0: Estava amb David, estàvem comentant que abans de l'era d'internet i les xarxes socials, el simple fet de que tu, doncs mira, d'una notícia, doncs te'n feies ressò i dius, ah, doncs mira, jo ara també em sento tal cosa, no? O veies una pel·lícula i dius, ah, doncs jo vull ser Jedi, no? Per dir alguna cosa, bueno, fantàstic, però es quedava allà. El problema és que ara, com que tothom té xarxes socials, et disfresses de qualsevol cosa d'aquestes, les converteixes i com que ja trobes gent que te hace casito, doncs tot això es multiplica. Hi ha un efecte multiplicador en les xarxes socials, que abans s'acabava desfent, allò que deies, se t'ha passat, no? I jo sempre dic en conya, però en sèrio jo també, quina sort tinc que quan jo era adolescent no hi havia xarxes socials. Doncs perquè moltes de les cagades que vaig fer, per sort, no... I això ho hem fet tots. Ara crec que el jovent, una de les problemàtiques que té és que sent adolescent hi ha xarxes socials i tot queda. Com ho veus, David?
1: Sí, sí, totalment. Totalment. Afortunadament, nosaltres hem crescut en una època en la qual ja no hi ha proves.
0: Sí. No, és així.
2: Els adolescents o els preadolescents busquen un model per semblar-se, un model per pertànyer, o un model per rebutjar-lo, també.
0: També,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Que normalment són els pares.
0: És veritat.
2: I ara, clar, això ha canviat amb els animals.
0: Bueno, amb els animals o amb qualsevol cosa que es viralitzi.
2: Però, bueno, amb el cas que estem parlant, llavors, clar, és una mica la necessitat de crear una identificació psicològica o mental amb algú o amb algú.
0: Sí, sí, però clar, a veure... Tu és que tu et vols semblar tal, o vols cantar com no sé qui, o vols tocar la guitarra. Sí. Això era constructiu, però perquè et feia desenvolupar uns talents, no? Però ara aquí no hi ha talent. O sigui, quin talent hi ha en intentar semblar-te un animal, no? I és el que deia abans. El problema és que només qui està dient, o molts dels que estan dient això, només veuen la part positiva de ser aquell animal, i no la part real de ser aquell animal. És a dir, vull ser tan alt com, no sé, com una girafa, vull tenir la memòria d'un elefant, sí, sí, però tu no vols cagar com un elefant, saps? I aquí és on jo vaig, que molts cops ens quedem només amb la part bonica i no amb la part real, amb la problemàtica real que té que ser aquell animal, no? Qui diu un animal diu qualsevol altra cosa. I és que, clar, només veiem la part folklòrica, no? La part que és més, com més vistosa, no? De tot això. No,
2: clar,
0: ho sé.
2: Perquè també és una mica el cridar l'atenció. O sigui, que la gent s'hi fixi amb tu.
0: Sí.
2: Perquè millor, si no fas això, ni els propis pares o la pròpia família s'hi fixa amb tu.
0: Bueno, doncs a vegades també passar desapercebut també és bo,
2: Sí,
0: és
2: clar,
0: a dir,
2: però...
0: Ara estem exagerant això, perquè estem quantificant l'èxit, no? Estem quantificant el que deia abans en David, no? El ser popular, no?
2: Clar.
0: El ser dels molones de la classe, doncs sí. Pot ser qui tingui més seguidors. I ojo, perquè igual hi ha molts seguidors... poso aquest exemple que no se m'enfadi, Però és com que la Letizia Sabater tingui molts seguidors. No és perquè els agradi la música.
1: No.
0: Per tant, el número de seguidors no és una cosa que necessàriament enalteix la teva qualitat, sinó a vegades també pot ser per la burla, no? Precisament. I això és el que ens hauria de fer reflexionar com a societat en general. I hauríem de vegades de ser més pràctics i a vegades aprendre d'altres cultures. Us vull compartir un moment d'una...
2: També els japonesos es disfressen de personatges del manga.
0: Sí. Bueno, i aquí tenim molta tradició, Això està calant molt, molt, i això em sembla fantàstic, perquè tu saps exactament quan et vesteixes, no? Pel saló del manga, pel saló del còmic, pel que tu vulguis, però és aquell dia.
2: I el carnaval, també.
0: O pel carnaval, però és aquell dia. Tu no et sents aquell personatge.
2: Exacte.
0: Perquè no ets aquell personatge, i això crec que... No, és que jo soy un Pokémon. No, miri, vostè no és un Pokémon, Perquè per començar és un personatge inventat. Bueno, doncs igual que això. Bueno, jo el que dic és que hauríem d'aprendre una mica d'altres cultures, també, i a vegades anar per feina. Escoltem és un vídeo que vaig veure l'altre dia, em va fer molta gràcia, d'una pitonissa alemana que la gent va per feina. Li fan una pregunta I us ho tradueixo, eh? Ella el que li truca a la pitonissa, Marion es diu, la noia que truca, i li pregunta que ha conegut un noi i que si la que tira les cartes li veu possibilitats. Ai. La resposta és més aviat breu. Escoltem-ho.
3: Wer ist am Apparat? Hallo?
4: Ja, hallo, ist Marion.
0: És Marion.
3: Hallo, Marion.
4: Ich habe eine Frage.
0: He conegut un noi.
4: Tinc
0: possibilitats. Tira les cartes.
3: Nein. Alles Gute.
0: Ale,
4: danke.
0: Vinga, danke.
1: Vinga.
0: Sí. Diu, tinc, tinc possibilitats amb aquest no. Nein. Ja està, s'ha acabat. O sigui, ho ha més a les cartes. Nine, adiós, siguiente. I aquesta noia, clar, ja, o sigui, jo després que el vídeo em plantejava, no? Aquí el més divertit és imaginar la situació. Clar, aquí té la conya de que la tia ha anat per feina. Ha dit, nine, no, no ho veig, punto, ja està. No és allò, bueno, potser si ho intentes, los astros no tal, però bueno, vigila con esto, vigila... No, no, no, nine, s'ha acabat. Jo m'imagino el noi trucant-la per telèfon. Escolta, vols que tinguem una segona cita? Nine!
1: Nine!
0: Nine, perquè m'ho ha dit la pitonissa, eh? Clar, ostres, és fort això, eh? La pitonissa ho ha vist molt clar, eh? Això, les cartes. I clar, si ho veu tan clar, després, ostres, queda condicionat. Però és curiós, no? Perquè això diu molt, no? De les cultures i de la manera de ser de certes... Bueno, no? Que jo crec que hem d'aprendre molt, no? De lo bo, eh? De certes coses, i a vegades anar per feina pot ser una cosa aquí, bueno, dirien, espérate, perquè tal. També és veritat que quan són trucades d'aquestes de cobrar, encara amb més raó, doncs t'estan dient, espérate, perquè mira, voy a hacer otra tirada, perquè sí. No, aquí la dona...
2: El debat és més llarg.
0: El debat és més llarg, aquí la dona va anar per feina, eh? Vull dir que és un d'això. Bueno, d'altres cultures també hem d'aprendre, sobretot de la música. És una cançó que cada X temps va circulant, és un videoclip que sembla molt cutre, però que la música s'enganxa i que cada X temps veig que circula. És uns nois i unes noies, així que van fent com un... Sembla com música de Romania o d'algun lloc així, i van fent un moviment com si... Saps? Com si fos la trompa d'un elefant, saps? Bueno, una cosa així. Però la cançó és real. Si algú entén la lletra, ens agrairíem que ens la descrigui una mica, perquè de tan cutre que és, s'enganxa, i és més o menys així. No, no és aquesta. O sigui, la gent ja reia, però no és aquesta. Som-hi. Ai, ho creia!

0: Jo podria estar ayu cayu tot el dia, eh?
1: És, ara ja tinc un problema.
0: Sí, sí.
1: Perquè em passaré dos o tres dies cantant la cançoneta.
0: Ayu cayu, ayu cayu, ui, ui, ui, ui. M'agrada molt el ui, ui, ui, ui, perquè... Pues en bucle, me la podria estar escoltant. I a més, quan els veus, ja et quedes com fascinat, no? Perquè vas sortint com gent gran... I unes noies, així com amb, com una faldilla, bueno, van fent un moviment amb el braç, com si fos... Jo m'imagino que és una cosa així, una mica com la flauta de Bartolo, eh? Per entendre'ns, en versió romana, vindria a ser... Jo m'imagino, que la lletra va per aquí, però és totalment... Això se't queda com un d'allò mental que no pots parar de veure-ho, aquest vídeo. Bueno, són aquestes coses que té el que dèiem, no? Que abans tot quedava... quedava així com en anècdota, no? I, però clar, ara circula i de tant en tant doncs, es torna a fer viral, no? I això em sembla, bueno, em sembla fascinant també, no? I d'aquestes coses que et queda molt, molt gravat, en les situacions. Bueno, més coses que tenim i que també fan certa gràcia del que escoltem per internet. En aquest cas era com un fals reportatge que ens explicava, donava idees de regals, no? I vèiem una persona en una banyera, crec que era el David que ho compartia, una persona en una banyera que intentava compartir un regal que podríem fer, que seria capturar una essència d'una persona, sí.

0: capturar, diguem-ne, l'escoltem, aquest reportatge.
1: Hola, chicos. Hoy os voy a enseñar a cómo capturar un pedo.
2: Molt bé.
1: Lo primero que deberemos hacer es rellenar un tarro como este completamente de agua. Así que lo meteremos en el agua para que se rellene.
0: Molt bé.
1: Recuerda, no debe de quedar ninguna burbuja. Ya casi lo tenemos.
0: Molt bé.
1: Como podemos observar, el agua del interior del tarro no se vacía. Y llegó el momento de apretar el esfínter. Así. He apretado demasiado, casi me cago.
0: Vaya.
1: Como podéis ver, aquí está la burbuja d'olor. Así
0: burbuja
1: que para
0: de
1: que
0: olor,
1: escape, cerraremos el bote en esta posición.
0: Mal.
1: Ahí tenemos la burbuja. Ya tenemos el pedo. No te lo pienses dos veces si quieres regalar algo original. Envasa tu pedo y haz que esa persona nunca se olvide de ti
0: no,
1: con un aroma inolvidable.
0: Això és molt probable, que esa persona... només...
3: Home, és un regal molt personal.
0: És un regal molt personal. És un regal molt personal. Vull dir...
4: Però allò... hi ha una cosa, quan tu l'obres...
0: Sí?
4: Aquesta olor s'evapora o... El...
0: És un regal que només pots gaudir un cop, és
4: clar,
0: veritat.
4: Perquè,
0: és molt efímer, no?
4: O sigui, o ho deixes allà, en que dius, bueno, suposo que farà una olor que sí que m'encanta o no? O
0: bueno,
4: no?
0: Això és difícil de dir, però... Sí. Però sí que és veritat que és com capturar un moment, no? És capturar un moment de la vida, no? Que tu, pel que sigui, doncs...
4: El has moment de pedo.
0: Sí, però pel que sigui, tu has decidit compartir aquest moment, no? Immortalitzar aquest moment, no?
4: Exacte.
0: Doncs, clar, és com allò, és aquella essència, no? Això és com certs productes de col·leccionisme, no? Que si els obres, no? Si trenques el plàstic, ja val la meitat del que valia, no? Això amb cartes col·leccionables, amb els cotxes passa el mateix, no? A la que ja compres el cotxe, ja és de segona mà. Encara que no hagis fet ni un quilòmetre, però ja és de segona mà.
4: Ah.
0: És curiós, aquest, ja val la meitat, aquest cotxe, no?
4: Sí.
0: Doncs en aquest cas, salvant les distàncies, que m'entengueu, en el moment en què obres aquest, aquest pot, com si diguéssim, que contenia la teva essència, allò ja no val res. Abans tampoc, però... però després...
4: Cutre, la presentació.
0: Tot és molt cutre, però crec que ajuda... A veure, és una conya el que fa, però és exagerat, però és creïble fins a cert punt, perquè estem tan bojos, ja tots en general, del que escoltàvem, bueno, o comentàvem ara fa una estona, que ja és creïble tot això.
4: Tot és creïble.
0: Tot és creïble, tot és verosímil ja, perquè...
4: Sí, sí.
0: Però té molt debat social, no? Això de regalar... allò, igual, ara es diu molt allò de dedicar, regalar tiempo es lo más maravilloso que alguien te... Saps? Vull dir que, i té raó, d'això al final tothom té de tot, tothom es compra de tot, no? Al final el més important és regalar temps, regalar la teva essència, però clar, un
4: final,
0: pet...
4: Més que temps, compartir el temps amb aquesta persona.
0: Sí, sí.
3: Bueno, doncs tots dos a la banyera i cadascú recollint el seu pet.
0: Immortalitzant aquests moments, no? És un moment compartit, no? I dir, mira, aquí queda, no? I també et dic que, o sigui, tot el que vendria a ser l'aigua de la banyera, que ja essència també té d'un mateix, perquè, clar, si ja t'estàs banyant amb aquella aigua neta, neta i polida ja no està. Perquè no. Ja té una mica...
4: La banyera que ens mostra aquesta persona, per exemple, és poc atractiva, no? Perquè tu...
0: Sí, però...
4: Tot el que tu poses en un pot, sempre que l'has d'embolcar amb una cosa, o sigui una cosa més atractiva.
0: Més atractiva, sí. Bueno, aquí perquè ha volgut fer... És naturalista, aquest reportatge, no? O sigui, intenta explicar l'essència de tot sense embolcalls, no? Sense modes, no? Però sí és cert que, al final, doncs, aquesta aigua, no? Ja no només l'essència del pet en si, aquesta bombolla d'olor, no? Aquesta burbuja d'olor que m'ha semblat preciós per dir com a figura bonica, per dir, tu pots dir...
4: Hi havia una cançó de burbujas d'amor?
0: Sí, quisiera ser un pez... Sí, quisiera ser un pez... Sí, y hacer burbujas d'amor por donde quiera... Era d'amor, en aquell cas, no d'olor, però bueno, també hi ha qui diu, ja que, mira, molt bé que treguis aquest tema, hi ha molta gent que ha defensat que aquesta cançó del Juan Luis Guerra era un cunilingus.

0: que aquesta cançó estava representant el menjar-li el sexe a la teva parella. Perquè és i hacer bucear por tu amor, saps? Vull dir, meterme en ti, saps? Sí. Anava dient una sèrie de coses. Sí, exactament, eh? El propi Juan Luis Guerra va dir no anava per aquí la cosa. Però és allò que dius, sí, sí, però... Bueno, al final la gent fa interpretacions de tot, no?
1: Tothom és lliure d'interpretar cada cosa amb el seu context, no?
0: Efectivament, no? I de trobar-li més explicacions que el que realment és, doncs, fer aquest paral·lelisme, no? Del que és l'amor, no? O sigui, jo crec que l'essència més de la cançó anava més en el com viure l'amor, no? De dues persones i aquell moment de passió. No concretament parlar d'anar a menjar als baixos, diguem, no? Doncs, en qualsevol cas, el que sí vull deixar clar és que, clar, aquesta essència, ja no només la burbuja d'olor, sinó pròpiament l'aigua, a la que passés una mica de temps, allò... No vull dir que perdi qualitat, no? Com les sals de l'Himàlaia, que porten desenes de milers d'anys, no? Capturant-se en un petit doncs, objecte. Allò anem a dir que anirà agafant color i anirà agafant essència, que al final el de menys, si l'obres, serà, jo crec, el propi pet. Anem a dir que la pròpia aigua ja estaria una mica contaminada, ja estaria una mica plena de bacteris i de històries, no? Per tant, pot arribar fins i tot a ser perillós, no? A l'experiment, que no deixava de ser una broma, però que també... jo crec que el debat era interessant des del punt de vista de que... Jo crec que avui dia, que tothom té de tot, jo crec que els regals han de ser com molt més personals, no? L'altre dia, per exemple, que va ser el meu aniversari, la Marta em va regalar unes boniques paraules que em van fer molta il·lusió. I jo dic, és que els regals avui dia, Marta, són això, no?
1: Segur que t'hagi fet gràcia.
0: No, molt, molt. A mi m'ha fet molta il·lusió. Ho guardaré, no com si fos un frasco d'aquests amb molt... No, això m'ho imprimiré i ho tindré perquè m'agrada tenir-ho. Crec que això són els regals, no? Dedicar unes paraules, un missatge. Això és el regal que a mi em fa il·lusió, no? Perquè al final una cosa física... És que si necessites, tu compres. I al final li implica que l'altra persona hagi d'anar-ho a comprar, que no té temps la gent per anar... Però, en canvi, dedicar-te un moment de qualitat, unes paraules, que se'n recordin de tu, per mi és el millor regal possible. Com ho veieu, David? Ho veus també així?
2: Totalment. Mira, amb la meva parella, d'aquí poc serà el nostre aniversari, perquè, a més, fem l'aniversari amb 4 dies de diferència.
0: Molt bé.
2: La nostra decisió és... no haver de fer-nos cap regal.
0: Em sembla fabulós.
2: No obligar-nos a fer cap regal. Per què?
0: Em sembla molt bé.
2: Perquè, de vegades, aquesta obligació de fer un regal implica comprar una cosa que, al final, ni utilitzaràs, que quedarà guardada en un calaix.
0: Estic d'acord.
2: I, bueno, al final, la nostra manera de celebrar-ho i tal, doncs, mira, de 2 setmanes més tard anirem un cap de setmana fora i serà com una mena de regal mutu.
0: Em sembla fantàstic. Em sembla
2: perfecte. I no cal allò fer el regal, perquè és que al final arriba un moment en què la imaginació ja no dona per més.
0: Sí.
1: No, i... clar, perquè els regals els has de pensar. Has de pensar en aquella persona, has de...
0: I que hi ha el risc de que no li agradi o de que verdaderament no sigui important. I és una pèrdua de diners, una pèrdua de... No, dedicar paraules boniques o fer una activitat junts està molt bé. Jo crec que és això, no?
2: Sí, és que al final... I això ho fem moltes vegades, per aniversaris, de vegades ho hem fet per Nadal... Bàsicament perquè... et sents obligat.
0: Estic d'acord, amb això.
2: I això és el que ens molesta, el sentir aquesta obligació. Arriba un dia que potser veus una cosa i dius, mira,
0: sí,
2: li
0: senyor.
2: Compro.
0: Sí, senyor. Això és el millor regal possible. Perquè
1: la
0: has pensat...
1: La veritat aquesta és molt maca.
0: Clar, has pensat en aquella persona, no? I dius, mira, has vist això i...
1: I has connectat amb la persona i dius, mira, portaré això
0: Exactament.
1: A la persona que estimo, no?
2: I no cal que sigui una cosa cara, no cal gastar-se diners. De vegades és passar per una pastisseria i veure una cosa que dius, ostres, jo sé que això li agrada.
0: Sí, senyor.
2: I comprar-ho.

0: Sí, senyor, que fantàstic, que fantàstic. Escolta, que per molts anys pugueu estar així de bé. No, no, és que estic totalment d'acord, eh? Sí. Crec que això és l'essència de la idea, no? Del pensar en una persona, i pot ser una amistat, pot ser un familiar, pot ser una parella, pot ser uns fills, uns nets, uns avis. Això és important, no? Perquè, mira, jo, per exemple, la meva filla, tots els anys, pel meu aniversari, em fa un dibuix. I això és el que a mi em fa il·lusió, no? Veure com ha anat millorant. Clar, ara més va a una escola de dibuix, per tant cada cop ho fa millor. Ja quan anava a P4 ja dibuixava millor que jo, a la meva edat, saps què vull dir? Per tant, he anat veient... Exacte. No, no, i ho tinc aquí penjat perquè no busques el resultat, busques aquell temps que ha dedicat, no? Aquella il·lusió de veure que t'agradi, no?
1: Que li ha volcat amb fer allò, no?
0: Això és el que jo més espero pel meu aniversari, és el dibuix de la meva filla, no? Ja. Per tant, és aquest punt de dir, ostres, que et dediquin temps, no? Mm. Pensant una història, o enviant-te simplement un missatge, o una nota de veu, o un audiolibre, és igual que sigui, un podcast, que hagin pensat en tu, no? I crec que avui en dia hauríem d'anar més per aquí, que a més és molt més ecològic, també, el fet de dedicar això i no de, doncs, el que implica... Exagero, eh? Doncs el propi paper de regal, no? És a dir, que al final el més important no, és això. Ens hem de dedicar temps, que és el bé més preuat que tenim, no?
1: I a més després hi ha una altra cosa, David. I és que la gent et regala alguna cosa, no li agrada i ho ven
2: a Wallapop.
0: A Wallapop. Wallapop està ple de regals que no han funcionat.
1: Jo és que amb això sóc molt sentimental. Prefereixo algo que pugui guardar i pugui tenir durant temps, perquè per tenir una cosa més que no la faré servir i que l'acabaré venent o l'acabaré donant...
0: Sí.
1: És molt, a part, em sembla lleig per la persona que... Bueno, ja sé que molta gent no pensa el regal. Diu, és igual, un regal més i ja està, total. Ho vendrà, perquè hi ha molta gent... Tinc una amiga que la seva filla ho ven tot. Tot veus? El que li regalen ho ven.
0: Fins
1: tot.
0: Fins i tot ha venut la seva mare, també. Ah, no. Bueno, sí.
1: Clar, llavors, què passa? Que dius, bueno, jo no, ja no li regalo res, perquè dic, bueno, pel que ho vengui, la veritat.
0: Sí, totalment.
1: Em sento com una mica estafada, no?
0: Sí, clar. Perquè veus al final una qüestió material, una qüestió econòmica, no?
1: Exacte.
0: Per tant, i tornem a lo mateix, no? Molts cops, jo, per exemple, no m'agraden les coses sorpresa, no? Jo no vull festa sorpresa, jo no vull cosa sorpresa, no? Perquè si és sorpresa és que no m'ho espero, si no m'ho espero és que no ho vull, saps què vull dir? I molts cops aquí hi ha un punt, a veure com ho veieu, Marta ha dit que és que qui fa la festa sorpresa és perquè aquella persona vol fer, li agrada fer aquestes festes. No qui rep la sorpresa, sinó qui l'organitza, no? Escolta, doncs organitza-t'ho per tu. Però no tothom... És a dir, hem de preguntar més a la gent realment què vol. Perquè no perd... És que si no, no té gràcia. No, miri, això no va així. A qui vols fer feliç? A tu o a la persona a qui li fas aquest obsequi, aquesta sorpresa o aquesta història? Hem d'entendre més com és la gent. No estem parlant abans de que cadascú ha de ser com és, doncs realment preguntem com ets, no? I què t'agrada? I què no t'agrada, no? I crec que és molt important. Tan important és saber què t'agrada com saber què no li agrada a una altra persona, no? Hauríem d'estar més actius i més presents amb això, eh? No, David? És que...
2: Sí, totalment. És que hi ha gent... de vegades passa una cosa... Hi ha gent a qui li agrada ser protagonista.
0: Sí, senyor.
2: I aquest protagonisme sí, el troba en... jo he organitzat...
0: Sí, senyor.
2: No
0: sí,
2: sé
0: senyor.
2: Què per aquí. Hi ha gent que no vol ser protagonista.
0: Efectivament.
2: I que se sent abrumada
0: amb una
2: festa sorpresa.
0: Sí.
2: Perquè no vol ser el centre d'atenció de tothom. A mi em passa. Jo, per exemple, aquestes coses de celebracions... Jo, jo he de dir que jo fa anys que no celebro el meu aniversari.
0: Fixa't.
2: Perquè, bueno, no em sento còmode sent al centre. Per tant...
0: Fixa't, eh? I és molt curiós perquè som gent que ens dediquem als mitjans de comunicació, però una cosa és la professió i l'altra és la personalitat. I l'altra és la manera de ser en la teva vida privada. I són dues coses totalment diferents, eh?
1: Exacte. Això la gent ho ha de comprendre.
2: Sí. Exacte, que pot ser la celebració del meu aniversari, pot ser la meva germana...

0: la seva parella, les seves gosses, la meva parella, la meva gossa i jo, i fem un sopar, i ja està.
1: Veus? Molt
0: bé. Però més enllà d'això, no, allò de celebracions amb amics, us puc dir que és que, de fet, jo, personalment, no ho he organitzat mai.
1: Fixa't.
0: Hi ha gent que... jo tinc una amiga que ara ja fa anys que no ho fa perquè té fills i se li complica la vida. Però abans ho feia. I jo recordo anar a un aniversari d'ella amb 40 persones. En clar, un restaurant.
1: Clar.
0: I jo sempre he pensat, jo seria incapaç de fer això.
1: Sí. I aquell moment en què et canten l'aniversari feliç.
0: Exacte.
1: I tot el restaurant es gira cap a tu i tal.
2: Sí, i tothom aplaudeix.
1: I tothom aplaudeix, mira. Sí.
0: És que a mi em passa això i és que ja només de pensar-ho em poso vermell.
1: O amb la mirada aniries matant gent, saps què vull
0: Exacte.
1: Dir? clar, ja t'entenc. No, és així,
0: eh? De vegades, quan he vist aquests programes de televisió, hi havia en el seu moment el sorpresa.
1: Sí, senyor, acompanya-me.
0: Exacte, que anaven i feien, doncs, sorpresa de tal persona vol demanar-te disculpes.
1: A mi em fan això
0: i és que no torno a parlar amb aquella persona en la vida.
1: No, està clar.
2: És que les disculpes te les ha de demanar en privat.
1: Sí.
2: No? Jo penso que és una cosa entre una persona i l'altra. No donar-li bombo i platillo, no?
1: No, a mi em passa igual, eh? A mi no em feu sorpreses. Home, si un dia em porteu la Dua Lipa, que em cantarà una cançó, dic, bueno, igual sí, no? O algú... No, és broma. Però vull dir que, en el sentit de que... De que és que cadascú és un món en tot això, no? I crec que ho ha definit molt bé el David, que hi ha gent que li agrada ser protagonista i aprofita que serà el teu aniversari o que ve tal per poder lluir-ho. I aquesta gent... Fixa't en una cosa, del que diu David, Marta, aviam si estàs d'acord. No només vol ser protagonista perquè li agrada, perquè això podria ser fins i tot un punt de social, fins i tot, no? D'ajudar els altres. No. Vol ser protagonista per després recordar-t'ho constantment. Sí. És a dir, oi, quina festa vaig organitzar, eh? Oh, quina cosa he fet, eh? Escolta, i un aplaudiment, eh? Per tal... aquí hi ha molt més, no? Hi ha un punt aquest de reconeixement, no? En l'organització de l'esdeveniment, que és fantàstic, però que a vegades hi ha un punt de protagonisme, també, no? Com deia el David, Marta.
2: Totalment. El protagonista és qui organitza.
1: Ah, és així.
2: L'homenajeado...
1: Sí.
2: Que no li agrada moltes vegades i que fa, a vegades fa el paper... Perquè,
1: sí, clar, exacte. Eh? Per quedar bé, per no ferir sensibilitats... Hi ha molt... Que és així?
2: Però que no li agrada, és veritat. A mi tampoc m'agrada, eh? O sigui, m'agrada fer-ho en petit comitè, perquè penso que és molt més entranyable, eh?
1: Molt interessant.
2: I parlar, pues, no sé... Jo me'n recordo, ma mare sempre feia el dinar que ens agradava a cada una de nosaltres...
1: Mm-hmm.
2: El dia de l'aniversari.
1: Ai, la meva mare també ho feia, que bonic. Sí.
2: Saps? I feia, deia, doncs avui faré això, i ja ho sabies, però bueno, estaves desitjant que farà això i tal, saps?
1: I tornem a allò que dèiem de el que és especial, no? Aquell dinar, no? Doncs feia il·lusió perquè la teva mare doncs ho havia pensat així perquè sabia que a tu t'agradava. Tornem a l'essència del que dèiem, no? Saber què és el que a tu t'agrada i que t'ho facin és el millor dels regals, no? I allò és irrepetible. I fixeu-vos en una cosa, ara que ho ha comentat això, no, la Marta? Difícilment sabreu què us regalaven material durant cada any a la vostra vida. Ho haureu oblidat, haureu tirat aquell producte. Però és que això ho recordeu?
0: I tant.
1: Doncs aquestes són les coses que valen la pena a la vida. Allò que recordem, allò que connecta amb els sentiments.
2: Per Reis, el meu pare... ens feia fer, ja ho he explicat alguna vegada, ens feia fer una carta amb les coses que es feien il·lusió. Llavors ell triava una cosa, però nosaltres li deia, doncs m'agradaria això, jo... I així ell deia, primer m'ho doneu fet, perquè així no tinc que pensar. I la sorpresa era escollir una cosa, no?
1: Ah,
2: i això també ho recordo amb molt de carinyo, perquè, bueno, era una cosa, només, perquè no volíem... Volia que fos algú que tu recordessis.
1: Totalment. Doncs em sembla preciós i em sembla necessari i ens va molt bé per lligar només una cosa amb la Marta González Ple. David, és el moment de que ho diguis.
0: A Nits de Ràdio, només una cosa amb la doctora Marta González Pelay.
1: M'encanta. És que avui, mira, no hi ha guió que superi els moments que genera el Dimecres. Marta, una cosa, va.

0: Va, només una cosa que comparteixis, que ens regalis, a tots nosaltres, va.
1: Aviam, sí, bueno, no sé, hi ha una cosa que podria ser divertida.
0: La que vulguis, sí. Marta.
1: El puré d'ull de bé.
0: A veure un moment,
2: a veure.
0: A veure un moment, Marta.
1: Eh?
0: A veure, el puré... El puré de...
1: heu pres alguna vegada?
0: Un... Tot el que tingui a veure amb un ull de bé no ho he provat mai. Ni puré ni a l'ull de bé com a tal. Explica'ns-ho bé. Explica'ns-ho bé.
1: És bo per la ressaca. Eh? Llavors, si tu vas a una festa,
0: sí,
1: nocturna, normalment són nocturnes, perquè clar, el dia següent estàs pues, una mica així malament.
0: Afectadet, sí. Això amb l'edat s'agreuja, eh, això. Però sí, sí.
1: Si passes per Mongòlia... Si passeu per Mongòlia, un dels plats populars que són bons per la ressaca són el puré o el suc d'ull de bé. Eh?
0: Mare meva.
1: Una beguda coneguda a Mongòlia com la beguda antiressaca. S'assembla una mica perquè el color... Clar, la barreja una miqueta amb tomàquet o alguna cosa vermell.
0: Ja ho poden barrejar bé, eh? Perquè, mare meva...
1: Clar, aquí molta gent prenia suc de tomàquet per la ressaca.
2: Sí, el suc de tomàquet, sí. L'acompanyament és el que no...
1: Amb ull de bé, no? I, doncs, clar, això doncs, es veu que té moltes vitamines i això fa que bueno, doncs, et reponguis de les efectes de l'alcohol que has tingut la nit anterior, no? I, doncs, bueno, doncs, fa que no tinguis dolor de cap. I, a més, mal de cap, que digui, perdó. I, a més, abans el David ens deia que havia barrejat una salsa de soda amb vinagre, no? Bueno, doncs pues això també, amb vinagre, es veu que accentua l'efecte. O sigui que, si teniu ressaca i teniu un ull de bé a prop...
0: Mare meva, jo et dic una
2: cosa. També sí. Ho puc provar per desatascar les tuberies.
0: Sí, senyor.
2: Si no serveix igual,
0: sí, senyor. Si no t'hagués funcionat les cristales de soda, el següent pas era aquest, eh? Perquè...
1: Però, que no serà una mica així com gelatinós i que...
2: Ai, és que em pangúnia només de pensar-ho.
0: Jo crec que, Marta, la gent el que està intentant és no pensar-ho ara mateix, en general, eh? Perquè es pot quedar l'ull d'haver ja tascat, saps? I llavors sí que la tuberia no...
2: Però llavors li puc preguntar, escolta, què veus per allà?
0: Sí, exactament. Fes-me una ullada.
1: Jo pot ser un cas, si algú m'ho
0: pareix.
1: Un cop d'ull, eh? Sí. Ara ja no em prendré suc de tomàquet, mira, per si les mosques...
0: Pensaràs si com a la pel·lícula de l'Indiana Jones, eh? Que era sopa con sorpresa o alguna cosa d'aquelles, que sortien d'allà del d'això. Et dic una cosa, jo crec que això és un efecte crida. Ai, un efecte crida, un efecte... psicològic, no? Si tu dius, mira, tens ressaca? No, no puc venir perquè tinc ressaca. Ah, doncs mira, tinc això que et posarà bé. Ja estic bé. Ja, de sí. Cop i volta ja se t'ha passat el d'això. Només d'imaginar-te la sopa aquesta o el suc sí. O el puré de... Aneu amb ull, amb tot això? Perquè...
1: Aquí, amb molt d'ull.
0: S'ha d'anar amb molt d'ull, eh? Perquè si us poseu bé, en aquest cas, doncs, mare meva, el món, eh? Si hi ha coses, eh? Hi ha coses curioses pel món i sempre és bo que ens les porti la...
1: I sobretot si aneu per Mongòlia.
0: Sí, sí. A veure, poc habitual és que passi per Mongòlia, així en general, però...
1: Sí, perquè queda una mica a desmar, però bueno, escolta, pots anar ja...
0: Sí, no, i més si dius que és després d'una nit de festa, vés a saber com ha començat la dió, i de cop i volta t'espertes i estàs a Mongòlia, no? I amb ressaca. Doncs si mai us passa...
1: I t'han donat un got de...
0: Sí.
1: D'aquest.
0: Si mai us passa que comenceu allà, dius, va, avui va, una copeta i torno a casa, eh? I de cop i volta us desperteu a Mongòlia amb molta ressaca i us ofereixen una beguda, doncs que sapigueu que pot ser la que us ha explicat la doctora Marta González.
2: Pot ser l'argument per una nova pel·lícula, Ressacón en Mongòlia.
0: Ressacón en Mongòlia ja mateix, eh? Per favor, fem-la ja.
1: El Torrente.
0: Bueno, sí. A veure, no estàvem possiblement la gent no estava pensant en el Torrente, però sí, sí, si ho ajuntem tot, Torrente, Ressacón en Mongòlia, si ajuntem ja tot això, mare meva, ja la que...
1: Ja.
0: Tenim ja el guió fet, vull dir... I això ho demana... Ho poses en la intel·ligència artificial, ja t'ha fet el guió.
1: I et fa el guió.
0: Et fa el guió i ja si la pot veure per mi, millor. En fi, és un plaer sempre escoltar la doctora

0: I una setmana més tenim moltes ganes d'aprendre de la història, i això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut.
1: Bona nit.
0: I avui, molt ben acompanyats, sempre estem ben acompanyats, però a més tenim l'espin-off de l'Ima Moixella. Ima, benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: Això vol dir... Sempre ens fa molta il·lusió, però al mateix temps, Ima, això vol dir que ja ha passat un altre mes.
2: Ja ha passat un altre mes. Cosa que
0: sí, cosa que és allò que bueno, no deixa de ser sorprenent.
1: Ja estem... Avui és el sisè episodi d'aquesta temporada. Ja,
2: ja estem a l'Equador.
1: Sí.
0: És fort, això, eh? Mare
1: mia. L'hem dispensat a arribar a l'estiu.
0: Sí,
2: venga. Ja tenim aquí.
0: Sí, jo ja no he guardat els llums de Nadal, perquè ja dic, si no dona temps, ja els deixo per l'any que ve, simplement els tinc apagats.
1: Sí, gairebé que millor, ni Candelària ni...
2: Home, i el pas que anem, que no ha passat els Tots Sants i ja trobes tot el de Nadal posat...
0: Sí. No, va molt de pressa tot això, però bueno, per això ens va bé mirar enrere, mirar la història i veure historiadors clàssics. Quin protagonista tenim avui, a veure...
2: Bé, avui no tenim exactament un historiador.
1: Va fer història, es va dedicar a la història.
2: Sí, però no era historiador. Ell més aviat era, el coneixem com a crític literari,
1: podríem dir que sí, que és historiador, però sobretot era biògraf.
2: Exacte. Uh-huh. Bueno, de fet, podríem dir fins i tot que es va inventar una nova manera de fer biografia.
1: Bueno, de fet, va renovar la biografia al Regne Unit.
2: Sí.
1: No és que la biografia anglosaxona que es faci ara sigui
2: hereva
1: del nostre protagonista, però sí que ell va ser una mena revulsiu.
2: Sí, bueno, va tornar a posar de moda aquest tipus de gènere, i justament amb el llibre que comentarem avui, que va ser un bombazo.
1: Bueno, aquest llibre d'avui li va salvar literalment la vida.
2: Sí, va ser un bombazo.
1: Va ser un bombazo. De fet, estem parlant d'un llibre que va sortir el 1918, uh-huh. i pensem que no és que no s'haguessin fet biografies abans, s'havien fet, però eren biografies... molt, diguéssim, encursetades.
2: I eren com molt gairebé a geografies, no? Sí. Que sempre el personatge sortia absolutament bé i...
1: Sí. I sobretot estaven molt farcides d'això, de fonts, de cartes, sí, de discursos...
2: Era una miqueta plomizes.
1: Sí, és el que deia el protagonista, justament, el nostre personatge d'avui, deia que ell no volia fer biografies en dos volums plena de fonts i de discursos i de cartes. Mm-hmm. De fet, ell tampoc tenia clar què volia fer.
2: Bueno, sí, ell deia que volia fer una cosa... que fos minimalista, diguéssim, però que tingués els trets bàsics del personatge que biografiava.
1: Sí.
2: I en aquest sentit, jo crec que ho aconsegueix.
1: Exacte. Ell es va inspirar més o menys en un dels clàssics de la biografia del segle XVIII, que era John Boswell, que va fer aquella macrobiografia del doctor Johnson.
2: Però ell ho fa mini.
1: Clar. És que ell era contrari a fer grans... De fet, els seus llibres, que són pocs...
2: Són petits.
1: Són petits. En general, són petits. No són masses pàgines. I ell també, a part de ser biògraf, va ser crític literari, escrivia per aquí, coneixia molt bé la cultura francesa. Un dels seus primers llibres, per exemple, el va dedicar a fer una mena de hitos de la literatura francesa.
2: Bueno, perquè, de fet, ell a la universitat el que va estudiar més va ser literatura francesa.
1: Exacte. Ens estem adentrant en aquest personatge, encara no hem dit qui és, però ja el podem dir clarament.
2: Lytton Strachey.
1: Giles Lytton Strachey.
0: Uh-huh.
1: Personajazo, per dir-ho en castellà. Però és clar, és que ell formava part també d'una corba de personatges que déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, perquè ell formava part

0: del que segur que us sonarà, el famós grup de Bloomsbury, del que també de part Virginia Woolf, per exemple.
1: Que no és la marca de matar mosquitos i mosques. No,
0: no és, és Bloomsbury, que és diferent, és un barri de Londres, Bloomsbury.
1: Exacte.
0: I aleshores d'aquest grup en formaven part, doncs, això, Virginia Woolf, la seva germana Vanessa, per exemple, el John Kenneth Galbraith, no, l'economista...
1: John Maynard Keynes.
0: Perdó, John.
1: Sí, també n'hi ha un lapsus.
0: Sí, he canviat l'economista. M'he equivocat economista, perdó.
1: Sí, John Maynard Keynes, el marit de la Vanessa, Clive Bell, que era també un crític d'art.
0: El Leonard Bulls.
1: Bueno, de fet és Woolf, no? És Woolf o Woolf? No tinc clar com
0: Woolf,
1: es pronuncia.
0: No?
1: És
0: Woolf, perquè si són dos os...
1: Sí, tothom diu Virginia Woolf, però en realitat hauria de ser Virginia Woolf.
0: Woolf. Jo diria que seria Woolf, no?
1: Sí, sí. El Little Strachey, i hi havia també en Duncan Grant, en Roy...
0: La Dora
1: Carrington. La Dora Carrington era una
0: mica posterior. Bueno, anava i venia, sí. Diguéssim.
1: Era un grup de... A veure, per dir-ho col·loquialment...
0: D'amics.
1: Era un grup de pijos de classe general britànica que tenien tots cases amb criades, no tenien problemes amb la vida,
0: no.
1: I es dedicava més o més a reunir-se i parlar una mica de filosofia de tot.
0: I patele bourgeois.
1: Exacte. No? I parlar d'art i de política i no sé què, però en realitat era un grup de pijos. Però bueno, per dir-ho col·loquialment. Però bueno, el grup de Bloomsbury, diguéssim, s'ha convertit en un dels clàssics de...
0: Sí, la Vita Sackville-West, que també entrenava i venia...
1: Hi ha molts. De fet, ja podríem dir que hi ha com una primera, segona generació de Bloomsbury. De fet, el nostre personatge va ser...
0: Dels primers.
1: Va ser dels primers i dels que van morir aviat, perquè a més Bloomsbury tots van viure bastants anys.
0: Sí, bueno, sí, sí.
1: Tant la Vanessa Bell com la... Bueno, Virginia Woolf no fa cas de suïcidar. Però bueno, li va sobreviure 9 anys a Lytton Strachey. De fet, Lytton Strachey va morir abans de complir, un mes i mig abans de complir 52 anys.
0: Bueno, tenia una mala salut de ferro, d'aquella gent que sempre té mala salut a la vida.
1: Sí. I bueno, parlem una miqueta de la seva biografia. Ell era... Això s'ha de pair, eh? Little Strachey va néixer el 1880 a una família, seu pare era militar.
0: Era aristòcrata.
1: Era una família bona. Llavors, ell era l'onzè de 13 fills.
2: Ostres!
0: Sí, que no durien saber-se ni els noms.
1: Home, els seus germans no tots eren de la mateixa mare, perquè el seu pare es va casar dues vegades.
2: Però bueno, són molts, mare
0: meva. Sí, 13 fills són una corrua.
1: Però compte que, a més, com es diu, el Little Strachey, quan va néixer ell, el seu pare tenia 63 anys.
2: Déu-n'hi-do.
1: Que potser no va arribar a veure la comunió, la primera comunió.
2: Mare meva.
0: Sí.
1: És a dir, que això ja d'entrada marca.
2: Sí.
1: Si que tu neixis l'11 de 13 i que el teu pare tingui 63 anys...
2: Sent l'11 de 13 amb 63 vol dir que encara va fer més a la seva edat. O sigui que, Déu-n'hi-do, l'últim que seria amb 65 ja per jubilar-se, eh? Mare meva.
1: O més encara, és a dir, que... A més, el pare militar, és a dir, que devia d'estar fora de casa cada dos per tres.
2: No, i cada cop que venia tenia un fill.
0: Sí, estava a la reserva amb 63 anys.
2: Sí, sí.
1: Depèn, potser feia servei prop de casa, però bueno.
2: Mare meva. Ostres, tu.
0: Doncs el cas és que el Lytton Strachey va ser un nen bastant precoç, vull dir, de seguida va donar mostres de tenir bon cervell, diguéssim, i bueno, va fer el currículum normal dels nens d'aquesta classe social, va anar a una escola primera, després a una escola preparatòria i després va ingressar en una de les grans universitats, en aquest cas a Cambridge.
1: Ell sempre va ser un home de Cambridge, sempre. Mm-hmm. Per lo bo i especialment per lo dolent, va ser un home de Cambridge. De petit, ell ja parlava abans que coneixia molt bé la literatura francesa, amb poquets anys ja començava ja a interessar-se per francès, per tota la literatura francesa, és a dir, que és una cosa que li venia de petit. De fet, una de les seves institutrius era francesa i més o menys li va educar una miqueta en la cultura i en l'idioma francès. La seva mare també era una persona peculiar, perquè
0: sí,
1: la seva mare...
0: Sí, sufragista.
1: Sí, sí, era sufragista. No anava a missa, que això no anava a missa en l'època...
0: Sí, ja era una miqueta escandalós, diguéssim.
1: Clar, sobretot quan tu penses que una persona que té 13 fills doncs ha de ser més o menys religiosa. Bueno, això també va, més o menys, el va datar també el Giles Lytton, perquè ell, de jove, no creia en cap religió, també va ser feminista a l'època sufragista. Quan va esclatar la Guerra Mundial, ell es va declarar això, el que avui en dia seria objector de consciència, la qual cosa li va provocar que tingués que anar a un judici, a un tribunal, que finalment es va lliurar. Ha d'ajudar sobretot perquè...
0: perquè tenia molt mala salut, també.
1: No era, diguéssim...
0: No era apte pel servei.
1: No era reclutable.
2: Van dir, quasi millor que...

0: No vingui, sí.
1: Exacte, sí.
2: Doncs al final, i això també li va marcar bastant. Ell s'ho va passar molt bé a Cambridge.
1: Sí, de fet va formar part d'una societat de Cambridge, anava a dir secreta, però vull dir, no és secreta perquè la coneix tothom, el que no coneix tothom són els membres,
2: sí.
1: Que són una societat que és molt tradicional a Cambridge, que es diu The Apostles, mm-hmm. Els apòstols, i que són estudiants de la universitat, normalment estudiants dels més brillants, provenients o del Trinity College o d'algun altre col·legi així gran, que es reuneixen per debatre sobre temes diversos. Cada mes es reuneixen per debatre sobre
2: temes. Sí, no és que fos una societat secreta, com
1: una policia,
2: política,
1: o sí, no.
2: No, simplement un grup.
1: Un grup de debat, diguéssim.
2: Un grup més o menys que t'havien de convidar, si tu no podies entrar i si et convidaven. I que més o menys una mena d'èlits.
1: I que és una mena de grup d'influència, perquè hi ha molts grans polítics britànics, grans pensadors britànics i tal, que han format part d'aquesta societat.
2: Sí, si formaves part dels apòstols, eres algú que convenia tenir en compte.
1: Sí, sí.
2: Passa que ell, quan va acabar els seus estudis a Cambridge, clar, es va quedar una mica desubicat, perquè la resta de companys seus, en Clive Bell, en Leonard Woolfe, en Keynes, una miqueta més jove, diguéssim que van començar a trobar doncs a què dedicar-se. I ell es va trobar que no sabia què. Va provar a entrar a l'administració civil, va fracassar.
1: Sí, no era el seu.
2: No era el seu. Va intentar guanyar un premi d'història amb un llibre, no el va guanyar. Llavors, realment, ho va passar bastant malament entre els anys abans i durant la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, anava publicant articlets,
2: anava sobrevivint
1: com a crític d'art, crític literari...
2: Però a veure, també dèiem que venia de família bona.
1: Sí, no necessitava guanyar-se les garrofes per sobreviure, però vaja, que no tenia una ocupació.
2: Sí, en alguna biografia llegeix, va estar la pobresa, home, la pobresa...
1: Relativa.
2: Relativa. Després també hem de parlar d'un dels trets definitoris del Lytton Strachey. Ell de seguida va saber que diguéssim, sexualment no era ell la norma. Per dir-ho d'alguna manera, perquè ell no es considerava plenament homosexual, com avui en dia ho diríem, però sí que se sentia atret pels homes, però també per algunes dones. Avui en dia potser diria que era una miqueta bisexual, però no és una etiqueta que li pugui escaure. Ell, sobretot, deia que se sentia atret pels homes, però ell, en realitat, estimava les persones per l'amor, no pel sexe.
1: Sí, perquè, de fet, va tenir més aviat relacions homosexuals, però també va tenir alguna i molt important relació amb dones, concretament amb la Dora Carrington. De fet, l'última part de la seva vida se la va passar convivint amb la Dora Carrington i quan va morir amb ella.
2: Exacte. No queda clar si la seva relació era també sexual.
1: O més platònica, no sé.
2: Mm-hmm. És que ell, de fet, tenia això, tenia una mena de... S'enamorava platònicament de segons qui.
0: Era un punt d'admiració, no?
2: Sí, tenia una relació platònica. És a dir, ell... Per això deia que les etiquetes com homosexual o bisexual no se li acaben d'escaure del tot pel que ell era. I sobretot en l'època, perquè avui en dia homosexual o bisexual o heterosexual són etiquetes que avui en dia fem servir d'una manera molt habitual, sobretot relacionades amb el tema de l'atracció sexual.
0: Mm-hmm.
2: Però ell...
1: No, sobretot podem dir que va tenir dos grans relacions. Una que va ser amb Duncan Grant, que era un pintor, que també Duncan Grant també va tenir una relació molt forta amb la Vanessa Bell, sí, germana de la...
2: A veure, el grup de Bloomsbury...
1: Era un embolic.
0: Sí, anem a dir, home, ja que eren així... Sí, sí, eren molt ben avinguts, diguem-ho.
1: Sí, exactament.
2: Molt ben avinguts,
1: molt
2: ja està avinguts.
1: Bé. I aleshores, bueno, aquest noi, el Duncan Grant, va tenir una gran... La gran relació de Duncan Grant va ser, per molt que ell vagi tenir una filla amb la Vanessa Bell, la gran relació del Duncan Grant va ser amb el Lytton Strachey.
2: Passa que no va acabar bé, diguéssim, no va acabar una relació formal.
1: Bueno, van acabar bé en el sentit que tota la vida van ser amics,
2: sí,
1: però no van acabar
2: clar, bé. És que quan el Lytton es va més o menys allà a enamoriscar del Duncan, el Duncan estava en una relació més o menys, que cometes, formal amb en Keynes.
1: Sí, sí, sí, és que aquí això tot és molt complicat, era molt modern.
2: I ell no era partidari dels trios, ell no anava a first dates, no sé aquestes coses.
1: No. Tots són molt moderns, però també tenien un límit.
2: La mateixa Keynes, per exemple, avui en dia podríem dir que era bisexual, perquè
1: sí, es va casar amb una ballarina russa.
2: I va viure amb ella durant 20 i pico anys. És a dir, sí,
0: sí. Això és com quan al Facebook posava estado sentimental, posaves és difícil, no?
1: És difícil.
0: Sí.
1: Doncs aquests també eren complicats.
2: Sí, suposo que el Lytton Strachey posaria, déjame que me lo piense.
0: Sí, ja ho contestaré, sí.
2: Llavors, clar, de fet, en algunes biografies deien ell en Cambridge era abertament homosexual. No. Mm-hmm. Ahora

0: No, perquè estem parlant d'una època en què l'homosexualitat...
1: Sí, no podia ser gaire obertament homosexual i més a Anglaterra, vull dir, et posaven a la presó.
0: Exacte, era, diguéssim, penalment era punible i il·legal, si no que li preguntin al pobre Oscar Wilde.
1: Exacte, sí,
0: és a dir que, a veure, ell mai va negar que li agradaven els homes, no ho proclamava públicament, però sí que, en aquest sentit, ell dins de l'armari no vivia. Tothom sabia, tothom coneixia Lytton Strachey, sabia de què palo hi va.
1: Sí.
0: O sigui que és un palo que avui en dia és una miqueta difícil de definir, perquè és això, ell tenia relacions més aviat platòniques. I també, diguéssim, el seu físic el va complexar una miqueta, perquè ell era molt alt, tenia les mans molt grans, tenia una barba, la seva veu era molt aguda, ell no li agradava escoltar-se a si mateix, i vestia també una
1: mica extravagant.
0: Sí, una mica estrafolari. Llavors, ell mateix, carinyo per si mateix, no en tenia massa. Sempre considerava això, sempre considerava pitjor, i segurament algun amic de seus diria, home, Lytton, tampoc hace falta que te tires piedras contra tu tejado, quírete un poco más. Llavors això li va afectar tota la seva vida, sempre va ser molt... Era una persona que era difícil congeniar amb ell, perquè era el seu caràcter molt fort, però que al mateix temps era una persona que estava molt ficat en si mateix. I llavors era una mica complicat fer-se amic de Lytton, però els que eren amics de Lytton ho van ser per tota la vida.
1: Sí, era d'aquell muy amigo de sus amigos, no? Aquella frase.
0: Llavors comentava això, que la Primera Guerra Mundial es va declarar objector de consciència, finalment el van rebutjar, però clar, va ser anys molt durs per ells, perquè no es va poder guanyar la vida més a més que amb això, amb crítiques literàries.
1: I poca cosa, i
0: cosa més. Fins que
1: li arriba la idea, diguéssim, de fer un llibre de biografies, que és el que comentarem avui, que es diu Victorianos Eminentes, li va posar.
0: Que es va publicar en 1918 i que des del principi
1: va ser un bombazo.
0: Sí, sí.
1: Va ser un bombazo i direu, per què? Doncs mira, perquè era el que dèiem en un principi, una manera diferent d'enfrontar la biografia. I ara aquí jo vull fer una part, no sé què pensaràs tu, perquè encara no ho hem parlat.
2: No està en el guió, diguem-ne.
0: Algunes vosaltres via WhatsApp hem parlat.
1: Però normalment, els biògrafs normalment els hi passa una cosa, que és que acaben simpatitzant o empatitzant amb el personatge.
0: Enamorant-se del personatge.
1: Sí, o almenys empatitzant amb el personatge, no? I en canvi, el Lytton Strachey destila molt d'odi per als seus personatges.
2: És a dir, quasi n'acaba fart, diguem-ne, no? Una mica.
1: No, fart no. És que tu llegeixes la biografia i dius, bueno, però aquest tio era un trepa i vull dir, totes les qualitats dolentes. I no és que ell les digui, però te les deixa anar.
0: Sí, podríem dir que ell diu Victorianos Eminentes, però podríem dir...
1: I que, de fet, eren quatre... Bueno, el llibre va sobre quatre biografies. I, de fet, eren quatre persones molt conegudes a l'època victoriana.
0: Però diguéssim que ell, la manera d'aproximar-se a ells, no ho fa des de la simpatia.
1: No.
0: Cap d'ells. Podríem dir que, fins i tot, en lloc d'evitar...
1: Bueno, a un la salva una mica.
0: Sí. Bueno, d'aquella manera, eh? Sí.
2: D'aquella que diu gràcies.
0: La pobra dona va passar tan bastant malament, i una miqueta de simpatia ni que fos per...
1: Una mica d'empatia tenia.
0: Per contagi li va arribar. Però podríem dir que eren victorianos eminentes o victorianos execrables.
1: Sí.
0: Perfectament. Sí, ara en parlarem d'aquest llibre. És el que literalment li va salvar la vida.
1: Sí, perquè va ser un bombazo i aleshores, a partir d'aquí, el Lytton Strachey va veure que se li donava bé això de les biografies i va fer una altra biografia que també va ser molt, molt famosa i que va ser molt comprada i tal, que va ser una biografia de la reina Victòria.
0: Bueno, ja que estamos en època victoriana, sí. Pues nos ponemos.
1: Sí, i que era, bueno, de fet, clar, per què d'època victoriana? Perquè era la precedent, la immediatament precedent a ells.
0: Ell va néixer dins de l'època victoriana.
1: Sí, però ell ja era eduardià, diguéssim.
0: Exacte, per naixement era victorià,
1: però ja per educació,
0: per formació i educació ja era eduardià.
1: I aleshores era com mirar el temps dels teus pares, no? Fer una crítica dels teus pares
0: i avis. Clar,
1: va durar tant, pobra dona, que clar... Bueno, i arrel d'això, doncs, ell va fer pues, un parell o tres de llibres
0: sí,
1: més.
0: Sí, va fer aquest de la Reina Victòria, el 1921, que li va anar molt bé,
1: molt
0: també.
1: Bé, molt bé.
0: I ja el 28...
1: Ja no li va anar tan bé un sobre Isabel I primera i Essex. I aquest ja no li va anar tan bé. Llegir tant.
0: Però, bueno, com que també no va continuar, perquè el pobre es va morir el 32...
1: Sí, ja tant comença a tenir
0: diguéssim que la seva
1: problemes
0: obra,
1: de salut i es va morir.
0: A part d'això, tenia molts articles, moltes crítiques... Sí. Diguéssim, llibres, va publicar quatre.
1: Però a partir dels llibres va començar a col·laborar ja com més assiduament amb publicacions periòdiques...
0: Es va revaloritzar.
1: Sí, ja va començar a ser com col·laborador habitual.
0: Diguéssim que va sortir de la pobresa, entre cometes, gràcies al que va guanyar amb victorianos eminentes i després la

0: Reina Victòria, és a dir que els seus darrers anys va viure més o menys bé. Però el problema és això, que la seva mala salut i al final
1: no va acompanyar.
0: No li va acompanyar i va morir el gener del 1932, quan li faltava més i mig per complir 52 anys. És a dir que era jove, era bastant jove quan va morir. Parlem de Victorianos Eminentes.
1: Doncs, com us dèiem, són quatre minibiografies.
0: Bueno, una mica descompensades, valdria dir.
1: Sí, hi ha algunes que són més llargues, d'altres que són més curtetes, però vaja, que totes són més aviat curtes, vull dir, no són molt llargues.
0: Sí, el llibre té unes 300 pàgines, més o menys.
1: I aleshores són quatre personatges molt importants, cadascuna en el seu àmbit.
0: Que avui en dia, segurament...
1: victoriana, que avui en dia, excepte
0: una...
1: Una.
0: O dos.
1: Diguéssim que la meitat ens sonaran encara i l'altra meitat, segurament, si un no està molt basat en història d'Anglaterra, no sonaran. Un va ser, el primer és el cardenal Manning, que va ser un senyor anglès que va començar com a pastor de l'Església Anglicana i va acabar cardenal de l'Església Catòlica.
0: Sí, dio el salto, que això hi va generar... Però clar, és que el problema és que el cardenal Manning, clar, és que hi era molt llest. Perquè ell va fer el salt...
1: Perdona, el cardenal Manning, llegeixes la biografia de Lytton Strachey i és listillo, però és un trepa de cuidado.
0: I sobretot dio el salto quan otros ja l'havien hecho.
1: Sí.
0: És a dir, ell va fer el salt...
1: Amb xarxa.
0: És a dir, ell va fer el salt cap a... Perquè, a més, ell anava més o menys encaminat a fer carrera eclesiàstica dins del món anglicà.
1: Sí.
0: Però... Ell més o menys va tenir una relació amb un personatge que potser avui tampoc és massa conegut, però que dins de la...
1: El cardenal Newton.
0: Newman,
1: perdó. Sí, avui com Newton. Estic, eh? Avui estic fatal.
0: Rabos de passes. Sí,
1: començant a preocupar. Mira, jo treballo al costat de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Amb la de dades que teniu els dos al cap sempre i noms, és normal, mare meva, si teniu...
0: Aquest sí que també és una vida interessant.
1: Molt interessant. Aquest és com més sincer.
0: Realment el pobre ho va passar molt malament. I realment tens simpatia. Cardenal Newman, diguéssim, del catolicisme del segle XX, és una figura essencial.
1: Sí.
0: Bé, 19 i 20, però vull dir que...
1: Sobretot dintre de l'ecumenisme.
0: Exacte. És una figura avui en dia que és dels grans pensadors, diguéssim, és com si fos l'Agustí d'Hipona del segle XIX.
1: Sí. És un gran teòleg.
0: Exacte. I també va fer el salt, va començar a l'Església Anglicana i més o menys va fer el salt cap al catolicisme, però a diferència del cardenal Manning, ells va caure sense xarxa.
2: Ja.
1: Sí. Bueno, i diguéssim que va tenir moltes més dificultats a la vida.
0: Exacte, perquè a més mai va tenir sort. En canvi, Manning...
1: Bueno, Manning no és que tingués sort, és que se la buscava. Era una persona molt hàbil.
0: Sí, però jo si fos Newman li diria... Que traïdor.
1: Molt envejós. Bueno, és que de la Bíblia... És el que deia, que el Lytton Strachey et deixa anar... Diguéssim, deixa que tu vagis formant-te una imatge del personatge.
0: Bueno, ell et va posar en el camí, eh?
1: Exacte. Et vas formant una imatge del personatge gràcies a la seva biografia que et ressalta tots els defectes, perquè l'home és envejós,
0: trepa...
1: És
0: mala gent.
1: Sí, coi. I fa el llit als altres.
0: Exacte. El pobre Newman...
1: S'haurà de confessar molt, aquest
0: tema. Sí. I el pobre Newman, diguéssim, que després de moltes tribulacions, finalment, des del propi papa, decideix fer-lo cardenal. I clar, li diu, bueno, Manning, encarregui-se vostè...
1: De comunicar-li tal.
0: I el Manning es va callar, no va dir ningú. I el pobre Newman no sabia res.
2: Déu-n'hi-do.
0: I clar, al final, el Newman diu, bueno, es que he oído que van a hacer cardenal, pero no he oído nada. I el papa, ah, ¿no has recibido usted una carta del cardenal Manning? No, pues hace como 3 años que la envié. I clar, el Newman estava allà esperant.
1: Sí. Total, que aquest el deixa fatal, el deixa fatal.
0: Sí, de fet, el que fan en Lytton Strachey, a veure, ell, òbviament, no era creient. Ell es considerava, òbviament, cristià, però ell realment no es considerava ni anglicà ni catòlic, no era creient. Uh-huh. Llavors, diguéssim, ell veia en el Manning doncs, una figura... De fet, dels quatre personatges...
1: Potser més... és el que et cau més antipàtic, el Manning.
0: Amb diferència. Però, sobretot,
2: ell els va fa... ordenar de que els queia pitjor a millor o era aleatori?
1: No. No, perquè el següent que comentarem ja veurem que és la persona que salva una mica.
0: Sí, ell el que fa és, jo vull fer una sèrie de biografies de personatges sobre l'època victoriana perquè en realitat tothom posa l'època victoriana com en la millor època d'Anglaterra.
1: I no va ser tan
0: així. I en realitat no va ser així.

0: tenir personatges molt execrables i tenim un imperi que no era tan important ni tan bo i sobretot tan meravellós i tan gloriós com el considerem. I el que fa és fa una anàlisi de l'època a partir de quatre personatges
1: que van tenir un pes molt gran
0: molt
1: dintre de la societat
0: en diverses, diguéssim, vessants, però el que diu és això, és que realment aquests personatges
1: tampoc eren tan excelsos.
0: No eren excelsos i sobretot com a mostra de personatges de l'època, del millor de l'època, el que demostra és que l'època victoriana no va ser tan excels, el que diu. Per això ell el que fa, no només fa una manera diferent de fer biografia, perquè és una biografia, ell no fa servir notes a peu de pàgina.
1: No, és com molt divulgativa.
0: Molt divulgativa, és molt això, ell parla molt dels personatges. A veure, parla això a nivell molt psicològic, és a dir, molt sentits. Sí. Es deixa una mica influenciar per la psicoanàlisi de Freud, d'una manera.
1: De fet, ell tenia un germà que era psiquiatre.
0: Exacte.
2: Bueno, tenia tants germans que podien ser totes les professions,
1: sí.
2: Vull dir que, clar, això... Clar, vull dir, és que... No, clar, no m'estranya, eh?
0: Intenta fer una biografia que no sigui una geografia.
1: Sí, no, de cap manera és una geografia.
0: I sobretot
1: no,
0: intenta renovar una miqueta el gènere, que no sigui un gènere una mica tan encarcarat, que eren biografies així molt canòniques, molt plomizes, molt pesades.
1: No, i aquestes són passen bé, són amenes.
0: Llavors, la més llarga, de fet, és la del cardenal
1: sí,
0: Mani.
1: Sí.
0: Després, la segona...
1: Està dedicada a un personatge que aquest sí que el coneixereu, o si més no us sonarà, que és la Florence Nightingale, mm-hmm. que és la creadora de la infermeria moderna. Aleshores, la Florence Nightingale jo crec que és la que salva una mica, perquè sí que treu drapets bruts del seu caràcter, però ell acaba reconeixent que la tasca que havia de fer, ella la va fer i molt ben feta.
2: Mm-hmm. Val. Almenys l'obra, no, diguem-ne, era la
1: era molt positiva. L'obra va ser molt positiva.
0: És que abans d'ella...
1: Ella va trobar-se... O sigui, la Florence Nightingale neix amb una família molt acomodada, amb moltes connexions socials a màxim nivell, a nivell de ministres, de lords i tal. I aleshores ella, que era una nena bé, que en principi estava destinada a casar-se i tal, el que fa és que s'interessa per l'atenció dels malalts, en un moment en què la gent que tenia els malalts era el pitjor de lo pitjor, bé, yeah. Que eren les persones que no podien fer res més i tal, i mira,
0: sí.
1: No?
0: Per fer una idea, ella va començar, sobretot, infermeria militar.
1: Però... Bé, militar és després. Primer sí. Comença amb unes pràctiques en un hospital...
0: Sí, però en realitat ella comença a treballar en sèrio.
1: Quan la guerra de Crimea.
0: La guerra de Crimea, sobretot en relació amb la medicina militar, o sigui, el tractament dels ferits.
1: Sí. Però i l'organització dels hospitals.
0: A partir d'aquí comença, diguéssim, a... O sigui, la idea que tenim més o menys, la idea del que és avui en dia un hospital, ella no ho crea, òbviament, però sí que va donar passes cap al que avui en dia coneixem com un hospital.
1: O sigui, sobretot el que és els aspectes organitzatius i de cura dels malalts. Mm-hmm. Jo que sé, el que ara ens sembla tan obvi com que un hospital ha d'estar ventilat, net, amb una dieta adequada als pacients...
0: Que estiguin netejats, és a dir, que els llits tinguin llençols nets...
1: Que la higiene aquesta bàsica...
0: Que hi hagi medicaments a la disposició...
1: Que després que també tinguin unes zones com de confort per poder estar relaxat, jo que sé, jugar a alguna cosa... Tot això és
2: com modernitzar, no? Modernitzar,
1: exacte, en certa manera. Idea de la Florence Nightingale. Mm-hmm.
0: Ella ho va trobar allà en Bruto, a la guerra de Crimea.
1: Bueno, ella arriba a Crimea i es troba un desastre, que morien més soldats gairebé a causa de les ferides en els hospitals que el front, i comença a remengar-se... I els hi renova tot el sistema d'hospitals.
0: El problema amb la Florence és que ella era molt seva.
1: Bueno, ella era una mandona.
2: Vale,
0: una mandona i mucho cuidado.
1: Una workaholic i exigia que tothom treballés tant com ella.
2: Això sí, això passa amb la gent que és molt exigent, no? Que necessita que tothom ho sigui mateix.
0: I a més, que no concebia que les coses es fessin d'una altra manera que no fos la seva.
2: Ja m'ho imagino. Deixeu-me que tinc els d'informatius que m'estan mirant amb ullets de nosaltres, també som exigents. És una pausa, de seguida tornem, de seguida tornem amb més història aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant de història amb Òscar González, amb Imma Moixella, avui amb la figura de Lytton Strachey, i estàvem parlant d'una de les seves obres més importants en les que recollia diversos personatges, i just estàvem parlant de Florence Nightingale. I dèiem això.

0: No, quin personatge també, una precursora, i dèiem abans de la pausa que era una d'aquelles persones que era un trou, un nervi, però també exigia a tothom, no?, que estigués al seu nivell.
1: Sí, sí, no volguessis haver de treballar amb ella, perquè era un malson de dona. Però el que passa és que ell, això sí, li reconeix que realment ella va obtenir resultats i que si no hagués sigut per ella, doncs els hospitals encara estarien fatal, no hi hauria la infermeria moderna.
0: I sobretot, que dèieu, no?, que amb aquesta metodologia es reduïa molt les baixes, diguem-ne, lluny del front, com si diguéssim.
1: Exacte.
2: Sí, coses que avui donem per sentades quan estàs a un hospital, sí, o quan vas al metge.
0: La desinfecció, etc. Sí.
2: En aquell moment no estaven donades. Bueno, també val a dir que la Florence, és curiós, en Nightingale no és dulce com un ruixenyor.
1: No.
2: Ella dulce com un ruixenyor no era. Perquè Nightingale vol dir ruixenyor. Rossinyol en català.
1: Rossinyol, sí.
2: Ella era tot el contrari, era bastant seca de caràcter, però això anava a dir perquè ja se m'ha ido santo el cielo.
1: No, que això que coses que donem per sentades en els hospitals, pues les inicia ella.
2: Les inicia ella, però bueno, que també vol indicar que no és que ella tampoc inventi segons quines coses.
1: No, moltes són coses que ja havien sortit en obres de caràcter que parlaven d'higiene i que parlaven d'atenció als malalts i tal, però ella les porta a la pràctica.
2: No li parlis a la Florence de microbis i de germans com feia Pasteur, que deia que això són contes de fades. Ella deia, jo si no lo veo no lo creo. I jo los microbios no los veo, con lo cual no me los creo. Era moderna, però fins
1: sí,
2: a ser punt.
1: Exacte, vull dir, era una senyora del seu temps també, no? I que pensem que ella formació científica no tenia.
2: No tenia.
1: El que passa és que jo crec que, almenys el Lytton ens la pinta, com una gran organitzadora.
2: I al final li agafa una miqueta de simpatia.
1: Sí, sí.
2: Perquè
1: sí.
2: Això, també era veritat que el problema de la Flor és, clar, com que no tenia don de gentes, clar, moltíssima gent no volia treballar amb ella. I al final ella...
1: Acaba fent-ho tot, pobra d'ara.
2: Acaba fent-ho tot i al final...
0: Ja.
2: Ja
0: ho faré jo. Una mica.
2: Però al final la van jubilar, ella no es va jubilar, la van jubilar i la pobra dona va passar els seus darrers 20 i pico anys...
1: Gairebé oblidada.
2: Gairebé oblidada, retirada i que ningú li donessis... Home, Florence, gràcies.
0: Clar.
2: És a dir, que en aquest sentit, ella era complicada. Devia de ser molt complicat treballar amb la Florence Nightingale, molt complicat. Però si no fos per ella... diguéssim, a casa d'Anglaterra, als hospitals, bueno, el famós sistema de salut britànic
1: no existiria.
2: No existiria pràcticament, perquè ella no va ser la creadora, però va posar les bases.
1: No, i sobretot va crear això sí que va ser la creadora ella, la primera escola d'infermeria del món.
2: Exactament. Ella va ser la que va, diguéssim, ensinistrar, per dir-ho d'alguna manera, a les infermeres i va crear, diguéssim, com una mena de carrera d'infermeres. Òbviament, a la seva manera, amb uns mitjans que avui en dia serien absolutament impossibles de fer, però clar, estem parlant de mitjans del segle XIX, és a dir, que és una època molt complexa. El tercer personatge és, segurament ningú el coneix.
1: No, i a més jo...
2: Fora d'Anglaterra.
1: Que és el que et resulta més idiota.
2: Sí, perquè tenia unes intencions, però idiota. Estem parlant del doctor Arnold, que direu, qui és? No és Arnold Schwarzenegger, no.
0: I'll be back.
1: Aquest senyor estava cridat, teòricament, a remodelar el currículum de les grans escoles
2: privades. Sí. Ell, si és el promotor del que avui en dia a Anglaterra...
1: El sistema d'escoles privades, de private schools.
2: Les public schools. Sí, les public schools...
1: Que són privades.
2: Són privades, però bueno.
0: Sí, és una mica...
2: D'aquesta manera, diguéssim, les public schools són aquestes escoles, diguéssim, privades, en les quals, sobretot, s'ensenyen humanitats i esports.
1: Sí.
0: Curiós.
2: I sobretot religió. És a dir, són escoles...
1: Bueno, sobretot abans, suposo que ara ja s'han posat al dia, lògicament, no?
2: Però fins però molt abans, avançat, sí. Fins molt avançat al segle XX,
1: sí.
2: És aquesta idea, bueno, quants gats dels multi-python...
1: Humanitats, i humanitats podríem dir que clàssiques.
2: Sí, molt clàssiques, eren lectures,
1: sobretot. Sí, llatí i grec.
2: Sí. Els multi-python va fer molts gats sobre les public schools.
0: Que bo.
2: És un senyor que pròpiament no era victorià, perquè quan va morir quan la reina Victòria portava 5 anys. És a dir, que una mica pre-victorià, però bueno, el Lytton i ell el posa al llibre, per algun motiu serà. El problema és que ell tenia, diguéssim, més o menys una idea clara, però és que era absolutament idiota. Era insuportable.
1: Sí.
2: És la biografia més breu que fa el Lytton. Suposo perquè no li té simpatia.
1: No, i a part és que veus que aquest senyor no té suc.
2: No.
1: no té suc, vull dir que no, no té substància.
0: Sí, sí. Però doncs sobta que bueno, no sé, el seu motiu no, devia tenir per posar-lo, no?
1: Sí, perquè de fet tota l'herència, pensa que ell havia estat criat amb aquest concepte que va imposar l'Arnold.
0: Val,
1: i tota l'herència dels
0: clàssics
1: anglesos es basa en les idees que va intentar assentar aquest senyor.
0: Clar, perquè ell era un nom bàsic, un nom principal.
1: Sí, sí. I aleshores ell el que ve a dir, Lytton Strachey, és que realment aquest senyor tenia una oportunitat de renovar el currículum, d'adaptar-lo als temps i tal, i el que menys li va importar va ser el currículum lectiu.
2: Sí, era disciplina, no?
1: Disciplina,
2: ordre,
1: religió, clar. Ell volia crear un bon cavall anglès i deia, sí, un bon cavall anglès per funcionar ha de tenir valors, i això vol dir religió.
0: I després ja evolucionarà, però que tingui aquestes...
2: Sí. Això limita molt l'educació a un sector social molt determinat.
0: Clar.
2: Darrera instància, gran part de la població britànica no aniria mai a una public school.
1: No, són les classes altes, clar.
2: Estem parlant d'un senyor molt de l'època, molt de, això, primer terç, gairebé primera meitat del segle XIX, és a dir, és una època encara que l'època victoriana s'està assentant i que encara és molt hereva de temps anteriors, és a dir, que l'època de la regència i tot plegat, llavors és un senyor molt de la seva època. A partir del seu exemple, diguéssim, l'educació a Anglaterra va començar a canviar, però jo tinc la sensació que va començar a canviar una mica a rebote del doctor Arnold.
1: Mm-hmm. Sí. Sí, però bueno, la cosa és que, de fet, aquests gags de public school que veiem, de molt esport, a la capella cada dia abans de començar...
2: I molts clàssics llegits.
1: Molts clàssics llegits, allò de... Iter, Romani, doncs pues això.
2: Sí, sí, sí.
1: I el sistema aquest dels assots, quan fas la mínima falta, que els nois grans es dediquen a castigar els petits que comencen a entrar i tal. Tot això és el que va imposar el doctor Arnold.
2: I ha continuat...
1: Fins fa 4 dies.
2: Exacte, és a dir, que avui en dia les escoles privades britàniques...
1: Ja no
2: són
1: així.
2: No són així, però
1: i fins fa 4 dies...
2: Si no, que li preguntin al príncep de Gales, ara rei d'Anglaterra, Charles, que ho va passar molt malament a Eton.
1: Sí. Eton no va anar a ell.
2: No va anar
1: a una escola d'Escòcia.
2: Ho va passar molt malament.
1: Molt malament
2: era una escola molt també dependent, molt derivada d'aquest sistema educatiu que va crear el doctor Thomas Arnold. Diguéssim que és evident que a Lytton no li tenia simpatia, és la biografia més breu de totes i no deixa massa petjada aquest personatge. Era execrable. Suposo que ell mateix va patir també una miqueta les conseqüències del sistema educatiu que va posar les bases al doctor Arnold. De fet, ell, la continuació va venir una miqueta després de la seva mort, però clar, ell va ser, diguéssim, el perpetrador intel·lectual de les public school. I el darrer personatge...
1: Home, el darrer personatge és Charlton Heston.
2: Charlton Heston, sí. Ah, direu, com que Charlton Heston? Hi ha una pel·lícula que recordareu, que és Hatum.
1: Sí, amb Charlton Heston.
2: I Laurence Olivier.
1: No, Laurence Olivier no. Era Alec Guinness.
2: No, Laurence Olivier. Busca-ho.
1: No, el Mahdi.
2: Era Laurence Olivier.
1: No era Alec Guinness?
2: No, era Laurence Olivier. Avui no estàs bé de memòria, eh?
1: No. Aviam, ara ho busco perquè jo hauria jurat que era...
2: És Laurence Olivier. La primera Hatum parla de, diguéssim, les tropes del Mahdi al Sudan en 1884 s'han revoltat contra els anglesos i tenen cercat el general Gordon, que és el personatge que interpreta Charlton Heston, a Hatum, el tenen cercat justament a la ciutat de Hatum i diguéssim que la cosa acaba malament.
0: Mm-hmm.
2: Acaba molt malament.
1: Sí.
2: És Laurence Olivier.
0: És Laurence Olivier, que estàvem tots mirant-ho per estar segurs.
2: Sí, ja no feis gairebé a Laurence Olivier. La pel·lícula va tenir bastant èxit a la seva època. Llavors, clar, la pel·lícula que fa és enaltir en Gordon.
1: Sí, sí, la pel·lícula... Clar, bueno, era Charlton Heston.
0: És que enalteix qualsevol cosa en la seva època, el Charlton Heston, clar.
2: El personatge no era tan...
1: No, el personatge tenia seriosos defectes. No?
2: Sí, Charles Gordon, un senyor que va fer carrera... Era un senyor que va fer carrera militar, però una mica va a su compte.
1: Sí, o sigui, de fet, era del cos d'enginyers, crec recordar, i aleshores l'home... El van enviar, primer l'envien cap a Xina.
2: I no, primer va estar a Crimea.
1: A Crimea, exacte.
2: A Crimea,
1: bueno,
2: va
1: però
2: començar...
1: poc temps. A després... Crimea, amb coses, tasques ben bé d'enginyeria. I després l'envien cap a Xina.
2: Sí, no sé si l'envien o se'n va ell mateix, perquè a Xina en aquells moments, a la dècada dels 50-60, hi ha la rebel·lió Taiping.
1: Sí.
2: Llavors, de fet, Gorgon consideren, li van dir el Gorgon Chino.
1: Sí, li van dir el Gorgon Chino perquè allà a Xina va tenir un cert èxit sí, amb el control de
2: la regió. Van dirigir una mena, diguéssim, de batallón o de regiment format per xinesos contra els rebels de la rebel·lió Taiping i li va anar bé. El problema de Gorgon és que no tenia mà destra.
1: Bueno, no només això. El problema de Gorgon és que era massa religiós, que bevia en excés i que no tenia mà esquerra.
2: No tenia mà esquerra en cap moment. O sigui, era políticament era un desastre. Llavors, ell es va fer famós sobretot amb el tema de Khartoum. Sí, la seva gran darrera operació és la que...
1: Bueno, sí, exacte. Després de Xina torna a Anglaterra i s'està molt temps com a la reserva.
2: Sí, el problema és que ell era un problema per l'exèrcit britànic. No sabien què fer amb ell.
1: No sabien on posar-lo.
2: Perquè no, diguéssim, no complia ordres, anava pel seu compte, era massa, potser, massa agosarat per fer segons quines operacions. Va estar a Egipte i al Sudan una temporada, no va acabar bé la cosa.
1: No, perquè es va barallar amb els governants indígenes i amb els representants anglesos.
2: I després amb els sudanesos. Mm. Llavors,
1: va tenir una oferta, jo no sabia això, allò del Congo, que va tenir una oferta per anar a administrar el Congo.
0: Sí, déu-n'hi-do.
2: El rei Leopold, otro exemple.
1: Un altre.
2: El volia, diguéssim, contractar perquè posés una mica d'ordre al Congo belga. Serà que el Congo belga, per desgràcia del Leopold, no calia posar ordre. L'ordre que va posar ell...
1: Ja n'hi havia prou.
2: Quin genocida, rei Leopold.
1: Sí.
2: Algun dia hauríem de parlar de quin personatge més desastrós. Doncs, al final, es va retirar a Anglaterra, ja pensava, ja estava 50 i pico anys i ja semblava que, bueno, mira, ningú compta amb mi, jo també estic cansat una mica de donar volta al món, i sorgeix la crisi del Sudan a Khartoum, l'envien, però l'envien amb una missió que, mira, els anglesos no volien entrar a Sudan.
1: No, volien retirar-se. Sí.
2: Els anglesos, en aquesta idea era molt romana, també, molt de República Romana, és a dir, ells volien controlar el que era la zona d'Egipte i Sudan, però no amb forces militars.
1: No, i aleshores, aviam, hem d'explicar què estava passant, perquè si no, no entendrem res. A Khartoum el que estava passant és que s'havia alçat un personatge que li deien el Mahdi, Laurence Olivier en la pel·lícula.
2: Era tan religiós...
1: Era com un cap... era un cabdill religiós, no? Que ell es creia com un enviat de Déu que anava aquí a salvar els pobles sudanesos. I aleshores les tribus, la gran part de les tribus del Sudan, es van unir al voltant d'aquesta figura.
2: Clar, es van unir amb el Mahdi perquè, justament, personatges com Gordon gairebé els van obligar a unir-se al Mahdi.
1: Bueno, sí,
2: perquè ho havia fet tan malament el Gordon al Sudan que diguéssim, bueno, directamente nos entregamos al Mahdi perquè, mira, com a mínim este es de los nuestros.
1: Sí, perquè l'altre va ser...
2: Dic Gordon i altres, però vull dir que Gordon va ser el més escandalós.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, el govern britànic, quan es va alçar aquest moviment del Mahdi, doncs, ells en realitat, la seva idea era...
1: Bueno, expliquem una altra cosa prèvia, també. En aquest moment, Anglaterra té establert com una mena de protectorat sobre Egipte. Uh-huh. I Egipte, en principi, és el que té el Sudan.
2: Exacte. Val. És a dir, que volen els anglesos, el govern més o menys autònom d'Egipte i l'exèrcit egipci s'encarregui del problema del Sudan.
1: I ell retirar-se una
2: nosaltres ens retirem, perquè en realitat no guanyem res, perdem aquí soldats, perdem recursos. Llavors, què és el que es decideix? Bueno, com que els governants egipcis no eren tampoc massa llestos, no sabien com lluitar contra el Mahdi, van dir, bueno, envieu-nos algú que ens pugui ajudar. I el govern britànic va dir, en qui pensem? Al final, després de pensar-s'ho molt, van pensar en Gordon. Però en Gordon li va dir, mira, Gordon, aquestes són les ordres. Tu te'n vas cap al Sudan, però has de fer tot el possible per començar a retirar-te.
0: Mm-hmm.
2: Has de posar ordre dins del Sudan.
1: O sigui, arriba com amb una treva amb aquest tio, no? Amb el Mahdi aquest, com amb un entente i retirem-nos.
2: Perquè sobretot el primer ministre britànic d'aquell moment, que era Glaston no volia ficar-se en més guerres. Perquè també ell estava pensant més en la Índia, en l'Afganistan... Llavors, del Sudan no li interessava. Llavors, el que li diuen és, mira, t'enviem allà, amb aquesta partida de soldats, tu el que fes allà, reorganitza les tropes d'allà, però inicia la retirada. Negocia amb el Mahdi, el que sigui, però més o menys intenta quedar bé, fer una retirada honrosa.
1: Sí, que no puguin dir que ens hem retirat amb la cua entre les cames, diguéssim, intenta arreglar el terreny.
2: Retira't, que les teves forces es retirin cap a Egipte i el que passi al Sudan, mira, que se lo componga com ho quiera. Mm-hmm. Quin és el problema? Que el Gordon, ell va rebre aquestes ordres, però al mateix temps va rebre altres ordres, més o menys així, que podríem
1: off
2: dir?
1: Off the record.
2: Off the record, que li diria, no, tu tienes que ir allí a pelearte con el Madrid.
1: Yeah. Bueno, perquè dintre

0: intentar lluitar contra la trata d'esclaus...
1: Sí, posant penes de mort i tal...
0: I clar, va empitjorar molt la situació. Per això els sudanesos es van posar d'acord amb el Mahdi, perquè diuen, no, a menos este es de los nuestros.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, ell se'n va allà i comença, clar, a liar-la, per dir-ho clorovialment.
1: Liar la parda.
0: Liar la parda. I a més, es deixa assetjar a Khartoum.
1: Sí, sí, que queda allà...
0: Que diu, a veure, més o menys, Gordon, la teva idea és que tu vagis allà...
1: Com bueno, després d'una sèrie de desastres sí. militars...
0: Perquè... Alguns d'ells no eren culpa seva.
1: No, alguns no eren culpa seva. Però, bueno, que el cas és que s'encadena una sèrie de desastres militars en el qual l'exèrcit anglès va quedant cada vegada pitjor...
0: I al final queda allà...
1: Els queden assetjats a Khartoum.
0: Clar, mm-hmm. Llavors ja no tenia sortida.
1: I aleshores, a més, el govern britànic es veu obligat enviar tropes cap a Khartoum.
0: Bueno, s'ho van pensar moltíssim.
1: Home, clar, perquè no volien.
2: Tot el contrari.
0: Què fem? Enviem tropes i al final, quan les tropes van arribar, diguéssim, ja s'havia acabat tot.
1: Sí, estava tot dat i beneït.
0: Sí. Clar, sí, a més, el problema també que va tenir en Gordon és que no es portava gens bé en qui era més o menys el governador britànic a Egipte, que era un senyor Evelyn Baring.
1: Sí, que era com una mena d'ambaixador o governador.
0: Sí, més o menys. Era diguéssim, el que nominalment...
1: Era el seu jefe.
0: Nominalment era el que estava més o menys donant diguéssim, consells al vell o al Khedive o al rei d'Egipte, però en realitat és el que patia la part d'Egipte.
2: Mm-hmm.
0: Ell, Gordon i Baring mai es van portar bé.
2: Mm-hmm.
0: Llavors, Baring tampoc el va recolzar. Sí, envíame tropas. Bueno, espera, que me lo pienso, pero me la vas a enviar. Sí, hombre, sí, tú esperas sentado que te envío tropas. Las tropas mai van arribar.
2: Clar.
0: I clar, des d'Anglaterra, enviamos tropas per recolzar Gordon. Sí, però bueno, però hem de pensar-les. Hem de fer una mena de comissió per decidir si fem una comissió per enviar. Sí, al final va ser un desastre per culpa de tothom.
1: Sí, sí, al final es van veure gran part per la pressió de l'opinió pública, es van veure obligats a enviar tropes, però clar, quan van arribar les tropes ja no...
0: Clar, perquè és que l'opinió pública volia enviar tropes. Clar. El problema del govern. El clar. Govern no volia enviar tropes.
2: Interessant. Doncs aquestes són les quatre biografies i que hem pogut recollir en aquest llibre i que també hem pogut conèixer més de Lytton Strachey, amb l'Imma Moixella i amb l'Òscar González, a qui agraïm una setmana més, un mes més, que amb això fem la tradició, que puguem seguir coneixent la història i els seus protagonistes. Gràcies, Imma, Òscar, i fins la propera.
1: Fins la propera.
3: Hi ha un lloc a l'estat de Utah, als Estats Units, on les parets de roca es tanquen fins a deixar un passadís de poc més d'un metre d'amplada. S'anomena Blue John Canyon i, si mireu cap amunt des del fons, veureu una estreta franja de cel blau que sembla molt, molt lluny. No és el lloc on la majoria de nosaltres triaríem passar un dissabte a la tarda. Però Aaron Ralston no és una d'aquelles persones que pertanyen a la majoria. El 26 d'abril del 2003, Ralston tenia 27 anys. Era enginyer mecànic titulat per la Universitat Carnegie Mellon, on també havia estudiat francès i tocava el piano, per si el perfil de geni multidisciplinar no estava prou clar, i havia deixat una feina ben pagada a Intel per dedicar-se a escalar muntanyes. No és exactament la trajectòria professional que t'explica el tutor d'orientació a l'institut. Però Ralston n'era el millor exemple. Quan vols fer alguna cosa, vas i la fas. Havia fet cim a 111 dels 119 cims de Colorado de més de 4.000 metres, molts d'ells en solitari i a l'hivern. Era el tipus de persona que veus en una foto al cim d'una muntanya nevada i penses que ha d'estar molt bé o molt boig, probablement una mica de totes dues coses alhora. I és que la relació de Ralston amb el risc ja venia d'abans d'aquell abril del 2003. Uns mesos enrere, ell i dos amics havien estat atrapats en una lleu de grau 5, el màxim de perillositat, a Resolution Peak, a Colorado. Van sobreviure, però la vivència hauria de ser suficient advertència per a qualsevol. Per a Ralston, no ho va ser del tot. Ho tindrem present. Aquell matí de primavera, Ralston va aparcar el cotxe, va agafar la motxilla i va endinsar-se sol a les gorges de pedra vermella de Blue John Canyon, un laberint de passadissos estrets, esculpits per mil·lennis d'erosió. I aquí cal aclarir una cosa important. No va dir a ningú on anava. Ni als amics, ni a la família. Ningú al món no sabia què era allà. Una dada que en retrospectiva resulta el que podríem qualificar eufemísticament de decisió subòptima.

Tot anava bé fins al migdia, quan Ralston va arribar a un punt on havia de passar per sobre d'una roca encastada entre les parets del canó. Ho havia fet centenars de vegades a llocs similars. Però aquell dia la roca va cedir. Va lliscar cap avall, va aixafar primer la mà esquerra i després va quedar immòbil, implacable, atrapant la mà i el canell drets contra la paret de pedra. La roca pesava aproximadament 360 quilograms. Ralston en pesava uns 70. Les matemàtiques eren brutalment clares. Durant els primers minuts va intentar alliberar el braç. Va ser completament inútil. Va intentar moure la roca. Inútil. Va cridar demanant ajuda. Inútil. El Blue John Canyon, en plena setmana feinera de finals d'abril, era poc probable que ningú passés per allà. La seva situació era, per dir-ho amb delicadesa, sumament complicada. Les provisions que portava eren escasses, una mica menys de mig litre d'aigua i dos entrepans. Per una excursió d'un dia, suficient. Per una situació de supervivència, en ple desert de pedra sota el sol de Utah, absolutament insuficient. Va passar el primer dia intentant totes les opcions mecàniques que li suggeria el seu cervell d'enginyer. Si fas palanca cap aquí, si esculps la roca una mica... Res. El segon dia va intentar esculpir la pedra amb la navalla multiusos que portava. Amb la mateixa navalla que hauria costat pocs euros en qualsevol benzinera. La seva qualitat era, diguem-ne, modesta. Ralston va descriure posteriorment que era el tipus d'eina que et regalen en una llanterna de 15 dòlars. Un obsequi gratuït, però era tot el que tenia. Ironia de les ironies per un enginyer mecànic especialitzat a dissenyar sistemes precisos. El tercer dia, deshidratat i amb la lucidesa començant a afluixar, va considerar l'opció que fins aleshores havia rebutjat categòricament. Amputar-se el braç. Va provar de fer-se uns torniquets. Va fer talls superficials d'exploració en l'avantbraç, però de seguida va comprendre que el problema real no era la carn, era l'os. I la seva navalla gratuïta, que ja tenia dificultats per tallar tendons, no estava dissenyada per serrar ossos humans. Va arribar a la conclusió que, senzillament, no podia fer-ho. No tenia eines suficients. Va haver d'esperar.

Aquí és on la història pren un gir que fins i tot els guionistes de Hollywood haurien considerat excessiu, si no fos perquè és completament real. El quart dia, sense menjar i amb molt poca aigua, Ralston va gravar missatges de comiat per a la seva família amb una petita càmera que portava a la motxilla. Va esculpir el seu nom a la paret de roca, va afegir la data de naixement i al costat la data que ell creia que seria la seva mort, l'1 de maig del 2003. El cinquè dia, l'aigua s'havia esgotat. Va prendre una decisió que ningú no pren de bon grat: beure la seva pròpia orina. I aquella nit, delirós i convençut que no veuria sortir el sol, va tenir una al·lucinació. Va veure un nen petit que jugava. Un nen que ell, en aquella visió, reconeixia com el seu fill. Un fill que encara no existia, però que el seu somni li mostrava vívidament. Corrent, rient, tot sol en una habitació plena de llum. Ralston ha dit en diverses ocasions que aquella visió li va salvar la vida. No perquè fos mística ni sobrenatural, sinó perquè li va donar un motiu concret per seguir lluitant quan ja no en tenia cap d'altre. I de vegades, un motiu concret és l'única cosa que et separa de rendir-te. Quan va despertar el sisè dia, alguna cosa havia canviat. El braç atrapat havia començat a descompondre's per manca de circulació. I aleshores, en aquell estat de deshidratació extrema i esgotament absolut, li va venir una idea. Una idea d'enginyer. Si aplicava torsió al braç atrapat en la direcció correcta, podria trencar els dos ossos de l'avantbraç, el radi i el cúbit, per força mecànica, sense necessitat de serrar-los. I un cop trencats, sí que podria tallar la part tova amb el ganivet. Podria escapar. El que va seguir va durar aproximadament una hora. Una hora de la qual Ralston ha parlat poc i amb molt de compte. I que la pel·lícula que va retratar la seva història va fer-ho amb prou crueltat perquè moltes persones a les sales de cinema tanquessin els ulls o sortissin al passadís a prendre l'aire. Va trencar els ossos aplicant torsió. Va usar el petit

ganivet de la navalla per tallar la carn. Va usar les pinces de la mateixa navalla per tallar els tendons més gruixuts. Va tenir cura, una cura increïble, de deixar les artèries principals per al final, per no dessagnar-se abans d'acabar. I a les 11 del matí del 1 de maig del 2003, Aaron Ralston va fer el pas enrere que portava 6 dies esperant poder fer. Però la història no s'acaba aquí, perquè Ralston estava uns 13 quilòmetres del seu cotxe, sense telèfon, havent perdut el 25% del volum de sang del seu cos i havent perdut uns 18 quilograms en 5 dies. En comptes de seure a esperar que algú el trobés, va fer el que sembla del tot inversemblant. Va baixar fent ràpel per una paret de 20 metres d'alçada, amb un sol braç, i va caminar. Va caminar durant quilòmetres sota el sol de Utah, amb el torniquet improvisant, aguantant el que quedava del seu avantbraç, fins que va trobar una família holandesa, l'Eric i la Monique Major i el seu fill Andy, que estava de vacances per la zona. En veure l'estat en què es trobava aquell home que sortia del desert, van córrer a alertar els serveis d'emergència. Un helicòpter de rescat va recollir Ralston 4 hores després de l'amputació.

4 hores. La velocitat del rescat no és un detall menor. Ralston va dir posteriorment que si hagués amputat el braç un dia abans, hauria mort dessagnat abans de ser trobat. I si no s'hagués amputat, l'haurien trobat mort al fons del canó uns dies després. La finestra de supervivència era literalment d'unes poques hores. El moment exacte en el qual va actuar va ser l'únic que tenia possibilitats reals d'èxit. La seva mà i l'avantbraç van ser recuperats de sota la roca per les autoritats del parc. Per treure la pedra del damunt van caldre 13 persones, un cabrestant i un gat hidràulic. La mateixa roca que un sol home havia estat incapaç de moure en 5 dies d'agonia necessitava 13 persones i maquinària pesant per ser desplaçada uns centímetres. Ralston va demanar que l'extremitat fos cremada. I 6 mesos després, el dia del seu 28è aniversari, va tornar al Blue John Canyon acompanyat del periodista Tom Brokaw per escampar-ne les cendres al lloc on va dir pertanyien. La seva primera conferència pública després de l'accident no va ser a cap universitat ni a cap fòrum de lideratge empresarial. Va ser a la seva antiga escola de primària, on va dir als estudiants dues coses molt simples. Sempre aviseu algú de per on aneu a caminar i porteu sempre un ganivet ben esmolat. Petits detalls que, en el seu cas, haurien canviat absolutament tot. L'any 2024 va publicar les seves memòries, Between a Rock and a Hard Place, entre una roca i un lloc difícil, en una traducció literal, amb el doble sentit ben evident, que van arribar al número 3 de la llista de no ficció del New York Times. El 2010, el director Danny Boyle, el mateix de Trainspotting i Slumdog Millionaire, va adaptar la història al cinema amb el títol 127 hores, protagonitzada per James Franco. La pel·lícula va ser nominada a 6 Oscars. Ralston, mentrestant, no va deixar de fer el que feia. Va completar tots els cims de Colorado de més de 4.000 metres en solitari i a l'hivern, convertint-se en la primera persona de la història a aconseguir-ho. Amb un sol braç, amb una pròtesi que, quan sortia a la televisió nord-americana, girava en rodó mentre sostenia una tassa de cafè per a estupefacció dels presentadors. El fill que va veure en aquella al·lucinació al fons del canó, aquell nen que corria en una habitació assolellada mentre el pare creia que estava morint, va néixer anys després. Es diu Leo, i el seu pare, quan parla d'aquell moment al fons del Blue John Canyon, diu que va ser el primer cop que el va veure.

0: Aquest estiu, quan baixi la calor o quan encara en faci més...
1: Quan siguis a la platja, al cotxe, al balcó o passejant el gos...
0: Quan vulguis entendre què passa al món...
1: O simplement desconnectar una estona...
0: A Onda Cero Catalunya encenem la brúixola d'estiu.
1: Cada vespre parlarem del que importa i també del que no sabies que t'interessava.
0: Tecnologia, criminologia, esports, literatura...
1: Mites i realitats, humor, música en directe, cultura...
0: Històries sorprenents, entrevistes i moltes preguntes...

0: perquè l'estiu és el millor moment per descobrir coses noves. Des del 27 de juliol i durant tot l'agost, de 7 a 10 del vespre, la brúixola d'estiu, a Onda Cero Catalunya.
1: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: bien escrito. Yo creo que a veces parece fácil y está mal escrito.
1: Sí, no, está claro.
0: Hay amalgamas, hay muchas cosas que no.
1: Sí, sí, está claro.
0: Pero ese está muy bien escrito, además.
1: Está muy bien. Y también, doncs, el de tenir la llibertat, y entenc també de acceptar-se tal com ets i amb la teva manera de ser i amb el que vulguis fer, no? Jo crec que això és molt important també com a missatge, no?
0: Exacto, sí, exacto. Sí. Es bueno, es un libro que te da una serie de mensajes a través de una historia, como se hace una chica, pero a la vez te está entreteniendo mucho. Como, bueno, oye, vamos a hablar de cosas serias, pero mientras nos divertimos.
1: Em sembla fantàstic. Fem unes... un parellet de simplement de... d'anunciar llibres que més poden, que puguin també els nostres oients, doncs, anar a buscar tot això que ens has estat comentant i que ens has pogut explicar extensament, doncs, alguns llibres, però que on d'altres també trobaran alguns d'aquests elements, alguns d'aquests ingredients d'aquesta dificultat en les infàncies, allò de forjar el caràcter, no? O forjar la personalitat, que en alguns casos seria evitable, eh? És a dir, les criatures hem de respectar, i això ens hauríem d'estar tots els països i totes les societats i totes les cultures, hauríem d'estar d'acord en que la infantesa ha de ser infantesa i després ja amb... quan arriben a la gent a l'edat adulta, doncs ja pensaran. Però
0: no... Dejémosle que aprenda la gente cuando tiene que aprender sobre este.
1: Efectivament. I tenir...
0: Con un mínimo de características.
1: Sí, sí, evidentment. No, no, i la formació ha d'existir. És a dir, com deia la meva mare, no tens, quan jo era petit, no tens l'obligació de guanyar diners, però a canvi tens l'obligació d'estudiar i de formar-te, no? I em sembla que era una manera molt lògica d'anar-te encaminant a dir, escolta, sí, hem de fer coses per nosaltres i pels altres, hem d'aportar alguna cosa a la societat d'alguna manera. I en això ho intentem. Un parellet de noms, de títols que ens puguis recomanar, Víctor.
0: Pues mira, también hay un libro de infancia, pero de bullying, de transmigración social, de vivir en un suburbio de Francia y ser homosexual y tener que tirar para adelante, que se llama Cómo ser Eddie Belguel, de Edward Louis, ¿no? Y por último, una
1: sort que ho has dit tu, el nom, sí. Perquè jo aquí veig moltes es i moltes us juntes.
0: Belguel significa cara bonita.
1: Veus? Doncs mare meva, eh? Perquè jo aquí veig tantes vocals juntes que hagués pogut tenir un desprendimiento de... Mare meva, quina meravella.
0: Y luego otra, una novela que yo siempre recomiendo para la gente que ha dejado de leer, ¿vale? Hombres que habéis dejado de leer, coged El guardián entre el centeno, de Salinger.
1: Quina meravella, el màxim referent d'un mateix protagonista, fins i tot parlant, no escrivint en aquest cas, no? De forma diferent, no? És meravellosa.
0: Personaje masculino complejo de la literatura, uno de los personajes más complejo de la literatura universal.
1: Sí, sí, sí. És una meravella perquè ens permet això, no? Entendre que... jo crec que és una de les obres claus com a base, no?, d'entendre que igual que hi ha aquest camí, aquesta evolució, doncs, que un va creixent, doncs que un va sent diferents versions de si mateix, no?, i pot tenir una essència molt clara, però després tots som, i això passa molt quan revisionem decisions.
0: I personatges correosos, difícils.
1: Sí, sí, evident. Però vull dir que tots som versions diferents de nosaltres mateixos i les decisions les prenem tenint en compte, doncs, la versió que érem en aquell moment i no ara.
0: ¿Qué foto, qué decisiones tomo según la foto en la que me lo pillen?
1: Exactament.
0: Total.
1: Fantàstic. Doncs aquestes han estat molt bones propostes que ens ha fet el Víctor Ruiz Novel, però aquesta temporada sempre acabem amb alguna cançó, amb alguna música que porti nom de ciutat, de poble, d'un lloc. Quina ens has recomanat aquesta setmana?
0: Pues mira, una de las ciudades que yo he tenido la fortuna de visitar de Estados Unidos, que me resultó americanamente maravillosa, que es Chicago, y que Frank Sinatra cantó una canción, lo compondría otro porque Frank Sinatra no era compositor, que se llama Chicago, mi tipo de ciudad.
1: Ay, qué bueno.
0: My Kind of Town. Entonces, es un estándar americano que se llama

0: doy.
1: Quina meravella, quina elegància i quin... com un es relaxa, eh? Jo escolto Frank Sinatra i m'he de treure les sabates o les bambes o el que dugui, no? M'he de descalçar per poder gaudir en tota l'extensió del que transmet, i en aquest cas transmetent sobre una ciutat com és Chicago. Que bé, té un musical també, però és que així descobrim, que sempre ens agrada que en Víctor ens descobreixi, doncs, peces, novel·les, històries i llibres que tinguin aquest nexe comú avui amb infàncies, amb adolescències difícils. Víctor, un plaer sempre escoltar-te, el nostre escriptor de capçalera, i fins ben aviat.
2: Igualment.

0: Quanta gent coneixeu, o potser vosaltres mateixos o mateixes, no? Us deixeu fascinar per històries que, per exemple, doncs, poden tenir molts crims, no? Ara, per exemple, el true crime, doncs, està molt de moda i agrada veure reportatges i pel·lícules, etc. I això no vol dir que ni se'ns passaria pel cap, espero, almenys en la majoria, doncs, cometre crims, però són temes que apassionen, són les vivències humanes, no? El que la passió, no?, en molts casos pot arribar a fer. I és que ens agraden les històries que són apassionants, les històries que són de passió amorosa, però també sexual, i també de relacions de família, de poder. I si tot això podem aconseguir que siguin amb històries nostrades, llavors les hem de recomanar, com és el cas de Els Faura, Entre el seny i el desig, la història, la novel·la de Marc Picó. Marc, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a tu per tenir-me aquí.
0: La Mar és d'aquelles persones que de joveneta, és molt jove, però ja des de més joveneta, anem a dir, tenia molt clar que volia escriure, i m'imagino que has anat llegint moltíssim, aprenent, veient els referents i veient també el que li agradava a la gent, històries, molts cops es comenta, no?, sobre la teva obra, doncs això, per exemple, els Bridgestone, etc., no?, històries que funcionen molt bé, però, escolta, la possibilitat de dir, escolta, reivindiquem, fem una història que sigui engrescadora per les lectores, pels lectors, però que a més que hi afegim elements nostrats, no?, de la nostra

0: nostra tradició, oi?
1: Exacte. Per mi, Catalunya és una cosa molt important, és una part imprescindible de la meva identitat i trobo que molts cops, fins i tot la gent catalana, no, tendeix a

0: Vots engrescadors, divertits, de passió, més petardos, potser, no? No tot el que sigui català ha de ser com superpolit, superperfecte, super així, refinat. I llavors és això, jo volia reivindicar-ho una miqueta, com de, ostres, ara està super de moda tot aquest tipus de literatura o de sèries que són així, doncs, romàntiques d'època, però amb aquest punt de salseig, no? De picant, potser, més divertit, més petardo. I per què no fer-ho així una mica català, una mica nostrat, com agafar una mica de les dues coses, combinar-ho, i llavors el Faure respon, doncs, a aquesta, bueno, a aquesta necessitat que jo... Que jo detectava i, joder, és una reivindicació al final.
1: Està fantàstic, Mari. A més, no només estic convençut que funcionarà, sinó que, a més, tot això el que porta, i ja no només és, diguem-ne, un indret, no? Com pot ser, que al final no deixa de ser un personatge més, no? On passen les coses i el context històric, sinó també una manera d'entendre la vida i, per exemple, un concepte clau, que és el de la responsabilitat, els del deure, aquestes vehiculacions, no, familiars de conceptes que tots hauríem de conèixer perquè són molt nostres i és una pena que no els tinguem, com l'hereu, com la pubilla, conceptes que els entenguem i el que suposava, no? És apassionant. Exacte. També.
0: Sí, bueno, és això, és una part molt important de tot aquest, no diré imaginari, però de la cultura catalana,
1: sí.
0: Que és veritat que fa uns quants anys, però no tant, no està tan llunyà, no és l'època medieval, estem parlant de fa potser 200 anys, encara queden, com diguem, ombres i ecos d'aquesta herència, no? Hi ha molts pobles on les festes majors fan el tema de les pubilles i els hereus, tot i que és, òbviament, una cosa molt diferent, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, doncs, poder-ho explorar una miqueta, explicar-ho d'una manera com entenedora i engrescadora, jo crec que, bueno, és una cosa que a mi m'ha interessat molt també fer tota aquesta part de recerca, no? De ostres, a veure com funcionava exactament, no? Tot això, com eren les castes familiars, el rol que tenia cadascú, perquè realment era això. O sigui, tu, l'ordre en què naixies determinava tota la teva vida.
1: Imagina.
0: Igual que si eres home o si eres dona, també determinava tota la teva vida, no? I, doncs, poder-ho explorar una miqueta i alhora fer com una mica d'això, explicar-ho d'una manera engrescadora, fer una mica d'història, jo crec que és xulo.
1: Està molt bé. Ja des del principi ens poses... Jo t'ho agraeixo, Mari? Jo sé que això... Hi ha gent que prefereix d'una manera o d'una altra. Jo agraeixo que des del principi ja tinguem clares l'organització familiar. Ens presentes les famílies i ens poses... A mi m'agrada que m'ho donin. Després ja entrarem en la història. Després ja la cosa ja es complicarà. Però de principi que puguem anar a localitzar. Igual que hi ha els mapes, no? De vegades de dir la Tierra Media. Bueno, sí, escolta, la Tierra Media, perquè si no, no m'aclaro o lo de Juego de Tronos, el Muro, el Norte, molt bé, fantàstic, perquè si no em perdo, perquè són noms complicats. Però aquí, tot i que els noms els puguem conèixer més fàcil, perquè són els Faure, els Campmany, els Prats, està bé, però que sapiguem quines eren aquest ordre que ens deies, no? No només qui eren els fills, els descendents, sinó l'ordre per entendre a qui li tocava què. És important perquè a partir d'aquí ja puguem tenir com les instruccions, com les fitxes del joc, no? I a partir d'aquí juguem, no?
0: Totalment, sí, és el que he dit abans, o sigui, l'ordre en què naixies determinava tot el teu destí, llavors tu quan veus que el Ricard Campmany és el segon, això ja és un tret molt important de com serà el seu personatge i com des d'on s'explicarà aquesta història, no? I que ens fa entendre els personatges molt bé, o que això, que la Maria, que és la protagonista, és una dona, també això també t'explica molt, no? Sí, i per mi tenir aquests arbres genealògics al principi del llibre també m'ha ajudat molt, perquè és això, abans les famílies eren molt nombroses, llavors és això, les famílies tenen potser 4 o 5 fills i aquests fills potser també tenen ja s'han casat i tenen més fills. Per mi també, com a autora, és important tenir-los clars perquè és molt fàcil com cada cop et balli algun nom i que puguis anar a l'arbre genoles i que diguin, no, aquesta que es deia així, vale, aquesta tenia 2 fills, perfecte. És important.
1: Totalment. Mira, encara no hem trobat mare que tinguis Tèrians en la història, perquè perquè ara, si l'haguessis de situar ara, mare meva, seria
0: molt diferent.
1: Seria molt complicat, avui dia, no? Perquè al final es va donar que era un gat. Bueno, els personatges i les situacions, clar, tenen aquesta complexitat de, sí, podem veure el punt de partida en l'ordre, però després es va intrincant, es va complicant, doncs això, perquè som passionals, som éssers passionals, sí. I per tant, doncs, això, no?, entre el seny i el desig, no?, aquí sempre s'ha dit això del seny i la rauxa, no?, és a dir, són sí. conceptes antagònics, però és que una cosa no vol dir l'altra.

0: És a dir, que et governi el seny no vol dir que després et deixis portar per les passions, perquè això és el que
1: som
0: mou.
1: Som humans.
0: Clar, som humans i és el que al final ens mou, no? I és, té aquest punt d'irracionalitat, no? De per què t'agrada, t'atrau una persona i no una altra, o el rebel·lar-te contra el destí, o al contrari, no? Fer la teva
1: Exacte.
0: Personalitat a partir del destí em sembla apassionant. Sempre m'agrada saber, Marc, el procés creatiu que teniu les autores. Tu, de quants metres era el suro, per entendre'ns, on anaves anotant totes les cosetes, eh? Com va això? Com ho fa la Mar Picó?
1: Doncs mira, jo tinc 3 documents guardats de Google Drive, de moltíssimes pàgines cadascun. Un és amb tota la informació dels diferents personatges, tant de Vall del Pi com de Vallformosa, diguem, que són com les dues localitats importants en aquesta trilogia. Vall del Pi és el poble, però llavors hi ha la vila de Vallformosa, que també és important, les famílies que estan en cadascun d'aquests pobles, on viuen, com es relacionen entre ells, altres personatges que no són de les famílies però que també són importants i a què es dedica cadascun. Tot això està en un document, que és el de personatges.
0: Sí.
1: En un altre hi ha explicada com la trama de cadascun dels llibres, perquè tot i que ara estan escrits el primer i el segon encara no s'ha publicat però ja està escrit, el tercer està, diguem, o sigui, escalatada la història, ja està en procés de creació, però ja sé el que passarà, diguem. I per tenir-ho clar, doncs també ho tinc allà apuntat en un altre document, i en un altre és el document de recerca, que és el més llarg, que són pàgines i pàgines i pàgines de tant noms, com per exemple, o sigui, he hagut de buscar coses com sabien quina hora era, com funcionava el tema de això, què menjaven els dies de festa, com funcionaven les festes majors, quants dies duraven, s'havien inventat els banys, com eren els banys, no? Com coses així, que semblen tonteries, però a l'hora d'escriure les has de tenir clares, perquè és aquest personatge... Ostres, vale, ha de banyar-se, però com es banyen, saps? Com... Són tonteries, però que són importants. Jo he hagut de fer moltíssima recerca de tot això i ho tinc allà en un altre document, que són moltíssimes pàgines.
0: La part de documentació, clar, l'avantatge, Marc, tu perquè ets jove i doncs això, no? I, fixeu-vos, Google Drive, és a dir, tot el núvol i tot això. Abans, quan havíem de preparar alguna cosa, i clar, no teníem internet, anàvem fent còpies de seguretat d'allò que anaves escrivint. Anaves escrivint, tenies el document de documentació 1, documentació 2, documentació ok, després es deia documentació ok, aquest és el bo, i anàvem retitulant una mica els documents per poder saber, i acabaves amb 50.000 documents que no saps quin és. Clar, l'avantatge de poder treballar també d'aquesta manera, imagino que dona moltes possibilitats, no? De dir, doncs mira, una estona estic passejant i duc el mòbil i puc seguir consultant això, no? Això és una eina interessant, oi que sí?
1: Sí, és molt important això, és un gran avantatge, perquè és això. Quan ets escriptor, la inspiració a vegades et ve en moments on, saps?
0: Clar.
1: On no te'ls esperes i potser estàs fent la compra o estàs al gimnàs o estàs de viatge i se t'acudeix una idea com que dius, ostres, això és clau, no? De cop et connecten, les muses et connecten
0: cosa
1: i dius, ai, ho he d'apuntar això i no ho vull perdre, i doncs tenir la possibilitat de tenir-ho al núvol.
0: Total.
1: Doncs així ja està, ja ho deixes apuntat en el document on ha d'anar i saps on consultar-ho i no t'arrisques a, ostres, ho apunto aquí en una llibreta i potser me la deixo, saps? Vull dir, sí, per mi m'ha ajudat molt, la veritat.
0: Està fantàstic, i això, el poder doncs, tenir-ho tot ordenat i disponible en tot moment. M'imagino, Marc, que clar, hi ha molta gent jove que s'està acostant a la lectura, que s'interessa per llibres com el teu, i clar, no sé si t'ho comenten molt, o tu mateixa, no?, de veure la diferència, no?, de sempre s'ha dit, no?, és que el jovent, és que ens ha tocat la pitjor època per ser adolescent, o per ser jove, o per ser tal, i al final veus que totes les èpoques han tingut la seva dificultat, no?
1: Totalment, totalment. Sí, sí. Just és una pregunta que em van fer fa poc en una altra entrevista. Era com, a tu t'hagués agradat com viure en aquella època? I dic, home, o sigui, òbviament hi ha coses que estan molt bé, no? No hi havia internet, no hi havia com preus de lloguer elevadíssim, però per una altra banda, jo sent dona jove, o sigui, jo m'hauria de casar, ja hauria d'estar casada, i segurament m'hauria hagut de casar amb qui m'hagués dit mon pare, o si tingués un germà gran, el meu germà gran, o qui fos, saps?
0: Imagina't.
1: Vull dir, no, sent dona, sobretot, és una època molt complicada. Això també és és una cosa que s'explora una miqueta en aquest llibre. Com
0: fantàstic.
1: Realment érem, en certa manera, més lliures perquè no estàvem així com condicionats pel capitalisme i tot això, però, d'altra manera, tampoc era una època fàcil, llavors.
0: Total.
1: És molt relatiu, això.
0: Però està molt bé el poder viure-ho, no?, a través dels personatges, i m'imagino que en el fons hi ha bastant, Marc, d'un llibre, d'una història que t'hagués agradat llegir, no?
1: Sí, totalment.
0: Vull dir, això jo crec que...

0: és bàsic, no? A l'hora d'escriure, el fet de dir, sí, ostres, jo vull fer un llibre, una història, que a mi m'hagués apassionat poder-la llegir, no?
1: Exacte, jo sempre, o sigui, quan escric, sempre escric coses que a mi m'hauria agradat llegir-les i com m'hauria agradat llegir-les. Llavors, jo gaudeixo molt del procés d'escriptura, perquè a l'hora d'escriptura, alhora estic sent lectora.
0: Clar que sí.
1: I fins i tot si sé cap a on ha d'anar la història i com què passarà, mentre estic escrivint, em descobreixo com sorprenent-me, ostres, està passant això.
0: Això és fabulós. Jo crec que això ens passa a tots, perquè jo a vegades em reescolto els podcasts del programa i penso, ai, no me'n... i torno a riure amb coses que hem dit que no me'n recordava. Vull dir, això va bé de deixar-se sorprendre, que crec que és meravellós. Ja que estem en aquesta part del procés creatiu, Marc, quan tu dius o consideres, mira, ara ja he acabat, no? Ja tinc els Faura fet, o per exemple que dius que ja tens la segona i ja tens més o menys pautada, saps el que passarà de la tercera. En quin moment tu dius, mira, ja està acabada i quan arriba aquest moment tens la temptació de tornar a rellegir una 68a cop per veure que està tot ok, o hi ha un punt que dius, ja està, no ho vull mirar més perquè si no encara hi trobaré alguna cosa? Com ho fas?
1: Tot això és una mica diferent quan treballes amb un equip d'editors. Mm-hmm. Jo treballo amb un equip d'editores, sobretot amb la Mariona, que és la meva editora, que és fantàstica. Llavors, realment, sí que et passa que tu comences a escriure, no? Dones per acabada la novel·la, però llavors l'ha de llegir l'editora. Mm-hmm. Mm-hmm. I l'editora et diu, mira, t'ha quedat molt curta, o mira aquesta trama tal... També et donen el seu feedback. Òbviament, és una cosa com que jo tinc l'última paraula sempre, mm-hmm, i ningú m'obligarà a posar res ni escriure res que jo no estigui d'acord. Però, bueno, és una manera de com treballar en equip, perquè també tenir una altra perspectiva d'una persona que està una miqueta fora, entre cometes, no? Et digui, mira, això m'ha agradat, tal, i així pots veure, perquè, clar, tu com a escriptor pots tenir molt clar, com si no, és que aquest personatge està pensant això, però potser no ho has sabut reflectir en el text. Llavors, tenir com aquesta opinió externa, en el cas de l'editora, que et digui, això no ha quedat clar, o això no sé què, doncs va molt bé. Llavors, el tema de llegir, rellegir, és que quan acabes d'escriure, realment no has acabat, perquè llavors els editings, has de modificar més coses, i llavors més, i llavors més, llavors realment, quan tu et penses que has acabat, no has acabat, i no. I quan et diuen ja està, no tens la temptació.
0: Dius, ja m'ho explicareu vosaltres. Ara, després que cada lector i cada lector faci la seva interpretació i digues, que aquí volies dir això, tu sí. Per dir, no, exactament, perquè al final cadascú com la música, no? Cadascú la fa seva i és una cosa fantàstica. Doncs, Marc, ganes de que ens vagis explicant en els propers llibres com va evolucionant tot, com va tenint bona rebuda aquest primer, Els Faura, entre el seny i el desig, que el trobeu a Montena, i moltíssims èxits. Marc, fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies, vagi bé.
2: Noms propis de l'esport català.
3: Emili Alsamora, nascut a Lleida, el 1973, li van regalar una moto amb 5 anys i 10 després es proclamava campió de Catalunya de 80 centímetres cúbics. La seva primera carrera al Campionat del Món va ser el 1994 en la categoria de 125 centímetres cúbics, categoria en la que guanyaria el Mundial 5 anys després i ho va fer sense guanyar cap cursa aquell campionat.
4: Sí, va ser l'anècdota, no? Bueno, amb 13 curses que era el Mundial no vaig poder guanyar cap cursa, sí que pràcticament 3-4 van guanyar, diguéssim, creuant la línia de meta, en primer cosa van passar per el que es diu el rebufo, però bueno, teníem molt clar que teníem un hàndicap també amb aquestes motos en petites, havia un reglament pes-pilot, el reglament era el pes de la moto i el pilot, nosaltres estàvem molt per sobre dels pesos de pilots molt més menuts, però al final la regularitat i rodejar-te d'un bon equip i un bon assessorament va fer que juguéssim les nostres armes i al final fos guanyar el Mundial, no? Que al final era l'objectiu.
3: Emili Alsamora és un dels noms propis de l'esport català.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: de 1.600 metres d'altitud, sota un sol fort, amb nits fresques. El vi més característic és el torrontès, blanc, aromàtic i molt lligat a aquesta zona. Des de Cafayate, les valls de Calxequies continuen entre pobles de tova, cactus gegants i esglésies petites. Molts viatgers fan ruta cap a Cachi, passant per la Cuesta de l'Obispo o el Parc Nacional Los Cardones, on els cactus s'aixequen com a columnes al costat de la carretera. A taula, el nord argentí té gust de blat de moro, de carn i d'espècies suaus. Humita, tamales, locro, cabrit i empanades acabades de sortir del forn de fang. Salta i les valls de Calxequies són una Argentina diferent de Buenos Aires o la Patagònia. Aquí el viatge passa pels mercats, per les penyes folklòriques, les carreteres de grava, les cases baixes i les muntanyes que canvien de color segons l'hora del dia.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau.

0: de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: Hi ha coses que fan que setembre sigui especial. Retrobar les veus de cada dia, tornar a estar ben informat, descobrir noves històries, compartir opinions, emocionar-nos. El pròxim 31 d'agost comença una nova temporada a Onda Cero Catalunya. Els matins, tota l'actualitat amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i Carlos Alsina. Després, La Ciutat, amb Míriam Franc, per entendre tot el que passa a Catalunya. A l'hora de dinar, Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo, amb tota l'actualitat del país. A la tarda, Por Fin, amb Jaime Cantizano, entreteniment i companyia. Al vespre, La Brúixola, amb Lola Sorribas, per mirar el dia en perspectiva. I quan la pilota comença a rodar, La Brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz. Tota l'actualitat esportiva i la millor tertúlia futbolera. I a les matinades, Nits de Ràdio, amb David Cervelló. I els caps de setmana, Julia en la Onda, amb Julia Otero. Lideratges, amb Ariadna Belver. Amb Bones Mans, amb Robert Calvo. I tota l'emoció de l'esport amb Radio Estadio, amb Edu García. El 31 d'agost, torna la informació. Tornen les històries. Torna la teva ràdio. Onda Cero Catalunya. La brújula de Radio Estadio.
3: Yo siendo de Osasuna, la permanencia, que está un poco complicada este año. Así que con eso me quedo.
4: A mí me va a dar el partido del Atlético de Madrid contra Real Sociedad, de la Copa del Rey. Bueno, yo no amo el Atlético de Madrid, porque me agrada el Atlético, pese a que yo soy del Barça. I bueno, Mikel Oyarzabal va fer molt bon partit i em va agradar molt aquest partit.
5: Jo de la Lliga, contra el Madrid al Camp Nou, que van guanyar la Lliga, i de la Champions, el segon gol de Ferran Torres que van anul·lar, que seria el 3-1, crec, que es van anul·lar i després no van passar, va ser aquest gol.
2: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: en el dia, també durant la nit. A Barcelona ja hem viscut 55 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per damunt dels 25 graus. I, de fet, aquesta passada nit, la temperatura mínima a la ciutat ha estat de 28 graus, i això impacta negativament en la salut. Ferran Cuixart, bon dia.
1: Bon dia. Sí, és important que l'alerta es fixi també en els valors que marquen els termòmetres durant les nits, perquè la calor nocturna, tot i que pot semblar més inofensiva que uns 40 graus a l'ombra en ple migdia, és igualment perillosa. Dos estudis del Centre de Política del Sol i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya apunten que la calor que fa de nit causa més morts perquè no ajuda a descansar, a baixar l'estrès i també manté el nivell d'alerta alt. Escoltem en Josep Roca, doctor en arquitectura, un dels autors d'aquest estudi, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
2: En efecte, és que des del punt de vista del cor, l'estrès que té el cor, pot no aguantar i acabar afectant amb una mortalitat més gran.
1: I lamenta que els sistemes d'alerta públics donen massa importància a les temperatures màximes diurnes, però no tenen prou cura ni compte les mínimes nocturnes.
3: Más de uno Catalunya.
0: El govern recupera l'eix transversal ferroviari, un projecte ideat fa més de dues dècades per connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. Ara, el Departament de Territori impulsa novament aquesta línia amb la licitació de l'estudi per construir la primera fase. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia. L'eix transversal també preveu descongestionar l'estació de Sants, fent que els trens d'alta velocitat procedents de Madrid puguin entrar per la Sagrera. La futura línia, a més, contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria fer transport amb Rodalies i Ferro Garrils. L'eix transversal ferroviari replicarà la ruta de l'autovia C25 que uneix directament Lleida i Girona. És un projecte que es remunta al 2003 i que la Generalitat mai va executar, encara que el 2010 va aprovar el pla director urbanístic i va fer una reserva de sòl per construir el traçat. Ara reactiva aquesta infraestructura amb la licitació de l'estudi que ha de definir el traçat de la línia, la seva viabilitat, l'impacte ambiental i els costos. Les obres, però, no començaran abans del 2028, i és que la planificació del tram entre Lleida, Igualada i Martorell i l'entrada a Barcelona per la Sagrera s'allargarà més de dos anys.
0: Canviem de qüestió. La crisi migratòria de Ceuta també té derivades polítiques a Catalunya. En els últims dies, Junts ha aprofitat la situació per reivindicar més competències en immigració per la Generalitat i per reclamar més capacitat de gestió davant l'arribada de persones migrades. Alguns experts, però, apunten cap a una altra direcció. Joan Valentín, bon dia.
5: Bon dia, Anna. No tothom comparteix la lectura de Junts. En declaracions a la brúixola d'estiu, el politòleg i professor de la UOC, Ernesto Pascual, considera que el debat hauria de centrar-se més en el repartiment dels recursos i de l'acollida que no pas en un traspàs de competències.
6: Jo crec que tot el contrari, perquè el que s'ha de fer és veure qui té més població immigrant i repartir d'una altra manera. Jo, sincerament, al pensar que se li donaran competències a immigració, ho veig molt i molt llunyà, amb tota sinceritat.
5: Pascual també creu que episodis com el de Ceuta poden reforçar posicions ja existents en el debat migratori, més que canviar-les, però defensa que la resposta passa per combatre la desinformació i abordar la qüestió amb dades i evidències.
0: I a Tortosa, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones i en busquen una altra per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents al municipi. Va ser el mateix ajuntament que va alertar del possible frau interposant 5 denúncies després de detectar diverses irregularitats en el padró del Sant Bon.
7: Què tal? Bon dia. La policia parla d'un possible sistema organitzat en què els detinguts facilitaven inscripcions fictícies al padró a canvi de diners. Els Mossos ho han sabut a través de testimonis d'interessats a empadronar-se que explicaven que els arrestats els podien arribar a demanar quantitats de fins a 800 euros. Els agents es van desplaçar a diversos domicilis de Tortosa vinculats als investigats i van comprovar que en alguns d'aquests hi costaven empadronades persones que no hi residien. De fet, en alguns casos, els habitatges no existien o no reunien les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos els acusen de 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, com delictes de falsedat documental, estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers.
3: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: L'alcalde de Barcelona demana endurir les penes per tinença d'armes i per tràfic de drogues. Jaume Collboni considera que aquesta és la via per fer front als darrers tirotejos comesos a la ciutat.
8: Molts d'aquests fets que tenen a veure amb una cosa que el tinent Batlle i jo hem dit i hem repetit durant les últimes setmanes, que té a veure amb el narcotràfic i que té a veure amb la necessitat de pujar les penes que persegueixin la tinença il·lícita d'armes de foc i que incrementin les penes per tràfic de drogues.
0: Collboni, això sí, ha traslladat el seu suport explícit a la feina dels cossos policials i de la justícia i a Lleida dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han dut a terme per tercer dia consecutiu el dispositiu especial al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes per evitar aldarulls com els del cap de setmana passat. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha saludat aquest vespre els efectius desplegats a la zona i ha destacat l'absència d'incidències per segon dia consecutiu.
3: Más de uno Catalunya.
9: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
3: Más de uno Catalunya. Amb Anna Utiel.
0: Pràcticament passen 28 minuts de les 8 del matí. Repassem els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
10: Bon dia. El Barça guanya 2-1 a l'Al-Ahly amb gols de Hansa i Rafinha i es queda amb el trofeu Joan Gamper. El partit va ser precedit per la presentació de l'equip. Lamin Yamal, Rafinha, Pedri, Gavi, Fermín o Rodri van ser dels més aplaudits, mentre Frenkie de Jong va rebre xiulets. Avui hauria de fer-se oficial el fitxatge de Joao Cancelo pel Barça, qui, a diferència de Rodri, ahir no va poder ser presentat amb la resta de companys, però el migcampista no va participar al partit. Monchi, director general esportiu del Real Club Deportiu Espanyol, deixa clar que la contractació d'un extrem abans del tancament del mercat és la prioritat del club en aquests moments.
11: Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles.
0: Ja coneixem el guanyador del concurs de guarnits de Gràcia, el premi que defineix el carrer o plaça més ben engalanada de les festes del barri. I el primer lloc ha estat per la plaça Rovira i Trias.
12: Amb 435 punts del jurat, primer premi d'honor del concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2026 a la plaça Rovira.
0: La plaça s'ha endut el guardó per la seva decoració marina, anomenada Batiscafo Rovirusques, un homenatge a l'àlbum d'Antònia Font, Batiscafo Catiusques. Estem escoltant la cançó que dona nom a l'àlbum. Enguany aquest àlbum celebra el seu 20è aniversari i així els han volgut homenatjar els veïns de la comissió de festes de la plaça Rovira i Trias de Gràcia. Recordem que tots els guarnits es podran veure fins demà, divendres 21, que és el darrer dia de la Festa Major de la Vila de Gràcia.
11: Redactant informe tràgic, catedràtic Iuri Puskas.
0: Doncs submergits al fons del mar amb Batiscafo Catiusques, acabem aquest breu repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Ivan Gustems al control tècnic. Ara els deixem de nou amb Más de Uno i Miguel Ondarreta aquí a Onda Cero.
13: Són les 8:30, les 7:30 en Canàries.

0: No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
1: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
2: Porque cuando confías en Verisur estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
1: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur.
4: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
8: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
7: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona, la Casa Batlló obre al públic en el seu últim habitatge original amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
10: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge oficial de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana. L'activitat està disponible fins al 29 d'agost, amb preus a partir de 45 euros per residents d'Espanya i 65 pel públic general.
9: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys, amb una edició especial plena de personatges i sorpreses.
10: Cada divendres recorren els carrers de la Vila Termal de la mà de personatges com la Ramé i Alfonso, que tornen amb el seu humor característic i acompanyats d'altres protagonistes. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros d'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
9: A Tarragona, el Festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes dedicades a la música, al cinema i les arts escèniques.
10: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais de la ciutat. La programació inclou concerts, teatre, dansa, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
9: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta a l'exposició Un jardí extraordinari, una reflexió sobre les fronteres, l'habitatge i l'exclusió social.
10: La mostra reuneix un conjunt de peces del col·lectiu sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn cada cop més hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i ofereixen una mirada crítica sobre els límits físics i socials. L'exposició es pot visitar fins al 4 d'octubre.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Onda Cero Tarragona.
11: Begoña, hay noticias del Corte Inglés.
12: Sí, las ofertas límite del Corte Inglés, pero solo durante 4 días, en relojería. Hasta un 45% de descuento en una selección de relojes de Emporio Armani y Michael Kors. En bisutería, un 10% de descuento adicional en una selección de Lux Center y Duran Excuse. Y si nos vamos a joyería, pues 60% de descuento en Little Ones. Y esto no es todo, hay muchas más, descúbrelas. Recuerda, ofertas límite, solo hasta el 23 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.

0: Tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
1: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
2: La platja del Castell a Palamós és un dels pocs grans espais litorals que s'han mantingut verges i lliures d'urbanització.
3: Hi trobareu un entorn natural envoltat de pinedes i camps. És una platja ideal per desconnectar i gaudir de la natura.
2: De la platja surten diversos camins de ronda que permeten descobrir cales amagades i alguns dels racons més ben conservats del litoral empordanès.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
4: La vuelta llega a Roquetas. Vive el desenlace de la quinta etapa de la carrera en la Avinguda de la Val de Safán el 26 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el Carré de Balmas.
1: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.

0: Por ser de MueveGo, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es. Mueve.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Viatgem fins al noroest de l'Argentina, la província de Salta, per descobrir una ruta de muntanyes vermelles, de pobles blancs, de carreteres infinites i de vida altura. La porta d'entrada és Salta, coneguda com La Linda, una ciutat colonial amb places porxades, esglésies de colors i balcons de fusta. El centre recorre a peu, a la plaça 9 de Julio i a la catedral, al Cabildo i les terrasses on tastar les primeres empanades saltenyes més petites i sucoses que en altres zones del país. També val la pena pujar al Cerro San Bernardo, amb el telefèric o caminant, per veure la ciutat envoltada de muntanyes. Però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 68 travessa la Quebrada de les Conchas, un paisatge de rock

0: Cafero Tarragona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
1: La platja de la Marquesa és una cala petita i concorreguda de Deltebre.
2: Situada al cor del Parc Natural del Delta de l'Ebre, és una de les platges més extenses i verges de Catalunya. Està envoltada de dunes i paisatges que semblen infinits.
1: S'hi accedeix en cotxe per una pista que travessa el delta i a l'estiu hi acostuma a haver algun xiringuito o emprendre alguna cosa.
2: Les aigües són tranquil·les i més enllà de la platja, l'entorn convida a descobrir algun dels tresors del delta.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 0.

0: queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
1: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato, con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
0: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
1: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
2: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
3: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfis y Babyliss. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
4: Soy Mar Market. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
5: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
4: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur.
7: Por ser de MueveGo, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
8: Mueve.
9: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
10: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
11: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
12: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
13: Viatgem al sud-est de Mèxic, a la península de Yucatán, per descobrir Campeche, una ciutat colonial oberta al Golf de Mèxic i protegida per muralles. El seu nom complet és San Francisco de Campeche i el centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquí el primer que crida l'atenció és el color. Cases baixes pintades de groc, blau, rosa o verd, finestres amb reixes de ferro, carrers rectes i tranquils i, de tant en tant, una porta monumental que recorda que aquesta va ser una ciutat fortificada contra els atacs pirates. Campeche encara conserva trams de muralla, baluars i dues portes històriques, la Puerta de Tierra i la Puerta de Mar. Es pot caminar pel centre, entrar al baluarte de San Francisco, passar per la plaça de la Independència i arribar fins a la catedral, amb les seves dues torres blanques dominant el perfil de la ciutat. A la tarda, el passeig natural és el Malecón, una avinguda ampla davant del mar on la gent surt a caminar quan baixa la calor. El Golf de Mèxic no té aquí la imatge de platja turquesa del Carib, però sí postes de sol molt netes, barques, aire salat i un ritme molt més local. A taula, Campeche té una cuina marinera i yucateca. El plat més conegut és el pan de cazón, capes de truita, fèsols i peix, cobertes amb salsa de tomàquet. També hi ha camarons de coco, pop, peix en escabeig i plats amb achiote, taronja agra i xili habanero. I si es vol completar el viatge, molt a prop hi ha Etna, una zona arqueològica maia amb grans plataformes de pedra, temples escalonats i espais molt menys coneguts que altres jaciments de la península. Campeche és muralla, color, mar i història colonial. Una ciutat per caminar sense grans distàncies, menjar producte de costa i descobrir un Mèxic menys saturat que el de les grans rutes turístiques del Carib.
9: Onda Cero Tarragona.

0: Un beso grande, Marta.
1: Muchas gracias, igualmente.
2: Muchas gracias, Marta. Oye, ya aprovecho, el año que viene habrá que hacer la sección allí, ¿no?
0: Eso sí, aprovecha. Luego te paso el contacto. Adiós, Fran. Adiós a los oyentes. Hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: A les 12:20, bon dia.
3: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
4: Hi ha vegades que un recupera la confiança en la societat que l'envolta, que a vegades, en alguns casos, demostra compromís i voluntat de portar solucions des de fora de la política. És el cas de la nostra convidada d'avui, l'actriu Assumpta Serna, que s'acaba de remengar per batallar pels ajuts a les persones dependents a partir del cas de la seva mare, un cas personal. Ella no tenia cap necessitat, simplement li bull la sang de veure com es tramita tot plegat i de la burocràcia que hi ha al mig. De moment ja ha arrencat un compromís del govern de la Generalitat. Sap segurament que té més a perdre que a guanyar, però tot i això segueix endavant. És dijous, és 20 d'agost.

0: La Ciutat d'Estiu és un programa que es realitza des de l'estudi d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, que avança en la seva obra a marxes forçades perquè el febrer d'inaugurar, i que aquest programa de ràdio el realitza des del control de so d'aquest estudi l'Ivan Gustems Carreño. Això que en aquest programa en Gerard Sanz Muñoz. Gerard, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, Robert.
0: Que de seguida ens explicarà què pregunta avui a l'audiència, que és molt interessant. I la Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, bon dia,
2: bon
0: com
2: dia,
0: estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Que és la nostra dona que ens porta de viatge per Catalunya i, a més, de viatge en la història, cada programa. En Pere Pérez i Zerna està al seu costat. És l'home dels esports i dels informatius d'aquesta casa, que és el becario para todo este verano, no? L'estudiant en pràctiques per tot.
3: Efectivament, multiusos total.
0: Entra a l'estudi, fa la seva entrada estel·lar la dona que coordina aquests dies, durant aquest mes d'agost, la redacció d'informatius d'aquesta casa, que és l'Anna Utiel Argudo, que és la que més matina de tots nosaltres. Anna, bon dia.
2: Bon dia.
0: I al seu costat hi ha l'home que, no sé si 24 hores després, ha fet una reflexió sobre el que ahir va passar en aquest estudi i ha pres una decisió al respecte, vull dir, d'obrir un consultori, aquí una col·laboració, una aportació setmanal. Marcos Díaz Alcaraz, bon dia.
4: Molt bon dia, Robert. Si em fas la proposta, jo no, et puc agafar... T'agafo la mà, eh? La temporada que ve, jo tenim aquí el consultori.
0: En tot cas, li haurem de proposar a la directora del programa que ho estudiï, no?
4: Que ho estudiï, la Miriam Frank.
1: Una secció que es digui estic cabrejat. I que sigui el Marcos, doncs, rajant de tot, estaria bastant bé.
4: Estaria bé, sí. Juntament també m'ajudaria a mi a desfogar-me, però sí, això després ho porto a casa. I pobretes meves, m'han de suportar.
0: Però estaria bé, i amb la participació de l'audiència, estaria bé que cada setmana plantegés un tema amb del qual ell estigués indignat i veure si la ciutadania també ho està, no? Aquesta és bona idea.
4: Sí. El català emprenyat. Sí. Podríem recuperar la idea del català emprenyat. El català emprenyat que va fer fortuna en època de Montilla.
0: És veritat. En fi, aquest programa de ràdio el fan totes aquestes persones i també vostès que ens escolten.

0: Avui ho expliquem tot això que explicarem a partir d'ara en el Dia Mundial del Mosquit. Us han picat molts mosquits aquesta nit o les nits anteriors?
1: Sí.
0: Es piquen?
1: Sí.
0: Et piquen?
1: Sí que piquen, sí.
0: A mi no m'han picat encara en tot l'estiu. Ara me'n picarà un.
2: A mi, jo sempre ho dic que mai em piquen els mosquits, el que passa que cada cop que ho dic, llavors després, al cap d'uns minutets, ve un mosquit i diu, ara calles.
3: Recordem... Jo els hi agrado bastant, eh?
0: Ah, sí?
3: Sí, perquè acostumo a ser bastant imant de sí, mosquits, sí.
0: És la persona més dolça d'aquest programa, per tant, segurament s'acosta a ell per això.
1: Més que mosquits, velociraptors, eh? Jo m'he trobat algun mosquit d'una grandària...
3: Drac.
0: Si tothom fes
1: que no, això no és normal.
0: Si tothom fes cas, el que vam exposar aquí fa uns dies amb Mosquito Alert, amb l'home que coordina aquest projecte, que ens va dir, si us plau, no tinguin plats amb aigua emmagatzemada al pati de casa, ni al balcó, ni a la terrassa, ni cendrers amb una miqueta d'aigua. Allò és el caldo de cultiu del mosquit tigre.
1: No fa falta, a veure, els que vivim a Bellvitge ja sabem perfectament que el mosquit és un ciutadà més del barri. És a dir, no fa falta deixar aigua

0: sobre la pica.
1: I recordem que el mosquit tigre viatja en cotxe i pot anar de Barcelona a Múrcia en un matí.
2: Sí, sí. Jo hi era assegut en un banc i just vaig pillar un que m'anava a picar i pam, vaig ser ràpid. Aquestes situacions són les que dius...
1: Ja l'has matat tu?
2: Em volies picar, eh? Sí, sí, li vaig fer allà.
1: És un home molt ràpid, en Gerard.

0: Claro, de mosquito. Però aquest no és el tema del dia. Avui ho recordaven, aquest dia mundial del mosquit, però és que, a més, avui hi ha un dia mundial o nacional, sí, encara més interessant, que ens porta Gerard a la pregunta del dia.
1: Sí, és el dia mundial de les patates fregides. Si et sembla, Robert, fem una mica d'història per descobrir l'origen d'aquest aperitiu o acompanyament consumit arreu del món.
0: Que bones!
1: I és que aquí hi ha una disputa entre França i Bèlgica. D'una banda, els francesos defensen que París va ser la primera ciutat en la que s'oferien patates fregides, va ser a finals del segle XVIII a Pont-Neuf, i els belgues asseguren que l'origen es troba al 1680, quan els seus habitants, grans aficionats a menjar peix fregit, van haver d'optar per fregir patates en comptes de peix després que el riu Mosa es congelés.
0: Bueno, a Bèlgica són això, els musclos de les patates fregides.
1: Els musclos amb patates, sí, sí, sí, no? Són grans defensors. Sigui com sigui, les patates fregides tenen accent francès, sí o sí, per això a molts països anglosaxons se les anomena French fries o patates a la francesa. Deixa'm dir que fins i tot hi ha un museu de la patata fregida, el Fried Museum, a la ciutat de Bruges, a Bèlgica. Avui, doncs, la patata fregida és la protagonista i per això us volem preguntar avui com feu o com us agraden, si és que les demaneu a un bar o un restaurant, les patates fregides. Es poden fer en forma de pal, les clàssiques. També es poden fer a làmines, però també hi ha l'opció de fer-les allò una mica polièdriques, com per fer la patata brava de tota la vida. La textura també genera debat, hi ha qui les menja molt cruixents i hi ha qui és de les més tubetes. També hi ha el tema de les salses, que és tot un món. Qualsevol salsa casa amb una patata, des del ketchup, la maionesa o la mostassa, passant per la salsa brava, amb allioli o amb la mateixa maionesa, i fent-ho extensiu a totes les salses existents arreu del món. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp pel programa 676-760908. Com us agraden les patates fregides, tant per la seva forma com per la seva textura, com també pel seu acompanyament? 676-760908.
0: Va, envieu-nos notes de veu i ens tocareu la patata. La patata, que, escolta, amb tot això que has explicat està molt bé, però sí, si no fos per Cristòfor Colom...
1: La història sempre és curiosa.
0: No, no.
1: Si no, clar, quan es van importar les patates...
0: Sí, si no fos per el descobriment d'Amèrica, no tindríem patates. Per tant, benvingut sigui el descobriment d'Amèrica per a les patates, que és una cosa que ens encanta, les patates fregides. A algú no li agraden? Estàs dient alguna cosa, Anna?
2: No, ens estàvem mirant perquè Amèrica ja hi era.
0: Ja ho sé,
1: que és descobriment. Seria més conquesta, no?
2: Sí.
0: És igual, se'l coneix com el descobriment d'Amèrica.
3: Jo tinc una reflexió, no per la banda de... que té tota la raó l'Anna, és a dir, jo crec que s'hauria descobert la patata...
0: Ja ho sé, estic dient, si no fos perquè Cristòfor Colom i una expedició van anar a Amèrica, que ja existia, no haurien importat cap aquí productes com la patata, la xocolata, el cacau... Vull dir que si no fos per això... No,
2: si no fos per ells, pels nadius americans,
0: que sí.
2: No?
0: Val, no insistiré. Però la patata es pot fer de moltes maneres i, si ve de França, també en ve la truita francesa de França i tantes altres coses franceses que ens encanten. La patata fregida, com li agrada a l'Anna Utiel?
2: De totes les maneres, crec. És que és un producte que, si està ben fregit i la patata és bona, que no siguin congelades...
0: Ah, no va dir això, no va dir
2: això. Sí, no, no. I es nota, que sapigueu, si teniu un bar i poseu patates braves congelades, ho notem, sí, ho notem tots.
1: Per molt que digueu que són naturals, exacte, que al final patata és, però quan està congelada,
0: clar,
1: es nota.
0: El Marcos menja molta patata fregida, dic.
3: Menjo molta patata fregida, m'agrada de totes les maneres, amb totes les salses. Si haig de triar, la brava és la preferida, la millor, sí, l'estrella. I de forma, doncs, la forma de patata brava també m'entusiasma. És difícil. Bueno, jo no...
0: Sí,
3: tallar-la així no és més fàcil a casa, és pal...
1: Fer palets.
3: Fer palets. I apa.
1: Làmines també és bastant senzilla, diria que més senzill
3: sí,
1: que el pal.
3: Sí, correcte, làmines també. Patates a lo pobre, també.
0: Sí, clar, és que hi ha moltes maneres de preparar-les, perquè, per exemple, amb una mica d'all i amb unes verdures es poden fer unes patates a lo pobre, amb una ceba, també.
3: Sí, sí.
0: Vull dir, bastant interessants. La Clàudia menja molta patata?
4: Sí, sí, sí.
0: Sí?
4: Fregida, puré de patates, patates panades, o sigui, de moltíssimes maneres. A mi m'encanten.
0: Que bé. Doncs avui parlem de la patata fregida, que en Gerard també sé que li agrada molt. Li agrada més fer-la que menjar-la, no?
1: No, menjar-la més que fer-la, però sí, sí, m'agrada fer-les també.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí,
0: i en Pere menja moltes de patates?
5: Sí, jo vaig provar fa poc una recepta portuguesa que la fan amb bacallà i que
0: bueno,
5: amb la patata barrejada amb el bacallà i bueno, ens ho va fer la mare d'un amic al sopar tots
0: portuguesa?
5: Junts amb la família.
0: És portuguesa?
5: I, sí.
1: És que el bacallà...
0: És que bacalau a Portugal,
5: increïble.
0: Al braç...
1: I amb arròs, fan bacallà amb tot.
0: Sí, amb tot, amb tot, amb tot. Però avui parlem de la patata fregida. Per exemple, aquesta que vostè barreja amb un ou ferrat O amb una mica d'encenalls de pernil, que és la
1: uns ous estrellats de tota la vida. Sí.
2: Això és boníssim.
0: Això és boníssim. Sobretot si no és congelada la patata, perquè als restaurants es nota això, i a casa encara més. Però jo sóc molt partidari de que cadascú té una manera de fer la patata fregida, ho dic, perquè la meva mare em va fer fa uns dies i li vaig dir, te n'han sobrat sense fregir? És que me les vull fer jo a la meva manera, amb el meu tall. I em va dir, és tan complicat.
1: Ha de ser amb l'oli ben calent, sí, perquè es faci la capa cruixent de fora i després anar baixant el foc, no?
0: Bueno, no baixo mai. Jo quan les veig que estan fregides, les trec i ja està. Sobretot amb, amb una espàtula d'aquestes de fusta o de silicona, que em vagi vostè ratllant la patata i la paella. Patates avui fregides. No som una patata fregida en aquest programa, eh? Patates fregides, al 676-760908. Com les fa vostè? Com li agraden? Les escoltem, les notes de veu d'aquí un moment. Ara, notícies, a Onda Cero. Els centres educatius catalans comptaran amb professionals sanitaris i amb més aules d'acollida de cara al curs vinent. Són algunes de les mesures que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciarà a la roda de premsa prèvia a l'inici de les classes.
2: Així ho ha avançat el periòdico i ho ha confirmat el departament a Onda Cero Catalunya. Des de la conselleria també asseguren que aquestes novetats s'emmarquen en la normalitat d'un inici de curs i neguen que siguin anuncis fets amb la intenció de convèncer els sindicats de desconvocar la vaga prevista per al primer dia de classe, el 8 de setembre. Recordem que USTEC, la CGT i la Intersindical són les entitats que mantenen aquesta convocatòria, mentre que Comissions Obreres, UGT i professors de secundària van arribar a acords amb Educació durant el curs passat.
0: La història s'entén i es recorda molt millor quan te l'explica un testimoni directe o passa del pla teòric al personal.
2: Això és el que han experimentat més de 1.500 estudiants d'arreu de Catalunya amb el programa Testimonis a l'Aula. És una iniciativa del govern per portar la memòria democràtica a escoles, instituts i universitats a través dels seus protagonistes. Marcos.
3: Sí, testimonis, familiars o experts en la matèria han estat els encarregats d'explicar a alumnes de totes les edats la Guerra Civil, la repressió franquista o el nazisme. Ho han fet a partir de les seves experiències personals o a partir d'una figura rellevant, com Francesc Boix, Joaquim Amat Piniella o Salvador de Puig Antic. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, assegura que projectes d'aquesta mena preserven el llegat històric.
6: És molt útil, sobretot, per fer arribar la història, podríem dir, o el llegat de la nostra història més recent a les generacions més joves, perquè tens la possibilitat de dur a l'aula persones que han viscut aquells esdeveniments o bé persones que han estat relacionades amb aquests testimonis.
3: Aquest curs s'han impartit més d'un centenar de tallers a una vuitantena de centres educatius.
0: Això és importantíssim que passi. És importantíssim, perquè, a més, qui no coneix la seva pròpia història està condemnat a repetir-la i, en fi. Marxem a Lleida, on ja fa 3 nits que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana d'aquella ciutat estan duent a terme un dispositiu especial a la zona del Parc de les Vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes.
2: L'objectiu és evitar que es repeteixin els aldarulls que hi va haver en aquesta zona durant el cap de setmana passat i per ara se n'estan sortint. Aquesta passada nit no hi ha hagut cap aldarull i ja és la segona nit consecutiva en calma, tal com explicava a nit l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: La novetat és que no hi ha cap novetat, per tant, això és un bon indicador. Ja és la segona nit que estem en aquesta situació i el que s'ha anat fent són mesures de caràcter correctiu.
2: També deia que la paeria s'havia reunit a la tarda amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part implicada en el conflicte i víctima de diversos atacs.
0: Falten dies encara, però jo aprofito per avançar-ho, que és que a partir de l'1 de setembre tornarà a aquesta hora, a partir de la 1, la desconnexió per Lleida i per Tarragona, amb la informació local de Lleida que aporten la Núria Mora i en Pablo Alcaraz. Anna Util, t'escoltem a 2:45 de la tarda, notícies migdia. Que vagi bé.
2: Fins ara, gràcies.
8: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
0: Com cada dia a aquesta hora, la Clàudia Moreno Lozano ens porta un so que va sumant dia rere dia. Avui ja és dijous. Per tant, ja n'haurem a més 4 amb el que emetrem avui i demà el 5è i rematem la feina. Per què? Perquè ella demà ens resoldrà quina és la temàtica que ha decidit que aquesta setmana protagonitzi aquests sons que ens porta. Hi ha hagut algun oient que en les darreres hores ens ha dit alguna cosa prou interessant, però ha anat desencaminada, no? O què? Ja ho veurem, ho veurem. Bueno. És que ella no vol fer spoiler.
4: Ho veurem demà, ho veurem demà, per un dia que queda.
0: El so d'ahir ja crec que l'he desxifrat.
4: Sí.
0: Segur.
4: Sí.
0: Els d'abans i l'anterior no l'he desxifrat. I el d'avui, a veure què és? Va.
4: El primer segon d'això és la pista clau.
0: Sí.
4: Dura 2 segons, el primer segon.
0: Per tant, si sumo el d'ahir i el d'avui...
4: Ja està resolt, quasi.
0: Bueno, és que poden ser moltes coses, eh?
4: Bueno. El de demà serà com, jo crec que el definitiu, que acabarà com de dir, vale, pues és això.
0: Jo només diré que pot ser que algunes coses de les que han sonat aquesta setmana tinguin a veure amb l'aire, no? De tota mena. La Clàudia em posa una cara així com de jo no sé res. Demà us resoldrà aquesta hora. Això és la ciutat d'estiu.

0: Des d'ara i fins les dues tenim moltes coses per explicar. De seguida saludarem Assumpta Serna, l'actriu que avui ens visita i que s'ha convertit de cop i volta en activista pels ajuts a la dependència de les persones dependents d'aquest país. Ara la saludarem. I després d'això vindran Pere Parés i Isern amb la crònica esportiva del dia. I després del butlletí de la una, atenció perquè tenim aquí una desfilada molt interessant. L'Alicia Escribano m'ha dit que ens tornarà a portar al Carib per fer-nos ballar salsa. I després d'ella, els records desbloquejats d'en Víctor Ruiz Nobel. Tot això ens deixarà a les portes de la cuina d'en Josep Bouceta, que ens porta una nova recepta. I atenció, perquè acabarem el programa a so de coble, amb un home que ha escrit un llibre precisament sobre el gènere. Es diu Jo Folclòrica, l'ha escrit Juanra López. Tot això passarà des d'ara fins a les dues en aquest bulevard de la ràdio que està enganxat a l'actualitat i que es pot escoltar a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i també al nostre web ondacero.es/Catalunya i a la nostra app en directe i en podcast. Avui els volem explicar una història de la qual vostès potser ja s'hauran assabentat. Si tenen xarxes socials, és probable que els hagi arribat el que ara explicarem perquè s'ha viralitzat en els darrers dies. És una denúncia pública i de caire social que ha fet una actriu sobradament coneguda per tothom. És ella.
1: El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega, sempre amb prioritat a altres franges d'edat. També als CAPs, a la Seguretat Social, a tot arreu, als hospitals. Acabo de presentar una queixa formal al Consorci de Serveis Socials de Barcelona. I de què em queixo? Primer, només 64 hores al mes d'ajuda a domicili. 64 hores al mes per algú que necessita ajuda 24 hores al dia. Segon, si contractes un cuidador directament amb un contracte legal, no hi ha cap prestació. T'obliguen a contractar amb empreses recomanades per la Generalitat, que es queden comissions enormes mentre la gent està a l'última etapa de la vida. Manca total de comunicació amb el departament des del 2017. Aviam, anys de retards només per revisar un grau de dependència. Mesos i mesos, i l'insult final, a mitjans d'agost, el servei està tancat.
0: Assumpta Serna, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com anem? Gràcies
0: per estar... Vas forta, vas forta.
2: Sí, s'ha d'anar fora aquí, sí, perquè no n'hi ha altra solució.
0: No, no. Ella és la persona a la qual acabem d'escoltar i que fa aquesta denúncia, que fa aquesta denúncia d'una situació, la de les persones dependents, que és molt complicada a Catalunya i també a la resta d'Espanya. Ara en parlarem. D'on parteix aquesta denúncia? Perquè en aquest vídeo, que no l'hem escoltat sencer, tu dius, ahir vaig sortir del tren i vaig sortir indignada. Per què?
2: Bé, jo estic fent Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid tota l'estona. Jo visc a Madrid, meva mare està aquí, i jo em dedico el que puc amb cor i ànima doncs perquè ella

0: també doncs, tingui tot l'ajut que pot, no? Ara doncs, que està en un moment molt delicat, que és l'últim moment i aquest passatge doncs, de la vida a la mort, doncs, necessitem doncs, que els fills estiguin aquí, presents, que estiguin cuidats, donant-li carinyo, etcètera, no? Llavors, doncs, bé, nosaltres tenim una situació que realment tampoc és excepcional, és a dir, bueno, gent que s'ha preparat durant tota la vida i que ha treballat durant tota la vida per tenir un racó com ara el que té la meva mare per poder, diguéssim, fer assolir aquests gastos, no? Però no tindria que ser així, perquè això és un problema de tots i això és un problema no dels que tenen diners que s'ho poden pagar. Aviam, jo dic això dels meus pares treballant tota la vida. Jo estic amb un tercer sense ascensor, amb uns 750, 700, no, 950 euros de jubilació i amb un...
1: 950 euros de jubilació?
0: Vull dir-te que no és que siguem rics, entens? Però els meus pares ho van fer bé perquè, bueno, des de molt abans de tot, doncs, meu pare ho va fer bé i va dir, escolta, no, això hem de fer-ho així. Total, que aquest remanent que té, doncs, se l'està, pobreta, gastant molt quan ella, tot, vaja, quan ella, això, ell el que volia és deixar-nos nosaltres,
1: Ah.
0: com és molt comprensible. I llavors, quan jo això ho vaig passar-ho a rets, vaig veure que jo no era sola i que hi havia casos molt, molt, molt, i més complicats encara, i és una pena terrible com estem. La impotència que se sent quan estàs tu tenint aquesta particular posició, no? Per tant, aquest formulari s'ha fet perquè la gent pogués expressar-se, perquè la gent pogués donar solucions, perquè jo crec que en tota la vida meva, no, una cosa que m'ha destacat és que no m'agrada queixar-me. Jo el que m'agrada és donar solucions. El que passa que arriba un moment en què jo he vist, no, és que això o ho arreglem entre tots o això no es soluciona, no? I això ho he vist gràcies a aquests formularis i gràcies amb la dimensió enorme que no em podia jo passar en pensar que això té... Clar que si vas al BOE trobaràs les estadístiques, però qui va al BOE primer? I després, clar, i després qui sap com anar navegar per aquest món? Tu, quan acabes de treballar, bueno, pues, escolta, tens moltes coses per fer, criatures, si tens o no. O sigui, aquesta, diguéssim, preocupació social, si no està ben informada, si no està ben cap... tu no saps què has de fer amb la teva mare que li ha agafat un ictus i llavors què fem? O sigui, són situacions que són també d'una cultura social que no tenim, d'apoyo pels nostres pares, apoyo per la gent de fora, i sobretot aquesta idea de, escolta, no sóc jo sola, hi han coses que necessito dels altres.
1: No està sola, perquè, a més, aquest problema que ella exposa, que és el de la seva mare, però que és el de milers de persones, de milions de persones en aquest país, afecta gent de Catalunya, gent de Madrid, gent d'Andalusia, gent de la Comunitat Valenciana, gent de Galícia, de tot arreu. Per això, uns dies després, l'Assumpta ha hagut de fer un vídeo anant una mica més enllà.
2: Ya no es solo mi caso. Está claro ahora que es un problema de muchas comunidades, especialmente de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. La prensa que nos ha escuchado ya está reaccionando. Los que pueden cambiar las cosas saben el alcance del problema perfectamente. El gobierno y las grandes empresas tienen datos precisos y actualizados. Pero necesitamos fuerza en número. Y por eso os pido que rellenéis el formulario actualizado, puede ser anónimo, e indicad de dónde sois. A estas alturas creo que merece la pena exponer con valentía lo que pedimos. Sabéis, hay mucha división política en España, pero este problema nos afecta a todos directamente, independientemente del lado político o del idioma que hablemos. Vamos a intentar unirnos, ¿no?
1: Pues sí, vamos a intentar reunirnos. ¿Por qué? Porque alrededor del 30% de la población tendrá 65 años o más en 2050. Vull dir, d'aquí 2 dies,
0: Sí.
1: aquesta piràmide s'està invertint.
0: Clar.
1: Què vol dir? No neixen criatures i ens envellim la resta. D'aquí a 25 anys o menys serem un país de vells, de gent gran. I això vol dir que cada vegada més s'hauran de portar més recursos a la dependència, a les atencions domiciliàries, a atencions hospitalàries.
0: I si no ens hi posem ara, és que ja és tard, eh? Però si no ens hi posem ara, encara serà més tard.
1: La llau se'ns venjarà.
0: Sí, les persones que han anat dient que volien ser voluntàries, que és un 27% d'aquestes 1.000 persones que han reomplert el formulari, és a dir, la gent té moltes ganes de treballar perquè la gent realment és bona a dintre, saps? Bueno, aquí hem agafat una sèrie de gent i hem fet una plataforma que es diu Plataforma Daurada. Aquesta plataforma,

0: l'estem constituint ara, i hi ha tota una sèrie de gent, advocats, etc, que de tots són afectats, no hi ha cap partit polític a dintre, és a dir, la idea és persones que han passat per això i què podem nosaltres oferir a la societat. I aquí, amb tots aquests formularis que hi ha hagut, la gent fa propostes, i propostes molt interessants. Fa un parell de dies he tingut aquesta reunió amb el conseller per explicar-li qui som. Al final és una plataforma...
1: Ah, és a dir, el conseller de Drets Socials ja ha reaccionat.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Ha reaccionat en un moment doncs, que a mi m'ha estranyat, que era el 15 d'agost, un dissabte. Però, de totes maneres, això he vist de que estaven conscients, que estan, vulguis o no, estan al peu del canó i que estan, caram, atents a el que pot passar dintre la societat. Això és bo, encara que tu puguis dir, caram, quina coincidència, caram, que és oportú, caram, que... és igual. Aquí la cosa és en positiu, que és el que ells realment han vist aquí. Han vist tota una massa de gent que s'anava organitzant i que ells tenien que d'alguna manera dir també què és el que estan fent. I el que estan fent és interessant. El dimarts vaig tenir una reunió amb el conseller i em va explicar el Plan Cura, que és un... Depenent d'aquesta nova llei que s'ha aprovat de dependència, ells han aconseguit una sèrie de coses. Han aconseguit més diners, no suficients, però han aconseguit diners, perquè sigui el 50% que paguin ells i 50% que pagui, diguéssim, l'administració, però hi ha tota una sèrie de coses on ells no poden arribar. Això no serà una solució que es començarà la gent a veure a partir de setembre, però tenim que fer un pacte d'estat. Això no pot ser només de Catalunya. Catalunya seria estupendo si ho volgués liderar, però la idea és que tindria que ser un pacte de tots els partits polítics, perquè això no és d'unes idees que tu tens...
1: No, no és que afectarà una part de la població X.
0: Exacte.
1: Que té uns ingressos X. No. Això ens afectarà a totes i a tots.
0: En un moment determinat...
1: Evidentment, els que tinguin ingressos i que hagin tingut un bagatge vital econòmic que els hagi beneficiat moltíssim, s'ho podran permetre, allò que es diu holgadament.
0: Sí, o aquells que han estalviat, com el cas dels meus pares, sí. Aquells que han previst, aquells que jo me n'enreia quan era jove de dir... No. O sigui, i ara me n'adono també de quina és la visió de les persones joves, entens? Perquè jo l'he sigut i no fa massa. I realment necessitem de tots.
1: Assumpta Serna, gràcies per cuidar de la societat fent aquesta iniciativa espontània que de cop i volta s'ha viralitzat. Gràcies per fer-ho i per vetllar per tots. Que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu amb Robert Calvo.
1: Ara mateix me la jugo, però hi ha alguna llar de Catalunya on hi ha una paella al foc, aquell foc de gas o la vitroceràmica o la inducció o el que sigui, que té un oli calent. A veure, el Gerard què diu? Perquè que t'obriria el micro a l'Ivan. Ivan, que el Gerard... A veure, que digues, Gerard.
3: No, o un air fryer, anava a dir, que ara es porta molt.
1: Esclar,
3: sí, sí.
1: Però no és el mateix. No, és,
3: no
1: el mateix.
3: És el mateix.
1: A més a més, la patata fregida, la patata natural a l'air fryer, no queda bé.
3: No queda... La congelada, jo no ho he provat,
1: sí.
3: Sí? I no, què? que no ho he provat.
1: La Míriam Frank em va dir que no queda bé. No,
3: clar, la Míriam, gran prescriptora de les air fryers.
1: Jo vaig provar amb patates naturals i no van quedar del tot bé. Oh. En canvi, les congelades sí. Sí, com sigui, avui estem parlant de la patata fregida, perquè és el dia nacional de la patata fregida en aquest país en el qual vam importar d'Amèrica aquest producte que després els francesos el van liderar a l'hora de fregir-lo, dic.
3: Sí, francesos o belgues, encara belgues, estem allà,
1: Els belgues es mengen amb musclos, a tota hora, al matí, a la tarda, a la nit, per esmorzar, per dinar, per sopar. I vostè, amb què es menja les patates? O com les fa? Com les cuina? I la meva mare hi tira molts boletes de pebre. Bueno, la meva mare tira boletes de pebre fins als macarrons.
3: Arreu, no?
1: Sí, sí. Aquesta explica en l'audiència del programa, el 676-760908. Notes de veu com aquesta.
4: Días. Mi madre es belga y las patatas fritas buenas siempre se han de freír en dos tandas. Primero con el fuego flojito y nosotros las hacemos en palos. Primero las fríes un poco, las dejas reposar 15 minutos como mínimo, si las puedes dejar un poco más mejor. Y luego las vuelves a freír a fuego fuerte, unos 180 grados. Y entonces ya esa es la definitiva. Pero sobre todo en dos tandas, ese es el truco. Las mejores patatas, el tipo Kennebec o Mona Lisa. Y para hacer las bravas, para mí, la mejor es la patata agria. Y para hacer las fritas también sirve.

0: Pues nada, un beso, chicos. Oye, feliz verano.
1: Qué bueno. Qué bueno.
2: Pues mira, las patates a mí m'agraden de casi totes les maneres. Com heu dit, tallades a palets, amb el foc ben fort, i quan estan a dit

0: Ma mare les fa igual, a la mateixa tanda, és a dir, en dues tandes. Primer les prefregeix i després sí. les deixa refredar i les torna a fregir. Que això jo sempre li dic que acumula més oli, no ho sé, però per mi acumula més oli. Ella ho fa així.
1: Mira, jo provaré de fer-ho així. Jo sempre les deixo allà. Que un cop ja veus que està a prop de fer-se, ara les deixaré descansar un quart d'hora? Home, va.
0: La meva mare ho fa perquè, també perquè llavors quan venen convidats les té prefregides fins a l'hora d'arribar
1: els convidats. I els
0: hi
1: fa l'últim toc,
0: ah, això
1: no?
0: Mateix.
1: Ostres, mare meva.
0: Avui estem parlant de la patata fregida. Hi ha moltes persones que són una patata fregida, però no d'aquestes persones, de la patata aquesta que ens agrada. Patata fregida avui amb notes de veu al 676-760908, que seguirem escoltant al llarg del programa.

0: Jo sé que en Pere Parés i Gerard han estat tota la nit de celebració perquè el Barça és campió ja del trofeu Joan Gamper.
1: Quina emoció. S'ha de dir que hi ha títols més importants. Aquest és un títol de pretemporada, però...
0: Però no, és el primer...
1: Exacte, sí, el primer, esperem de molts, sí, aquesta temporada. Amb un marcador ajustat ho va fer. Amb un 2-1, el Barça va guanyar el trofeu davant l'Al-Ahly d'Egipte. Abans, però, es va fer la presentació de l'equip davant de més de 54.200 aficionats i es va veure nous fitxatges com Adeyemi, Gordon o Bissigu, que jugarien per primer cop a la gespa del Camp Nou. Però va destacar l'ovació que es va endur al darrer fitxatge de Blaugrana el capità de la selecció espanyola, Rodri. Van destacar els aplaudiments a Rodri, com també van destacar els xiulets a Frenkie de Jong, després que tornés lesionat al Mundial, motiu pel qual es perdrà gran part de la pretemporada. El trofeu ha sigut l'últim partit de pretemporada dels de Hansi Flick i es va percebre que segurament a l'equip li va faltar un pèl de rodatge. El primer gol del Barça el va marcar l'egipci Hamza Abdelkarim, un altre cop demostrant aptituds de davanter centre pur. 18 anys té la criatura i ha sigut el màxim golejador de la pretemporada del Barça. Abdelkarim no va voler celebrar el gol davant l'Al-Ahly, que és el seu ex-equip, i de fet, a l'acabar, l'egipci va endur-se els elogis de molta gent i va destacar els elogis del que provisionalment és el segon capità del Barça, Eric García.
2: Muy sorprendido, no lo conocía, sabía que bueno que había ido al Mundial, ¿no? Que siendo juvenil había ido al Mundial, no había entrenado nunca con nosotros y la verdad que verlo en los entrenos, hoy los partidos, los movimientos que tiene, sobre todo dentro del área, pues por la corta edad que tiene, creo que si sigue así trabajando va a ser un delantero muy, muy, muy importante para el futuro.
1: El segon gol va venir per un penal provocat i transformat per Rafinha, que va lluir el braçalet de capità i que va liderar l'atac i la pressió a camp contrari dels blaugranes. Ziso va retallar distàncies per l'Al-Ahly i als últims minuts Gordon va fallar un penal des dels 11 metres, com són els penals. No?
0: Molt bé, al acabar el partit, Deco va parlar d'un dels fitxatges pendents de la directiva d'incorporar un davanter centre en aquest capítol, novament, de Los Ricos También Lloran. Torna a l'actualitat un home que és Julián Álvarez, que feia dies que no apareixia.
1: Efectivament, no hi ha gaire notícia més enllà del que es va parlant d'ell, no? Perquè la negativa de l'Atlético a deixar marxar Julián Álvarez sembla que es manté igual que al principi del mercat d'estiu. Tot i així, l'equip de Deco també valora altres opcions. Pel director esportiu, que va parlar ahir després del torneig, l'important és que el projecte sigui guanyador per atraure l'interès de grans jugadors.
3: La funció de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, o sea, si es un jugador que marcó una época con nosotros, buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido, siempre se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer. Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, quiere disfrutar, pero para esto, para traer jugadores de nivel, tienes que tener un proyecto ganador.
1: Pel que fa al cas Álvarez, de moment no es té constància que s'hagin fet avenços. L'argentí ha intentat pressionar des de dins i ahir no va estar convocat pel primer partit de Lliga dels Matalassers, però el seu fitxatge pel Barça no sembla més a prop que
0: ell. Qui sí que fitxa pel Barça és João Cancelo.
1: Es preveu que el portuguès ho faci avui a 3:15, signarà el contracte. Cancelo volia que el contracte ja estigués fet per ahir, per poder jugar així al Gamper, però no va ser possible i va veure el partit des de la grada, junt amb Rodri, el ja exjugador de l'Al-Hilal al Saudí, s'incorporarà al conjunt culer fins a 2029.
0: És un moment tan emocionant el de l'inici de la Lliga, perquè no només hi ha la Lliga de

0: La primera divisió és que demà el Girona juga a segona a la jornada Lliga de la Liga Hypermotion, que m'encanta.
1: Així és. El Girona jugarà fora de casa contra el Córdoba. Ho fa amb ecos de la polèmica que va tenir al lloc a l'anterior partit. Com vam comentar, a aquesta secció es va viure una situació tensa amb el jugador Víctor Tsigankov, quan l'extrem va decidir no jugar un partit malgrat tenir contracte en vigor amb el club i haver sigut convocat per l'entrenador Quique Álvarez. El Girona ja li ha obert un expedient disciplinari i Álvarez, al ser preguntat pel tema, no va voler afegir més al que ja va explicar després del partit i ha dit que la plantilla ja ha treballat el tema.
2: Hem parlat molt, hem fet teràpia, hi ha jugadors amb molta experiència, la veritat, com a capità sobretot, i que en aquest cas a mi m'ajuden molt, i bueno, ho hem portat en naturalitat i sabem que l'important és el grup i que estem units i que aconseguim ser un grup fort, no? I en aquest sentit estem treballant per això.
1: El cas de Vladislav Banat, que és compatriota de Tsigankov, en un primer moment es van filtrar informacions que deien que tampoc havia volgut sortir a jugar des de la banqueta de suplents, però el club ja ho ha desmentit. Tornant a Quique Álvarez, també ha dit que els nous fitxatges Unai Hernández i Abdul Mumin no jugaran el proper partit del Girona a falta d'agafar rodatge. Tampoc hi serà Ivan Martín, en aquest cas perquè ha sigut traspassat al Racing de Santander de la primera divisió a canvi de 3 milions i un 20% d'una futura venda.
0: Bueno, aquest és el Ricos també en lloren, però molt baratet, 3 milions no està mal.
1: Ho podríem comprar tu i jo.
0: He de dir que jo aquí a l'estudi tinc com les comissaries de policia, m'ha dit tants noms en tota aquesta estona que jo he d'anar fent un fil amb pòstits per seguir tota aquesta gent, perquè clar, és que m'estic perdent i no vull perdre'm, això és l'important. En handbol, el Balonmano Granollers juga aquesta tarda a la Supercopa de Catalunya.
1: Home, aquest és un club que aquí ens agrada molt, un club històric, un dels millors de Catalunya i d'Espanya. Si la semifinal, que jugarà avui a les 8 del vespre fora de casa contra el Sant Joan d'Espí, i qui guanyi s'enfrontarà o al Sant Vicenç o al Barça, que s'enfronten a l'altra semifinal.
0: Que trobo que es podria dir amb el Granollers, però es diu Balonmano Granollers. Gràcies, Pere, que te'n vagis a fer unes patates fregides ara, però que expliquis tot això ampliat i detallat al Notícies Migdia amb l'Anna Utiel a partir de 3:15.
1: Gràcies a tu, Robert.
0: Fins ara. Ui, avui estarem fent un programa amb el foc ben calent i l'oli bullint, perquè fem patates fregides. Home, aquí a la ràdio no, perquè no tenim una cuina. L'hauríem de tenir, però no la tenim. I faríem patates fregides, seria un gran moment dels divendres, per exemple, o els dijous, que és el moment de la patata fregida. I vostè com la fa? Ens ho estan dient amb notes de veu de WhatsApp, al 676-760908, com aquesta.
3: Bona tarda, guapos.
0: Hola, guapa.
3: El meu marit, bueno, ja està jubilat, era cuiner en un bar de tapes, i ells cada cap de setmana tallava, pelava i tallava un sac sencer de patates, i també les feien així, en dues tandes. Primer les perfregien, ja les tenien a punt, i després, quan ve els clients, doncs llavors se li dona un bon toc de fregidora perquè queden ben roses i ben calentones i ben bones.
0: Que bé que digui rosses, perquè a casa meva són patates rosses, no són patates fregides, són patates rosses. Avui estem omplint l'estómac ja fent el programa, perquè jo ara mateix... Mira, una vegada vaig dir que tenien un antojo d'aquests d'entrepà de tonyina i un oient em va portar a la ràdio. Si algun oient passa per la Rambla, vol portar-nos patates fregides, ens les cruspirem entre totes i tots i li agrairem i el posarem aquí a l'antena i saludarà. Serà meravellós. Si vostè està fent patates fregides, ens en pot portar un sac també, que som aquí, som quatre i el del tambor, però mengem molt. Ara arriben les notícies per posar-nos al dia i després del butlletí tenim una mà de coses aquí que no ens les acabem. L'Alicia Escribano, amb les cançons que ens porten a un indret del món i a un estiu de la nostra vida. Després en Víctor Ruiz Nobel, que ens desbloqueja records. I en Josep Boceta, que ens alimentarà, no ens farà patates fregides, farà una altra cosa. I moltes coses més, perquè acabarem molt musicals. No s'ho perdin, perquè si s'ho perden és una pena. Ara, el butlletí i després seguim.
4: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
5: És la una mediodia en Canàries.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Muy buenas tardes. El presidente andaluz, Juanma Moreno, acusa al gobierno de Pedro Sánchez de estar llevando a cabo una nefasta gestión de la crisis migratoria humanitaria de Ceuta. Palabras tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas. La situación, dice, es intolerable.

0: En Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
1: Hola, ¿me escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué, dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? Los Pirineos, no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito que abro la puerta del repartidor. Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera, el programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Lorena Pérez Mansillas. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Mañana, quién sabe dónde estaré.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
3: Hi ha una bona notícia, com a mínim una, i és que comença el descens de les temperatures. Tot i que Protecció Civil manté l'alerta activa per calor intensa durant tot aquest matí, el grau de perill màxim és el més baix, sent d'1 sobre 6. Els valors dels termòmetres s'esperen especialment alts al litoral sud i al litoral central. Per tant, senyora, senyor, la cosa va a la baixa, no sé fins quan, però de moment uns dies de treva. Aquest matí ja no s'ha suat tant. Després d'aquest estiu marcat per les temperatures especialment elevades, la previsió és que es normalitzin de cara al cap de setmana i que siguin les habituals d'un mes d'agost. Calor, però apretant menys. Tot i que aquest descens ha arribat una mica més tard de l'esperat, ara els mapes són ferms, diuen ja els meteoròlegs, per fer previsió i dir que això es notarà gradualment en els propers dies. I respirarem una miqueta.
2: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
3: Per tant, la Clàudia Moreno Lozano no haurà de posar aire condicionat, la jaqueta. No, la jaqueta se la deixarà, clar, perquè si fa més fred se la deixarà. La Clàudia va tot el dia amb jaqueta aquí dintre perquè té molt fred.
4: Canviarem a jersei o de suadora, molt una bé. Cosa més gruixuda.
3: I anirà aquest cotxe imaginari que ens porta per Catalunya per descobrir indrets que fins i tot jo n'he descobert alguns, com el que ens va portar ahir a la comarca de l'Anoia, no era el d'ahir? I avui sí. Ens porta un altre indret de Catalunya que... on és avui? A veure.
4: Avui, mira, és una recomanació, per tant, aprofito per recordar-li a l'audiència que si vol parlar del seu poble o, no sé, alguna recomanació de qualsevol lloc, ho pot dir a través del WhatsApp del programa al 676-760908.
3: Habla, pueblo, habla. I ens parles del teu poble, clar, perquè així la Clàudia ho recollirà i... ho portarà aquí en els 6 programes que queden.
4: Sí. Ai, que pocs queden. Jolín. Bueno, i de què és la recomanació d'avui? Del meu pare. Perquè diu que sempre menciono només a la meva mare i ell no. I...
3: Com es diu el teu pare?
4: Manuel.
3: Has dubtat una mica?
4: No, perquè... No.
3: Li diu Manolo, no?
4: Sí.
3: Clar, Manuel.
4: Però diu que diguem Manuel. Perquè
3: Manuel, tens una filla estupenda, això d'entrada. Treballadora i que és aplicada, fa tot el que se li demana. Tot perfecte. Però és una mica fredúlica.
4: Sí,
3: és l'única
4: sí,
3: que
4: sí,
3: sí. És fredúlica.
4: Mira, jo crec que l'indret d'avui passaria fred.
3: Ah, sí? Per
4: sí,
3: què?
4: Marxem al Port de Bonaigua,
3: oh!
4: Que no té res a veure amb el mar. No. De fet, està a més de 2.000 metres d'altitud i és el pas de muntanya que comunica la Vall d'Aran amb el Pallars Sobirà. Uh-huh. Hi ha cims, valls, i a l'estiu hi ha ramats de diversos animals, cavalls, he vist fotos i tal, que aprofiten per pasturar per allà.
3: Això és molt important, que els nens i nenes de ciutat vagin a zones com aquesta per descobrir que les vaques viuen allà al mig
4: viuen
3: del camp.
4: En llibertat.
3: I a més a més passen pel mig de la carretera. I,
4: sí, i t'has de parar amb el cotxe. Jo crec que no hi ha cosa més rural i sí. Més típica que es tracta ja 15 minuts parat perquè està passant un ramat.
3: Clar.
4: Des del mateix port doncs, es poden gaudir d'unes vistes de les dues vessants dels Pirineus i també es poden fer diverses excursions per la zona. De fet, una de les més conegudes és la que porta fins a la vall i els estanys de Gerber, que són uns llacs d'origen glacial envoltats per les muntanyes d'allà. Si sou més de bici, la pujada al Port de Bonaigua també és com un clàssic del ciclisme de muntanya. Uh-huh. Jo no la faré en bici, però bueno, fins i tot ha format part d'algunes curses. També es pot fer en moto. De fet, el meu pare ho va descobrir fent-lo en moto.
3: Ah, sí? És motor?
4: Molt motero.
3: Molt bé. Doncs anirem al Port de la Bonaigua. Jo he de dir que una anècdota familiar que és que la meva mare sempre em diu que un mes d'agost, quan tenia un any o així, em va portar allà amb samarreta màniga curta i pantaló curt i clar, vam haver de comprar una miqueta d'abric. Crec que ara també el deuen haver de portar, l'abric, allà
4: sí,
3: dalt.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, deu fer una mica més fred d'aquí, espero, que aquí on estem aquí baix. En fi, gràcies, Clàudia, de seguida més històries.
2: La Ciutat d'Estiu.
3: un programa que cada dia a aquesta hora rep l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?

0: Estic molt tropical avui.
1: Ah, sí? Més tropical que els darrers dies, perquè hem
0: la
1: estat
0: amb
1: sí. la Copacabana.
0: Amb el Copacabana. Amb el Copacabana. No, avui la cosa va molt tropical, molt caribenya, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, i a més, avui és la cançó més propera en el temps.
1: Home.
0: Estiu del 2015.
1: Home, no està malament, perquè llavors, saps què passa? Que a mi durant l'any, en aquest programa de ràdio, els que són el meu assot personal, que me'ls estimo, però són el meu assot, la Míriam i el Gerard, em diuen el vintage.
0: Ets el vintage.
1: Soc el vintage.
0: Bueno, és que els que ens agrada la bona música, doncs, no queda més remei que ser una mica vintage, no?
1: Sí, la veritat.
0: Si t'agrada la bona música, doncs... No queda... I avui, mira, ens remuntem a l'any 2015, una cançó que barreja salsa i reggaeton, música urbana i que lo petó.
1: Ah, sí.
0: Sí, aquesta li sonarà a tothom perquè l'hem ballada també fa 4 dies.
1: Sí.
0: Tot i que, clar, és que fa 10... Fa 4 dies eren fa 10 anys.
1: Sí, sí, és que fa 10 anys, per mi, mira, a més hi ha un buit en l'espai-temps que és a partir de 2020 fins a 2025 gairebé. És com que no, ha passat una cosa molt grossa, però en realitat no passa...
0: No sabem què ser.
1: Hi ha un aparon en el temps.
0: Un aparon, un vacío allà,
1: vacío,
0: no?
1: Sí.
0: Pues mira, traslladem-nos a Cuba. Cuba està plena de músics talentosos, això ho sabem.
1: M'encanta.
0: Molts d'ells, evidentment, han marxat de la illa, és veritat, per la situació política i social. La història d'aquest grup de música, que de fet són dos nois, que es diuen Gente de Zona, doncs és molt semblant a molts altres músics cubans, és a dir, que fan bona música... I un dia, arran d'un èxit, es fan famosos internacionalment i marxen de la illa, normalment. No en tots els casos, però normalment sol passar així. Aquesta cançó neix d'un dels dos nois que formen aquest grup, de Gente de Zona. Es diuen Alexander Delgado i Randy Malcolm Martínez. El nom del grup, de Gente de Zona, és perquè ells viuen a una zona de l'Havana, que és la zona, li diuen la zona,
1: ah,
0: no? El barri de Alamar, a l'Havana, té fama de ser el bressol del hip-hop cubano, i aquests nois són d'allà, no? El grup va néixer l'any 2000 i actuaven a festes i festivals de la illa, de Cuba. L'any 2014, un productor amic d'ells que treballava per Enrique Iglesias li va dir al fill de Julio, Enrique, tinc uns nois que són bons músics i que et poden regalar un èxit mundial. I així va néixer Bailando.
1: Bailando.
0: Aquests, de darrere de l'èxit de Bailando, hi havia aquest grup que es diu Gente de Zona, aquests dos xavals. La discogràfica d'Enrique va dir, mira, comprem-li la cançó a aquests dos nois, aquesta de Bailando, i li donem els diners i que la canti a l'Enrique. I l'Enrique va dir, no, que la cocanten conmigo, que la cantin també. I lo petaron, la veritat és que sí. Va ser pues, un èxit d'Enrique Iglesias, i ell va dir la canción la canto con ellos, que son muy buenos y que van a llegar muy lejos. I un any després Gente de Zona presenta aquesta cançó que fem protagonista avui i evidentment lo vuelven a petar.
2: Miami me lo confirmó.
3: Gente de Zona.
0: Gente de Zona,
2: Puerto Rico me lo regaló.
0: I la canten amb Marc Anthony.
1: Sí.

0: perquè encara tinc reminiscències de la secció d'ahir, que vaig acabar plorant i tan malament. Però no que sona, però avui és Caribe total.
1: Caribe total, eh? Hem de dir que quan es va llançar aquesta cançó, Marc Anthony, que és l'altre artista que canta amb ells, amb Gente de Zona,
0: sí,
1: va renunciar a la seva part dels diners del pastís.
0: Del royalties.
1: Sí, per facilitar que ells, Gente de Zona, guanyessin prou diners com per muntar el seu propi negoci, la seva pròpia empresa, productora de música, a Estats Units,
0: doncs mira,
1: i poguessin tributar.
0: Això l'honora a Marc Anthony, sí, sí, un artista que els té tan fets els diners,
1: per
0: no,
1: això
0: no li calen, no, i encara que li calguessin, segurament ho hagués fet de tot cor,
1: sí,
0: perquè ell sap el que és arribar a un lloc d'èxit sense ser un
1: sí,
0: nord-americà...
1: A l'uso,
0: un americà, com diuen ells, American.
1: Americano de segunda.
0: Sí, això ho diu, un hispano.
1: Un hispano, vaja.
0: Llavors, com que ell sap el que li costa, això, un hispano, sí, sí, arribar sí, a l'èxit, doncs els va ajudar, els va encaminar una mica més.
1: Aquests nois ara estan ubicats a Miami, viuen allà, tenen el seu negoci, han fet moltes més cançons, perquè Gente de Zona són especialistes en fer aquest tipus de música urbana, tropical... No. Que, bueno, és un pas més en els ritmes latinos que se surten de la bachata i del merengue del Juan Luis Guerra, per exemple, que
0: sí,
1: també
0: sí,
1: hem parlat aquí, no? O de la salsa. I la veritat és que porten ja bastantes cançons, i aquesta trobo jo que potser és la cançó que més ho va petar, perquè se la coneix tothom, La Gozadera, es diu. 10 anys abans que Bad Bunny reivindiqui l'orgull de ser latino al món, perquè és una cosa que ara
0: sí,
1: sembla...

0: Sí. El Bad Bunny sigui el primer que està reivindicant l'orgull patrio i l'orgull de ser latino, no? 10 anys abans, Gente de Zona va fer aquesta cançó, que és un himne que celebra la identitat llatina al món, no? Hi ha molts llatins a Europa, a Estats Units, a Canadà, a Austràlia, i tots tenen algun comú, que és la cultura heredada de pares i avis per l'amor a la música llatina. Jo crec que qualsevol llatí que hi ha pel món,
1: sí,
0: li poses salsa, li poses bachata, li poses cúmbia i sent i connecta amb les seves arrels, no? La gozadera, si sentiu la cançó, puja-la una miqueta, no? Va parlant de diversos països d'Amèrica Llatina.
1: Sí. No? Puc explicar l'anècdota que hem viscut aquest estiu, tio, jo, amb Gente de Zona?
0: Sí.
1: És que vam anar a veure, l'Alícia m'ha dit, tinc unes entrades per anar a veure Gente de Zona. I vaig dir, ostres, Gente de Zona? I m'ha dit, hòstia, home, sí, els de la gozadera. I dic, ah, va, la gozadera, ara me'n recordo.
0: Clar. I nosaltres aprofitem aquesta secció per dir que tenim un record en comú, que ja per sempre més el tindrem, igual que totes aquestes cançons.
1: Miami me lo confirmó.
0: Què és lo que te confirmó? Jo ho he estat investigant. El seu èxit, perquè en tots els grups que fan música llatina, han d'anar a Miami a triomfar.
1: Yeah.
0: Que és... I entonces, quan te confirmen en Miami, que eres un èxit, Miami me lo confirmó. O sigui, triomfé en Miami, Miami me lo confirmó, que sí, que soy bueno i que valgo, no?, per a la música.
1: Bon.
0: És aquell, és com dir, el lloc on vas examinar-te,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Si Miami te lo confirma, clar, que eres bueno, és que vales, no? L'any 2021, Gente de Zona, aquest grup, van llançar amb Jotuel Romero. Jotuel Romero, us en recordeu,
1: sí,
0: d'aquella sèrie Upadens?
1: Upadens, és el marit de la...
0: Beatriz Luengo. Pues, aquella escola Upadens, que era una escola de ball, hi havia un xaval...
1: Que Jotuel Romero, bueno, madre de Dios, el Jotuel Romero.
0: Jotuel Romero han passat 20 anys i continua estant guapíssim.
1: Igual.
0: Igual de guapo. Jo l'he entrevistat i no podia concentrar-me, perquè deia, vamos a bailar, Jotuel, no quiero entrevistarte, yo quiero bailar contigo, no? Bueno, pues el cas que l'any 2001, Gente de Zona i Jotuel Romero van crear la cançó Pàtria i Vida, van participar més artistes cubans i va ser una revolució i una gran polèmica, perquè la cançó es titulava això, Pàtria i Vida, fent referència doncs al lema cubà de Fidel Castro, que era Pàtria, Muerte o Venceremos, no? I ells van fer un canvi i van dir, en vez de Pàtria o Muerte, pues Pàtria i Vida, no? La cançó demanava doncs, un canvi a la illa, renovació. Es va convertir en un himne, va generar un moviment social de rebuig cap al sistema polític actual de Cuba. I això, evidentment, va provocar que Jotuel i que Gente de Zona tinguin prohibida l'entrada a Cuba, a la illa.
1: No?
0: De vegades la música té poder per poder dir coses en veu alta, no? Coses a favor, en contra, per reivindicar situacions i per treure pit, com en el cas de la gozadera, però també per reivindicar...
1: Sí, sí. Allò que es deia històricament, la canción protesta, no?
0: Canción protesta, pues mira, canción protesta, però al ritmo de,
1: sí, sí,
0: de gozadera.
1: Molt bé,
0: no?
1: Molt bé. Gràcies, Alicia, fins demà.
0: Adéu.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
3: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
1: Amb molts col·laboradors que cada dia passen per aquí, com aquesta hora que ja és una hora boníssima perquè entri als estudis centrals d'Onda Cero a Catalunya en Víctor Ruiz Nobel. Víctor, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Un home que ens porta aquesta temporada estival coses d'una època, d'un país, dels 80, 90, que avui en dia algunes no sobreviurien, sens dubte, i altres encara tenen allò que diuen en castellà los coletazos, i que és la gallina de los huevos de oro. Veremos hasta cuándo y cómo.
4: ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
4: Veremos cómo.
1: Sí, veremos cómo.
4: Porque a lo mejor dentro de poco, con el cambio climático, hacemos turismo desértico.
1: Bueno, es que, perdona, los estudios dicen que en 2050 esta región, Cataluña y España entera, tendrá el clima de Marruecos, de Marrakech. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver cómo...
4: Yo te digo lo que me dice un amigo mío de Albacete, que dice... Por fin vamos a tener playa en
1: Albacete.
4: Pero el
1: amigo de Albacete, ¿va y se la mete o no se la mete?
4: No hemos quedado, para el que lo sepa, no, nosotros quedamos hace varios programas
1: que
4: había una frase que no se podía decir. Vale.

0: Aquesta secció d'avui la fem amb el permís d'en Carles Lamelo Varela, director de Gente Viajera aquí a Onda Cero, que és l'home que té l'autoritat per parlar de turisme en aquest país, però que, bueno, que avui no li trepitgem la mànega.
1: No.
0: Avui venim a venerar aquest, diguéssim, aquesta indústria, primera indústria del país, que ens ha portat tants beneficis, també en aquesta casa, perquè ens permet fer el primer programa de viatges

Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

Avui hem convidat al programa una folclòrica. Sí, sí, així, ras i curt, una folclòrica. És un home que s'ha dedicat tota la vida al periodisme i que en un punt de la seva carrera va decidir que tenia moltes coses per explicar fora de les redaccions que havia ocupat fins aleshores. I va començar a buidar el pub i ja porta 3 llibres publicats des que va afrontar la seva gran passió, la literatura. El seu darrer llibre parla d'ell mateix, o d'ella mateixa, com a folclòrica. I fotografia un gènere d'un país i d'un moment que encara és vigent, encara que la copla i la tonadilla segueixen vives en aquesta Espanya diversa que tenim avui.

0: Juanra López, muchas gracias por este rato de radio tan maravilloso. A mí, claro, es que si me tocas la copla, me tocas la fibra. Pero creo que todo el país, quien nos ha escuchado hoy, se habrá emocionado en algún momento y habrá dicho, pues es verdad lo que están contando. Lean este libro, Yo Folclórica, que ha escrito Juanra López, que es un periodista magnífico al que deben leer, porque no solo ha escrito Yo Folclórica, tiene dos libros más y uno en camino. Es un hombre que no para de escribir todo el tiempo, que lo siga haciendo. Juanra, acaba de pasar buen verano, que seas muy feliz.
1: Lo mismo, muchísimas gracias, Robert, que viva la copla y que viva tú, como diría Rocío
0: viva
1: Jurado.
0: Viva tú. No, a Lisboa no. Va a Gelida, que podria ser la Lisboa de Catalunya, però no ho és. Gelida té moltes coses que segurament es descobreixen quan passes per allà amb el tren. El tren que agafa en Peter Hendrik Fanés. Peter, bon dia.
2: Home, Lisboa no sé si és Gelida, però la veritat és que té moltíssimes cases modernistes i jo m'he sorprès, eh? Hi ha bastant de patrimoni.
0: El Peter descobreix històries d'un munt del tren en el qual viatja, que és l'R4 de Rodalies, en un comboi d'aquesta línia, i viatja cada dia i es troben persones que li expliquen avui què, a veure.
2: Doncs avui m'he trobat amb la Júlia, una noia de 24 anys que treballa en un despatx d'advocats i que just fa res acaba de començar una nova etapa com a col·legiada.
3: Faig treball d'oficina i ara he fet l'examen per col·legiar-me com a advocada, així que estic molt contenta. Porto treballant un any en aquest despatx i m'he especialitzat en l'àrea de família, divorcis, així. Així que és molt interessant el dia a dia i molt contenta.
2: O sigui, estàs treballant però encara no exercies, realment.
3: Estava de pràctica i després cap a l'abril em van contractar com a auxiliar jurídica i fa un mes vaig fer l'examen d'accés a l'advocacia després d'estudiar 4 anys de carrera i 2 anys de màster.
0: O sigui, és com el Perry Mason, que era advocat, doncs ella és l'advocada de la nova fornada d'advocats de Catalunya, no?
2: Doncs sí, després de tots aquests anys preparant-se, doncs la Júlia està a punt de convertir-se en una advocada especialitzada a l'àrea de família i de divorcis.
3: Des de sempre m'ha cridat l'atenció aquest àmbit perquè crec que és molt proper amb les persones, que pots ajudar-les en moments on tenen molts dubtes, on són vulnerables o doncs canvia molt la seva vida i pots permetre ajudar-les a començar una nova.
2: Bueno, i com que la Júlia és una advocada amb molta dedicació, doncs he volgut saber com actuaria en un cas real de divorci, no?
3: Una de les parts que està implicada en un procés judicial en què no hi ha un mutu acord, si representés a una de les parts, doncs la podria assessorar, tranquil·litzar tots els dubtes que tingués respecte a les possibles conseqüències que tindria anar per una via, anar per una altra, sobretot quan hi ha menors de per mig, que són els més vulnerables en aquests processos, doncs poder tranquil·litzar-la i entre els advocats negociar la millor possible, el possible resultat per la meva clienta o el meu client.

0: I tot i que encara no ha exercit d'advocada, ja ha vist casos que l'han deixat de pedra.
1: Els menors que tenien aquesta parella estaven tutelats per part de l'Estat, és a dir, no tenien la custòdia els pares perquè havien comès delictes en relació a aquests menors i, per tant, no podien tenir ni la pàtria potestat, ni la tutela, ni la guàrdia d'aquests menors. I, clar, tu veus els informes, t'expliquen les situacions i dius com pot ser que hi hagi gent així al món que hagi volgut tenir fills i no es mereix absolutament res.
0: Però la veritat és que la majoria té claríssim quines són les qualitats necessàries per ser un bon advocat.
1: Primer de tot, saber escoltar els clients, entendre què és el que necessiten, no només el que volen, sinó el que necessiten, i doncs, seguir formant-te. La professió d'advocat requereix que et segueixis formant cada dia i poder donar-li el millor assessorament als teus clients.
0: Una noia de 24 anys que està fent els primers passos com a advocada especialitzada en dret de família. Una professió on les lleis són importants, però on sobretot cal saber tractar les persones amb una mica de mà esquerra.
2: I Peter, gràcies. Sí. Fins demà, que vagi bé.
0: Adéu.
3: La ciutat d'estiu.
2: I avui tornem a viatjar a un any de la història, un estiu del qual ens n'explica coses la Clàudia Moreno Lozano, que trenca aquest mite que l'estiu no passaven coses i no passen coses. Sí que en passen. A quin any estem avui?
4: El 98.
2: 1998. I què passava aquell estiu?
4: Coses, però no, tampoc molt, molt interessants. Aquí sí que es pot complir una mica aquest estereotip. ETA estava ja en els últims moments. De fet, el juliol es va tancar l'emissora Egin Irratia i el diari Egin.
5: Egin Irratia.
4: I bueno, s'estaven iniciant les negociacions prèvies al pacte d'Estrella, que va signar el 12 de setembre. Aquell estiu també vam tenir Mundial, en aquesta ocasió aquí al costat de casa, França, que van guanyar ells, de fet, derrotant el Brasil, amb dos gols de Zinedine Zidane.
2: Hombre, Zidane, que estava con tu en ese momento. Ara també.
5: Dels pocs jugadors que et saps.
2: A veure, mal sé perquè és guapo. Les restes que no són guapos no els miro.
4: Guapo, el Zidane. És el que ha sigut entrenador.
2: Molt atractiu, molt atractiu. I tant que sí. Maria, discutirem d'aquest tema fora d'antena.
4: Sí. Hi havia una altra cosa que també era bastant... Va ser l'escàndol Clinton-Lewinsky als Estats Units.
2: Hombre, claro.
4: Quan Bill Clinton, Lewinsky. Sí, que encara era president, i va admetre públicament que havia mantingut una relació inapropiada amb la becària de la Casa Blanca.
2: Que la Lewinsky ha evolucionat després d'una manera bastant peculiar, però és un cas que va marcar molt la història, perquè, a més, després hi ha un resultat d'aquest cas, que és la dona abnegada que perdona el marit perquè creu al marit i no a la denunciant. És tremendo.
4: També hi ha bones estrenes, com per exemple el Show de Truman, és una paranoia de pel·li, o sigui, a mi encara me l'han d'explicar, i una altra que va revolucionar el concepte de princeses que es tenia en aquella època. Mulan, que va trencar tota aquesta idea de que la princesita indefensa que l'hem de venir a salvar.
2: Molt bé, que va ser la primera pel·li de Disney en la qual la princesa no necessitava que la salvés ningú, no?
4: Exacte.
2: Molt bé.
4: Exacte.
2: Disney va començar a trencar el seu propi estereotip. Uh-huh. Molt bé, doncs històries que passaven encara amb el terrorisme ben viu al 1998, però, com diu la Clàudia, ja després d'aquells anys la cosa va anar a la baixa, afortunadament, i després la pau definitiva, però va arribar molts anys després. Gerard, que vagi molt bé la tarda, fins
5: vinga,
2: demà.
5: Vinga, igualment.
2: I tu també, Clàudia, que vagi bé. I a vostès també, que els vagi bé la tarda, que s'ho passin bé a les 7. En Joan Valentín, Marco i el seu equip els esperen a la brúixola de l'estiu. Nosaltres demà, a les 12:20. Que passin bona tarda.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy la foto es de la playa del Trampolín. El objetivo, recuperar la normalidad. En eso ha puesto su empeño el gobierno, 3 semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. En apenas 3 horas, la playa ceutí ha dejado de ser un campamento improvisado en el que se hacinaban unas 4.000 personas a ser escenario de tractores limpiando y desescombrando la arena oscura de esa playa del Trampolín. Una operación express en 3 horas, pero que se ha demorado 3 semanas. ¿Por qué? Pues esto es lo que tendrá que aclarar el gobierno. Lo que es evidente es que en esta última semana todos esos trabajos se han acelerado. Primero el realojo de las menores, después el traslado de los adultos. Se busca una imagen de eficacia y de normalidad, aunque se haya tardado todo lo que llevamos del mes de agosto. Es la nueva normalidad del gobierno de Pedro Sánchez, que se traduce en que el problema no se vea, pero que no se vea no significa que no siga ahí.
7: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.

0: Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda. A vegades compartir una història personal, un malestar, una preocupació, una indignació a priori individual pot despertar una onada de reaccions, una allau d'empatia i de suport inesperada. És el que li ha passat a l'actriu Assumpta.

de Serna, que fa uns dies va compartir a les xarxes socials el calvari que viu amb la seva mare, centenària, una dona gran i dependent, amb la qual el Departament de Drets Socials no ha estat a l'altura. Almenys així ho considera Assumpta Serna i ho consideren també les milers de persones que s'han posat en contacte amb ella per explicar-li que a ells els passa exactament el mateix.

0: Més titulars d'aquest dijous 20 d'agost. Els centres educatius catalans comptaran amb professionals sanitaris i amb més aules d'acollida de cara al curs vinent. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Són algunes de les mesures que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciarà en la roda de premsa prèvia a l'inici de les classes. Des de la conselleria asseguren que aquestes novetats s'emmarquen en la normalitat d'un inici de curs i neguen que siguin anuncis per intentar que es desconvoqui la vaga prevista per al primer dia del curs, el 8 de setembre. Per la seva banda, els sindicats convocants deixen clar que aquestes mesures no canvien res.
2: Aquests anuncis que fan ara no són cap novetat, és a dir, això forma part de l'acord dels avenços i de les passes endavant que vam aconseguir arrencar gràcies a tota la mobilització que hem estat portant a terme aquest curs passat, tot i que són acords parcials. Ara s'anuncien aquestes mesures com si fos una novetat, però no ho és.
1: És la portaveu d'USTEC i Yolanda Segura en declaracions a Onda Cero Catalunya.
0: I avui també hem de parlar de transport públic. Els usuaris de la línia R3 de Rodalies es mostren satisfets amb el servei de bus que aquests dies supleix els trens, uns trens que, malauradament, no sempre funcionen com haurien.
1: I justament per això els passatgers celebren que amb el bus almenys arriben a l'hora que toca. Mentrestant, els usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona compten els dies per poder tornar a circular amb normalitat. Aquesta línia reprendrà el servei entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
0: I el titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Pere, bona tarda.
3: Bona tarda. Joao Cancelo, signa un contracte de 3 anys amb el Barça. Tercera etapa vestint de blaugrana pel lateral esquerre de 32 anys. Això després que ahir el Barça guanyés el trofeu Joan Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly d'Egipte.

0: El temps amb en Jordi Oriós. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui canvia el temps a Catalunya amb l'arribada d'inestabilitat i núvols d'evolució a partir del migdia que a la tarda activen els avisos per ruixats i tormentes. Poden ser localment forts i venir acompanyats de ratxes molt fortes de vent i calamarsa. Podran ser més intensos a Girona, a l'interior de Barcelona i a Tarragona. Pel que fa a les màximes, en baixada generalitzada, llevat del litoral de Tarragona amb pocs canvis. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Tarragona, 32 a Barcelona. Demà s'esperen menys precipitacions que avui, però hi ha probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a primera hora al quadrant nord-est i especialment cap a la tarda a Pirineus i Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà continuen en descens, s'esperen màximes més agradables de 33 graus a Lleida, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona. Aquests valors durant el cap de setmana es mantindran estables. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona. Pel que fa al vent, a l'Empordà, tramuntana moderada i a la meitat sud de Tarragona amb intervals de fluix a moderat. A la resta, vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Passant gairebé 5 minuts de 2:15 de la tarda, al control tècnic, Isma de la Parra.

0: L'actriu Assumpta Serna s'ha convertit en una de les protagonistes de l'actualitat de la setmana. El cap de setmana passat es va viralitzar a les xarxes socials un vídeo en el qual ella denunciava la situació que viuen les persones dependents de Catalunya. Ho feia a partir del cas de la seva mare, de 100 anys, que necessita cures les 24 hores del dia. Serna denuncia la burocràcia per aconseguir els ajuts, que considera totalment insuficients, però també qüestiona la normativa sobre les contractacions de les professionals que cuiden aquestes persones en aquesta etapa final de la vida. Ens ho explica en Robert Calvo. Robert, bona tarda.
1: Anna, bona tarda. L'actriu admet que està una mica desbordada i sobrepassada per l'allau de missatges que ha rebut aquests dies, però també contenta de veure que no està sola en la denúncia que fa. A més, ens ha explicat fa uns minuts a la ciutat d'estiu que està molt

0: satisfeta perquè la gent s'està implicant en aquest moviment ciutadà sorgit del seu cas particular.
1: Aquí hem agafat una sèrie de gent i hem fet una plataforma que es diu Plataforma Daurada. L'estem constituint ara i hi ha tota una sèrie de gent, advocats, etc., que de tots són afectats, no hi ha cap partit polític a dintre, és a dir, la idea és persones que han passat per això i què podem nosaltres oferir a la societat. I aquí, amb tots aquests formularis que hi ha hagut, la gent fa propostes, i propostes molt interessants.
0: La cosa s'ha anat fent grossa al llarg de la setmana i, com a mínim, han solucionat un dels temes que ella posava de relleu en el vídeo, que, com que era mes d'agost, l'administració no podia atendre la seva demanda per manca de personal. Doncs bé, ha estat el propi conseller de Drets Socials, Raül Moreno, qui ha fet el pas. El dissabte, en ple 15 d'agost, va trucar a Assumpta Serna per concertar una trobada. S'han vist aquest dimarts.
1: Em va explicar el Plan Cura, que és, depenent d'aquesta nova llei que s'ha aprovat de dependència, ells han aconseguit una sèrie de coses. Han aconseguit més diners, no suficients, però han aconseguit diners, perquè sigui el 50% que paguin ells i 50% que pagui, diguéssim, l'administració, però hi ha tota una sèrie de coses on ells no poden arribar. Això serà una solució que es començarà la gent a veure a partir de setembre, però tenim que fer un pacte d'estat. Això no pot ser només de Catalunya.
0: I és que aquest tema, la dependència, emana de l'Estat. La llei de dependència és una competència compartida entre el govern central i les comunitats autònomes que gestionen els serveis, fan valoracions de grau i concedeixen els ajuts i els programes individuals d'atenció. Aquests pels quals Serna reclama màxima transparència i exigència màxima de professionalitat i, per tant, formació pertinent.
2: Notícies migdia amb Anna Utiel.
3: Falten menys de 3 setmanes perquè comenci el curs escolar i, de moment, continua en peu la convocatòria de vaga de docents per al primer dia de classe, el 8 de setembre. Per tant, encara que el govern hagi promès un retorn a l'escola amb normalitat, per ara tot apunta que no serà ben bé així. En aquest escenari, el Departament d'Educació prepara l'inici de curs amb una sèrie de novetats, entre elles la incorporació de professionals sanitaris als centres i la creació de més aules d'acollida, Marcos.
4: Sí, aquestes són algunes de les mesures que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciarà en la roda de premsa prèvia a l'inici de les classes, tal com ha avançat el periòdicom i ha pogut confirmar Onda Cero Catalunya. Des del departament també asseguren que aquestes novetats s'emmarquen en la normalitat d'un inici de curs i neguen que s'hagin decidit amb la intenció de convèncer els sindicats de desconvocar la vaga prevista per al primer dia de classes, el 8 de setembre. Recordem que USTEC, la CGT i la Intersindical són les entitats que mantenen aquesta convocatòria, mentre que Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària van arribar a acords amb Educació durant el curs passat. Precisament des del sindicat majoritari en el sector, USTEC, consideren que aquests anuncis no són cap novetat i que, en tot cas, són resultat de la lluita dels treballadors. Yolanda Segura és la portaveu en declaracions a aquesta casa.
5: Des de les figures sanitàries, doncs, ho celebrem perquè ja era hora que finalment, doncs, després de la pressió que s'ha fet des de Plataforma per Infermeres Escolars i també els sindicats que hem estat al darrere, doncs s'ha aconseguit que s'introduís aquesta figura tan necessària, no?
4: Això pel que fa a la incorporació d'infermeres i auxiliars d'infermeria als centres educatius. Sobre les noves aules d'acollida, recorda que són fruit de les negociacions del curs passat i que encara en falten moltes més. Amb tot, Segura remarca que el departament no ha reprès les reunions aquest estiu i que, per tant, la vaga es manté.
3: La història s'entén i es recorda molt millor quan te l'explica un testimoni directe o passa del pla teòric al vivencial. Això és el que han experimentat més de 1.500 estudiants d'arreu de Catalunya amb el programa Testimonis a l'Aula. És una iniciativa del govern per portar la memòria democràtica a escoles, instituts i universitats a través dels seus protagonistes.
4: Testimonis, familiars o experts en la matèria han estat els encarregats d'explicar a alumnes de totes les edats la Guerra Civil, la repressió franquista o el nazisme. Ho han fet a partir de les seves experiències personals o a partir d'una figura rellevant com Francesc Boix, el fotògraf que va documentar la barbàrie de Mauthausen, Joaquim Amat Piniella, supervivent dels camps de concentració, o Salvador Puig Antic, símbol de la lluita antifranquista. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, assegura que projectes d'aquesta mena ajuden a preservar el llegat històric.
6: Ens fa, d'alguna manera, ens possibilita humanitzar la història i anar més enllà de les xifres, de les estadístiques més buides i fer arribar als estudiants

0: estudiants, a l'alumnat en general, podríem dir experiències de, diguéssim, de primera mà que humanitzen els processos històrics.
1: Aquest curs s'han impartit més d'un centenar de tallers a una vuitantena de centres educatius.
2: Els treballadors de presons, canviem de qüestió, es concentraran demà divendres a les portes de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant al centre.
1: Qui convoca la mobilització és l'Associació de Funcionaris de Presons Maria Blàvam, que no s'ha constituït com a sindicat. Els fets van tenir lloc diumenge passat quan una dona que havia entrat al centre per visitar un intern va atacar i amenaçar de mort una treballadora. El Departament de Justícia ha prohibit temporalment l'entrada de l'agressora a la presó de Brians 2, però des de Maria Blavam demanen que s'hi impedeixi entrar també a qualsevol centre penitenciari. Alhora, en un comunicat, reclamen que es reforci la plantilla i que es reconegui el perill que assumeixen els treballadors de totes les àrees de les presons.
2: I aquesta no és l'única polèmica que ha afectat les presons catalanes en els darrers dies. També hi ha el ciberatac que un intern va dur a terme a Puig de les Basses, a Figueres. Justícia reconeix l'accés no autoritzat a informació i ha obert una investigació al respecte, però el sindicat sí que fa por l'acusar el departament de minimitzar l'abast dels fets.
1: Segons aquesta organització, el ciberatac va permetre l'accés dels interns a dades personals dels treballadors. El sindicat apunta que s'haurien filtrat DNIs associats a adreces de correu electrònic, llistats antics de personal, telèfons de comandaments o matrícules de vehicles. Consideren que amb aquestes dades podrien identificar els empleats i que tot plegat pot desembocar en amenaces, persecucions o atacs als professionals. Des de SICAP FEPOL calculen que els interns que van a perpetrar el ciberatac haurien obtingut fins a 26.000 documents.

0: És moment ara de parlar d'infraestructures, de parlar de transport públic. Comencem parlant dels usuaris de la línia R3 de Rodalies, que realitza el recorregut entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, i aquests usuaris es mostren satisfets amb el reforç del servei alternatiu que Renfe ha habilitat per les múltiples afectacions que últimament pateix la línia. Eudald Sanz, bona tarda.
1: Bona tarda. El servei alternatiu s'ha habilitat a pràcticament tota la línia, des de l'estació de la Garriga fins a Puigcerdà, amb l'objectiu de garantir la mobilitat davant les afectacions que pateix l'R3. L'Alejandro, que viatjava de Vic a Ribes de Freser, assegura que el servei de bus és més fiable que el tren.
2: Agafar el bus és resignació, però també seguretat, perquè acompleixen els horaris, arriben en temps, i la veritat és que en busos en 6 mesos no han tingut cap problema. En trens, bueno, podríem escriure un llibre de tot el que ens ha passat.
1: Per la seva banda, la plataforma Per què no ens fotin el tren diu que l'autobús ha de ser una solució temporal i lamenta que Renfe no aconsegueixi arreglar els problemes estructurals de la línia. És Marc Generes, portaveu de Per què no ens fotin el tren.
3: Cada dia hi ha una incidència, quan no és un arbre que cau, és un robatori, és les pròpies obres en el tram estan aixafant els cables i es perd connexió. Bueno, veiem que són incapaços de fer funcionar aquesta línia.
1: Per la plataforma, aquest era un moment ideal en què Renfe podia demostrar que la línia podia funcionar bé, perquè la línia funciona a mitges. No circulen trens entre la Garriga i Fabra i Puig, i ha habilitat un servei d'autobús per carretera a causa de les obres de desdoblament que estava previst que finalitzessin aquest juny, però que s'han desplaçat a una data indeterminada de finals d'any o a principis de l'any que ve.
0: La línia 1 del metro de Barcelona, entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants, reprendrà la circulació el proper 29 d'agost. Els trens no hi circulen des de mitjans de juliol per les obres de millora en aquest tram, Marcos.
4: Sí, els treballs han permès principalment a renovar més de 2 quilòmetres de via. S'hi ha instal·lat una base de formigó més estable, tot plegat ha de millorar el confort de l'usuari i facilitar el manteniment de la xarxa. Ho explica el director del metro, David Prat.
5: L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, doncs, no tenim quasi temps de fer manteniment, no?
4: També s'ha modernitzat el taller de Santa Eulàlia, la ciutat veïna de l'Hospitalet. De fet, el primer tinent d'alcalde, Jesús Usillos, ha celebrat les millores perquè el municipi, remarca, és la localitat de l'àrea metropolitana amb més parades de metro per a

0: I tant.
1: Jo sovint dic que l'Hospitalet segurament és la ciutat més metropolitana de totes si parlem de parades de metro per habitant. Tenim la sort de tenir una xarxa del metropolità molt important.
0: Les obres han costat 11 milions i mig d'euros.
2: Notícies migdia amb Anna Utiel.
3: Parlem ara d'economia. La denominació d'origen Empordà enguany preveu tornar a la producció habitual de la collita. Això ha estat gràcies a les abundants pluges de l'hivern que enguany han permès un increment d'entre un 10 i un 15% respecte a la producció de l'any passat. No obstant, els preocupa les calorades dels darrers mesos, que aquestes calorades puguin afectar les varietats de raïm més tardanes que es tendeixen a recollir a finals de setembre.
4: Els productors de vi de l'Empordà són optimistes amb la campanya d'enguany. Les pluges de l'hivern van permetre recuperar la quantitat de raïm al cep i preveuen tornar així als 60.000 hectolitres habituals per la denominació d'origen després de diversos anys marcats per la baixada de la producció. No obstant, les calorades de l'estiu han fet adelantar la collita gairebé un mes, un fet que s'ha tornat habitual també perquè els consumidors prefereixen vins més frescos. Pau Albó, responsable tècnic de la denominació d'origen Empordà, explica que la calor ha fet disminuir l'acidesa, però no la qualitat del vi.
5: L'acidesa ens està caient bastant, per tant, per això collim abans, el que passa que els graus són mantinguts. Per tant, l'equilibri grau-acidesa, que és el que molts dels cellers mirem, és una mica diferent que d'altres anys. Però com que no hi ha el factor, com que el factor qualitat acompanya, doncs ens permet trobar el punt més òptim.
4: Ara mateix els pagesos desitgen que torni a ploure perquè les plantes no pateixin i per poder collir el gruix de la producció de varietats més tardanes, com les garnatges i carinyenes, quan toca. És a dir, a finals de setembre o a començaments d'octubre.
3: Més coses. L'Energètica instal·larà més de 230 plaques solars a les teulades d'instituts d'arreu de Catalunya, que se sumen a les 107 que ja estan instal·lades. La campanya preveu que tots els instituts públics viables comptin amb panells solars de cara al 2028.
4: Sí, seran poc més de 340 centres els que comptaran amb una potència instal·lada de 56 megawatts. L'empresa pública d'electricitat diu que aquesta energia no només servirà pels instituts, sinó que també vestirà altres equipaments públics, com comissaries, jutjats o centres d'atenció primària propers als centres educatius. Del conjunt d'instituts seran els de l'àmbit metropolità de Barcelona els que concentraran més instal·lacions fotovoltaiques amb 177. Els segueixen els centres de les comarques gironines i del Camp de Tarragona amb 52 i 44 plaques, respectivament.
3: L'Ajuntament de Barcelona rebutja rotundament la manifestació d'extrema dreta convocada per aquest dissabte a la tarda, però assegura que no pot fer res per prohibir-la. El moviment supremacista i etnicista, conegut com Save Europe Act, defensa deportacions massives d'immigrants a qui acusen de posar en risc la cultura, l'estil de vida i els valors europeus.
0: Idees xenòfobes, contràries a la democràcia i la convivència que no són benvingudes a Barcelona. Així ho ha sentenciat la primera tinenta de l'alcaldia, Laia Bonet. Tanmateix, la número 2 del consistori ha recordat que el dret a manifestar-se és un dret fonamental que difícilment pot prohibir-se i si algú té aquesta potestat és el Departament d'Interior.
6: La competència sobre la necessitat de canviar un itinerari o eventualment fins i tot prohibir l'exercici d'aquest dret és de la Generalitat. És una decisió molt excepcional, però que evidentment es pren quan s'ha de prendre per part de la Generalitat sempre sobre la base d'indicis molt fonamentats de risc per les persones i pels béns.
0: Laia Bonet ha indicat que l'obligació de l'Ajuntament és garantir la seguretat pública en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.
3: Gairebé dos mesos després que s'acabés el termini per demanar la regularització extraordinària, les persones migrants continuen denunciant el col·lapse en les cites d'estrangeria. Aquest matí ho han explicat els membres de l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida. Asseguren que uns tràmits que no haurien de superar els tres mesos d'espera acaben durant pràcticament un any.
0: Una situació, diuen, que passa tant a Lleida com a la resta de Catalunya i que afecta no només les persones que es van acollir a la regularització extraordinària, sinó també a les que ja tenien permís de residència o feina i l'han de renovar. Gerardo Obiang, que és el vicepresident de l'associació AFICU.
7: Hablamos de personas que tienen en la mano una resolución favorable de la administración, que han cumplido todos los requisitos y que pueden hacer la toma de huellas.

0: I també a Lleida ja fa 3 nits que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de la ciutat duen a terme un dispositiu especial a la zona del Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes. L'objectiu és evitar que es repeteixin els aldarulls que hi va haver durant el cap de setmana passat i per ara se n'estan sortint.
1: Aquesta passada nit no hi ha hagut cap incident i ja és la segona nit consecutiva en calma, tal com explicava l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa.
2: La novetat és que no hi ha cap novetat, per tant, això és un bon indicador. Ja és la segona nit que estem en aquesta situació i el que s'ha anat fent són mesures de caràcter correctiu.
1: Segons Salvatge, el conflicte va començar perquè un grup d'adolescents d'entre 14 i 17 anys de famílies desestructurades, en paraules seves, cometia robatoris de forma reiterada en comerços pakistanesos. Cansades de la situació, les víctimes d'aquests furts van decidir actuar amb una resposta que l'alcalde considera no justificable, però sí comprensible. És per això que aquest dimecres a la tarda la Paeria es va reunir amb 200 membres de la comunitat pakistanesa per explicar-los com defensar-se d'acord amb la llei.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: Falten 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda i en aquest moment tornem a rebre en Pere Parés a l'estudi per repassar els esports. Pere, bona tarda de nou.
4: Bona tarda.
0: João Cancelo torna a ser jugador del Barça.
4: El portuguès signa pels propers 3 anys, tercera etapa vestint de blaugrana pel lateral esquerre de 32 anys. Cancelo hagués volgut saltar la gespa al Camp Nou amb la resta de l'equip ahir al torneig Joan Gamper, però no va poder-se formalitzar la seva incorporació a temps. Sí que ho va fer la resta de l'equip en un acte de presentació que va tenir lloc, com dèiem, abans del trofeu, una presentació on, per cert, va destacar la notable ovació que l'afició va dedicar a Rodri i els xiulets que es van portar Frenkie de Jong. I tot seguit es va jugar el trofeu Joan Gamper, que ha sigut l'últim partit de pretemporada del conjunt de Hansi Flick i que es va mostrar en alguns moments a la falta de rodatge d'alguns jugadors. En tot cas, el Barça va acabar guanyant l'Al-Ahly egipci en un apretat 2-1. El primer gol del Barça el va marcar Hamza Abdelkarim, el davanter centre de 18 anys que ha sigut el màxim golejador del club a la pretemporada. L'egipci no va voler celebrar el gol davant del seu exequip. De fet, a l'acabar, Abdelkarim va endur-se els elogis del que provisionalment és el segon capità de l'equip, Eric García.
5: Muy sorprendido, no lo conocía, sabía que, bueno, que había ido al Mundial, ¿no? Que siendo juvenil había ido al Mundial, no había entrenado nunca con nosotros y la verdad que verlo en los entrenos, hoy los partidos, los movimientos que tiene, sobre todo dentro del área, pues por la corta edad que tiene, creo que si sigue así trabajando va a ser un delantero muy, muy, muy importante para el futuro.
4: El segon gol va venir per un penal provocat i transformat per Rafinha, que va lluir el braçalet de capità i que va liderar l'atac i la pressió a camp contrari dels blaugranes. Zizou va retallar distàncies per l'Al-Ahly i als últims minuts Gordon va fallar un gol des del punt de penal. A l'acabar el partit, Deco va parlar de la tasca pendent del Barça, que és incorporar un davanter centre. Pel director esportiu, no és gens fàcil trobar un substitut per Robert Lewandowski.
6: La funció de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, o sea, si es un jugador que marcó una época con nosotros, buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido, siempre se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer. Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, quiere disfrutar, pero para esto, para tener jugadores de nivel, tienes que tener un proyecto ganador.
4: Pel que fa al cas Álvarez, de moment no es té constància que s'hagin fet avenços. I a l'Espanyol, el club ha anunciat qui serà el proper jugador a endur el dorsal número 21. Els pericos tenen la tradició d'atorgar aquest número a un jugador de la Pedrera, en record del mític capità Dani Jarque. Aquest any qui ha rebut la distinció és Roger Hinojo.
7: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque. Intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible. Els valors aquests que representen a la 21, que m'han ensenyat des de Benjamí, crec que et fan ser millor persona i millor jugador a la vegada.
4: L'Espanyol, que recordem, juga el proper dissabte la seva segona jornada contra el Madrid.
0: I a la segona divisió, el Girona juga demà contra el Còrdoba.
4: Ho fa amb becus de la polèmica que va tenir lloc a l'anterior partit. Com vam comentar aquest programa, es va viure una situació tensa amb el jugador Víctor Sigankov quan l'extrem va decidir no jugar un partit malgrat

0: tenir contracte en vigor amb el club i haver sigut convocat per l'entrenador Quique Álvarez. El Girona ja li ha obert un expedient disciplinari. Al ser preguntat sobre el tema, Álvarez no va voler afegir més al que ja va explicar després d'aquell partit i ha dit que la plantilla ja ha treballat el tema.
1: Hem parlat molt, hem fet teràpia, hi ha jugadors amb molta experiència, la veritat, com a capità sobretot, i que en aquest cas a mi m'ajuden molt i bueno, ho hem portat en naturalitat i sabem que l'important és el grup i que estem units i que aconseguim ser un grup fort, no? I en aquest sentit estem treballant per això.
0: Álvarez també ha dit que els nous fitxatges Unai Hernández i Abdul Mumin no jugaran el proper partit del Girona a falta d'agafar més rodatge. Tampoc ho farà Porto per lesió i Unagi per decisió tècnica. Sí que viatgen cap a Córdoba les noves incorporacions Arnau Martínez i Àlex Moreno, així com l'holandès Van de Beek. Un Girona que ha venut Ivan Martín al Racing de Santander de la primera divisió a canvi de 3 milions i un 20% d'una futura venda.
2: Doncs Pere Parés, moltes gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda.
2: I en la plana cultural marxem a la Cerdanya. Aquesta nit l'Occident Summer Fest ens porta l'Ax en Busto.
3: El Vendrell celebra el 40è aniversari de la seva primera actuació amb una gira amb els integrants originals, capitanejats per Pemi Fortuny. Aquest tour commemoratiu fa un repàs molt emotiu i de gairebé dues hores dels èxits de la banda, que arriba després del retrobament de l'any passat, que va ser tot un èxit.
2: La formació Europa Galante posa fi a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà.
3: Ho han fet a l'església del monestir amb un concert de diverses àries de Vivaldi amb la soprano de Sant Feliu, Tina Gorina, aquest dimecres a la nit. La 64a edició del festival ha finalitzat en un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. El director artístic del festival, Albert Mallol, assegura que tenen molt bona sintonia i que estan conxorxats per fer créixer més el festival en un futur.
2: I el concurs de guarnits de les Festes de Gràcia ja té guanyador. Per primera vegada el premi se l'ha endut la plaça Rovira i Trias.
3: La plaça s'ha endut el guardó per la seva decoració d'inspiració marina anomenada Batiscafo Rovirusques. La cap de guarniment de la plaça Rovira, Eva Arroyo, assegura que no s'esperaven el primer premi per res del món.
4: Sabíem que ens havia quedat superbonica la plaça, que havia quedat molt recollida i que bueno, la gent ens ho deia, però sempre tens el dubte. Hi havia carrers molt bonics.
2: De fet, la decoració és un homenatge a l'àlbum d'Antònia Font, Batiscafo, Catiusques.
5: Ratxes de sol atreveixen blaus marins, ses algues tornen verdes...
2: Un homenatge, doncs, a Antònia Font, que han volgut fer des de la plaça Rovira de Gràcia. I amb així ens acomiadem d'aquest Notícies Migdia. Els deixem de nou amb Por Fin.
6: Són les 3 de la tarda i les 2 en Canàries.

0: Por fin.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
2: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
3: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
2: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes

0: Cita pels menors de 6 anys.
1: A Tarragona, el Festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una 50ena d'activitats gratuïtes.
0: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16ena edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais. La programació inclou concerts, teatre, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
1: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta a l'exposició Un jardí extraordinari.
0: La mostra reuneix un conjunt de peces sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i es pot visitar fins al 4 d'octubre.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La vuelta llega a Roquetas. Vive el desenlace de la quinta etapa de la carrera en la Avinguda de la Val de Safán el 26 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el Carrer de Balmas. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
3: Según las últimas encuestas, la expresión que más usa la gente cuando llama a su seguro es ¿qué? Y pasa porque muchas compañías de seguros ofrecen un buen precio, pero luego no dan un buen servicio. Ahí es donde llega el ¿qué? Así que ¿sabes qué? Vete a la Mutua, porque además de tener un buen servicio, si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Que vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
4: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
5: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.

0: roja.
1: El seu nom prové del gran illot de tonalitats rojancoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una icona de la Costa Brava, protegida per als penyals i oberta al mar.
0: Aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel paisatge espectacular que l'envolta, i és que s'hi arriba a través del camí de ronda en un recorregut que valia la pena per les vistes.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu del WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
3: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
4: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
3: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, lluny d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu. És el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
5: Què tal, doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic veient, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
3: La pastanaga, no?
5: Però és que no té res a veure, és incomparable.
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
6: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
7: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
8: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
7: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisur. En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.

0: Hasta aquí las noticias. Volvemos con todo el repaso a la actualidad a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. A esa hora la primera parte de La Brújula, edición de verano con José Miguel Azpiroz. Empieza ahora una tarde más con Alicia Eras.
1: Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
2: Nosotros sí invitamos, sí compartimos, sí te damos acceso a disfrutarlo todo.
3: Se estrena el Real Madrid en la Liga desde Cornellà. Caras nuevas y un viejo conocido.
4: De nuevo con esta responsabilidad. Podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid.
2: Español, Real Madrid, Atleti, Sevilla y Valencia Celta, más la segunda al tenis, la Fórmula 1 en los Países Bajos y el estreno de la Vuelta.
3: Este sábado desde las 4 de la tarde, entrada gratuita y libre a Radio Estadio.
2: Que me gustan las puertas abiertas.
1: Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Cataluña. La ràdio que t'escolta.
6: Bona tarda, ja són les 7. Posem a funcionar la brúixola.
7: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
6: Benvinguts, siguin tots, a una nova brúixola d'estiu. És dijous, dijous 20 d'agost. Els vam assegurar ahir que baixaria la calor, que el temps canviaria, i déu-n'hi-do, si ha canviat el temps. Fins fa una estona el Meteocat mantenia l'alerta per temps violent en el màxim nivell per xàfecs amb pedra. De moment, però, sembla que no hem de lamentar cap incidència important. Seguirem molt atents a aquesta qüestió i encara que l'alerta ja no es mantingui vigent, vagin en compte, sobretot, si van per carretera, que el temps canvia en un 3 i no res. Pugin el volum, que això comença. Benvinguts a bord. Tenim ganes d'acompanyar-los durant aquesta hora de programa, durant aquesta hora de ràdio, en què repassarem algunes de les notícies que hem conegut avui i també... Ferran Cuixar, bona tarda, com estàs?
8: Bona tarda, Joan.
6: També hi haurà espai per la cultura avui.
8: Doncs sí, anticiparem el cap de setmana i parlarem amb les al·lèrgiques al pol·len, que d'aquí ben poc estrenen nou disc i que demà divendres toquen a les festes de Gràcia, on exactament? Doncs a la plaça Rovira i Trias, flamant guanyadora del concurs d'enguarnits d'enguany de la Vila de Gràcia. De fet, farem una trucada a la comissió d'aquesta plaça per reconèixer com van rebre la notícia i alguns dels secrets que guarden els seus decorats que estan ambientats en el disc d'Antònia Font, Batisca Fotaquiusques.
6: Que fa 20 anys aquest 2026, aquest disc d'Antònia Font. Parlarem de tot això i molt més, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
7: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
6: Comencem l'informatiu amb un ull posat al cel. Ara ja no, però durant la tarda hem tingut activat el perill màxim, 6 sobre 6, per xàfecs amb pedra i fortes ratxes de vent, pedra de més de 2 centímetres de diàmetre i ratxes de vent superiors als 90 km per hora. Dues bones notícies, però.
8: Sí, en principi el pitjor ja ha passat, malgrat els demanem que segueixin tenint certa precaució, i l'altra bona notícia és que no s'ha detectat cap incidència rellevant. Els bombers de la Generalitat han rebut una 50ena d'avisos per les tempestes, però, com els diem, diuen que cap d'elles revesteix de gravetat.
6: Segurament la pitjor notícia que hem conegut aquesta tarda, que ha coincidit amb aquest episodi de tempesta, és la mort d'un banyista a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, en una platja que onejava bandera vermella.
8: Sí, un home de 50 anys ha perdut la vida aquest migdia en una platja on estava prohibit el bany degut al temporal. El socorrista l'ha tret de l'aigua ja inconscient i li ha practicat també les maniobres de reanimació. Tot i els esforços, l'home ha perdut la vida. Recordem que ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
6: Més notícies d'aquest dijous. L'inici del curs escolar d'enguany, com el temps, també és a hores d'ara inestable. Falten menys de 3 setmanes perquè comenci el curs escolar i, de moment, continua en peu la convocatòria de vaga de docents per al primer dia de classe, el 8 de setembre. Per tant, encara que el govern hagi promès un retorn a l'escola amb normalitat, per ara tot apunta que no serà ben bé així.
8: En aquest escenari, el Departament d'Educació prepara l'inici de curs amb una sèrie de novetats, entre elles la incorporació de professionals sanitaris als centres i la creació també de més aules d'acollida.
6: Aquestes són algunes de les mesures que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anunciarà en la roda de premsa prèvia a l'inici de les classes, tal com ha avançat el periòdico i ha confirmat el Departament a Onda Cero Catalunya. Des de la conselleria també asseguren que aquestes novetats s'emmarquen en la normalitat d'un inici de curs i neguen que s'hagin decidit amb la intenció de convèncer els sindicats de desconvocar la

0: vaga prevista per al primer dia de classe, com dèiem, el 8 de setembre.
1: Recordem que USTEC, la CGT, la Intersindical són les entitats que mantenen aquesta convocatòria, mentre que Comissions Obreres, UGT i professors de secundària van arribar a acords amb Educació durant el curs passat. Precisament des del sindicat majoritari en el sector USTEC consideren que aquests anuncis no són cap novetat, diuen, i que en tot cas són resultats de la lluita dels treballadors. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a aquesta casa.
2: Les figures sanitàries, pues, ho celebrem perquè ja era hora que finalment, doncs, després de la pressió que s'ha fet des de Plataforma per Infermeres Escolars i també els sindicats que hem estat al darrere, doncs, s'ha aconseguit, doncs, que s'introduís aquesta figura tan necessària, no?
1: Això pel que fa a la incorporació d'infermeres i auxiliars d'infermeria als centres educatius. Sobre les noves aules d'acollida, recorda Yolanda Segura que són fruit de les negociacions del curs passat i que encara en falten moltes més. Amb tot, Segura remarca també que el departament no ha reprès, diu, les negociacions, aquestes reunions d'estiu, i que, per tant, la vaga, diu, es manté.
0: I ara parlem d'un altre col·lectiu, els treballadors de presons, que es concentraran demà divendres a les portes de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visita en el centre.
1: Exacte, qui convoca aquesta mobilització és l'Associació de Funcionaris de Presons Marea Blava, que no s'ha constituït com a sindicat. Els fets van tenir lloc diumenge passat, quan una dona que havia entrat al centre per visitar un intern va atacar i amenaçar també de mort una treballadora. El Departament de Justícia ha prohibit temporalment l'entrada a aquesta agressora a la presó de Brians 2, però des de Marea Blava demanen més. Demanen que se li impedeixi entrar també a qualsevol centre penitenciari.
0: Alhora, en un comunicat reclamant que es reforci la plantilla i que es reconegui el perill que assumeixen els treballadors de totes les àrees de les presons. Ara són les 7 i 11. Atenció, si pensen agafar un tren en les properes hores, en aquests moments es troba interrompuda la circulació a l'R8 entre Rubí i Castellbisbal per una incidència a la infraestructura. També està interromput el servei entre Manresa i Calaf i provoca retards a la línia R4. D'altra banda, sí que s'ha reprès la circulació ferroviària entre les estacions Les Borges Blanques i Lleida.
1: Sí, el servei havia quedat interromput per una incidència en la catenària a l'altura de la Juneda, les Garrigues. L'avaria s'havia produït a conseqüència d'uns treballs que ja estaven programats en la infraestructura. Adif, de fet, havia establert un transport alternatiu.
0: I els usuaris de la línia R3 de Rodalies, que realitza el recorregut entre l'Hospitalet del Llobregat i Puigcerdà, es mostren satisfets amb el reforç del servei alternatiu que Renfe ha habilitat per les múltiples afectacions que últimament pateix la línia.
1: Exacte, el servei alternatiu s'ha habilitat pràcticament a tota la línia, des de l'estació de la Garriga fins a Puigcerdà, amb l'objectiu de garantir la mobilitat davant les afectacions que pateix aquesta línia. L'Alejandro, un viatger que va de Vic a Ribes de Freser, assegura que el servei de bus és més fiable, diu, que el tren.
3: Agafar el bus és resignació, però també seguretat, perquè compleixen els horaris, arriben en temps, i la veritat és que amb busos en 6 mesos no han tingut cap problema. En trens, bueno, podríem escriure un llibre de tot el que ens ha passat.
1: Doncs això, com diu que el bus és més fiable que el tren, però el tren, diu, és més còmode i també més ample.
0: D'altra banda, la línia 1 del metro de Barcelona reprendrà la circulació entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants el proper 29 d'agost. Ja queda ben poc. Els trens no hi circulen des de mitjans de juliol per les hores de millora en aquest tram. Moment ara de disseccionar una de les notícies del dia. Ja saben, aquesta secció que analitzem com requereix l'estiu, amb calma, una d'aquestes notícies que ens deixa aquest dijous 20 d'agost. Ens posem la bata de laboratori i posem la següent notícia sota el microscopi. Fa uns dies es va viralitzar una denúncia que l'actriu Assumpta Serna va fer a través de les xarxes socials. Serna va pujar un vídeo en el qual denunciava la situació que viuen les persones dependents de Catalunya. Ho feia a partir del cas de la seva mare de 100 anys, que necessitava cures les 24 hores del dia.
1: Serna, com d'altres persones, denuncia la burocràcia per fins a aconseguir els ajuts, que considera totalment, diu, insuficients, però també qüestiona la normativa sobre les contractacions de les professionals que cuiden aquestes persones en aquesta etapa final de la seva vida.
0: La cosa s'ha anat fent grossa fins que el propi conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha contactat amb ella.
4: Em va explicar el Plan Cura, que és, depenent d'aquesta nova llei que s'ha aprovat de dependència, ells han aconseguit una sèrie de coses. Han aconseguit més diners, no suficients, però han aconseguit diners, perquè sigui el 50% que paguin ells i 50% que pagui, diguéssim, l'administració, però hi ha tota una sèrie de coses on ells no poden arribar. Això serà una solució que es començarà la gent a veure a partir de setembre, però tenim que fer un pacte d'estat. Això no pot ser només de Catalunya.
1: I és que aquest tema, la dependència, emana de l'Estat. La llei de dependència és una competència compartida entre el govern central i les comunitats autònomes que gestionen els serveis, fan també valoracions de grau i concedeixen les ajudes i els programes individuals d'atenció.
0: El testimoni de l'Assumpta Serna l'han recollit els nostres companys de la Ciutat d'Estiu, un cas que ens porta a qüestionar-nos com funciona realment aquesta llei de la dependència a Catalunya. El primer que cal entendre és que la dependència no és simplement una ajuda econòmica que es demana. El procediment, Ferran, té diversos passos.
1: La idea és ben senzilla. Quan una persona per edat, malaltia o discapacitat ja no pot fer sola certes activitats de la vida quotidiana, necessita que algú l'ajudi. Pot demanar que se li reconegui una situació de dependència. Primer, es demana que valorin a la persona en qüestió i es presenta una sol·licitud perquè l'administració la valori.
0: Un cop fet aquest tràmit, un cop l'administració dona llum verd a la sol·licitud, arriba la valoració de la persona per saber i conèixer el seu estat.
1: Exacte, normalment es fa una visita al seu domicili i què miren? Doncs no només miren si té una malaltia, el que interessa és sobretot fins a quin punt aquesta persona pot desenvolupar-se sense ajuda exterior, sense ajuda externa. Per exemple, si es pot dutxar sola, si es pot vestir, si pot anar al lavabo, pot menjar també sola, aixecar-se del llit.
0: Diferents graus, per tant, en aquest punt entenc que es determina aquest grau de dependència, que n'hi ha diversos.
1: Exacte, n'hi ha tres graus. El grau 1, dependència moderada, la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia per fer determinades activitats, però encara conserva suficient força autònoma. Dependència severa, que seria el grau 2, necessita ajuda de diverses vegades al dia, però no necessita que una altra persona estigui amb ella les 24 hores del dia. O bé, grau 3, gran dependència, necessita ajuda diverses vegades al dia i té una pèrdua d'autonomia molt important fins al punt que pot necessitar el suport continu d'una altra persona.
0: I un cop identificat el grau, quin és el següent pas?
1: Arribats a aquest punt, es fa el que es coneix com el PIA, el Programa Individual d'Atenció, el que ve a ser un pla personalitzat per decidir quina és la millor manera d'ajudar aquesta persona en qüestió. Es mira com viu, amb qui viu, quines necessitats té, quina ajuda necessita i quina ajuda té per part de la família, però no és el moment encara de rebre aquesta ajuda.
0: Per tant, que ningú es pensi que un cop et determinen el grau en qüestió, les ajudes són immediates, hi ha un pas més, que és confirmar el grau i veure de manera personalitzada les necessitats específiques. Però si parlem d'ajudes, quines n'hi ha?
1: Doncs depèn, perquè n'hi ha vàries. Una és l'ajuda a domicili, una professional que ve a casa a ajudar la persona en qüestió a fer les necessitats bàsiques com higiene, vestir-se o cuinar. Una altra opció, una altra possibilitat, seria el centre de dia en el qual la persona hi va diverses hores del dia durant bona part per estar acompanyada, o bé també hi ha la residència, l'assistència personal o bé també directament una prestació econòmica. Depèn del que marqui l'administració, doncs, es pot rebre una ajuda o bé una altra.
0: I la queixa més important és la llarga espera que des de que s'inicia el tràmit fins que reben les ajudes econòmiques. Realment estem parlant de terminis molt llargs. Perdona, ajudes econòmiques i també el suport, perquè hi ha diferents tipus, ara ho dèiem.
1: Exacte, depèn del suport, però sí, l'espera és llarga, de l'espera de mitjanes de més d'un any, un temps llarguíssim, tenint en compte, sobretot, que estem parlant de gent amb dependència, per tant, que les ajudes, tant siguin econòmiques o assistencials, es necessiten de manera immediata. La mitjana és de 9 mesos d'espera per saber quin grau de dependència té, però els ajuts o serveis no arriben, recordem, fins passat un any de mitjana.
0: Uns ajuts que compten amb un finançament compartit entre l'Estat i la Generalitat, tot i que l'interlocutor és cada comunitat autònoma. Aquesta és la notícia que hem posat avui sota el nostre microscopi i ara, moment de l'entrevista del dia, que avui sona diferent.
5: Estàs escoltant La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.

0: L'entrevista del dia d'avui, com ja hauran intuït, la música serà la gran protagonista. Fa unes setmanes vam conversar amb dos grups emergents, Ruïnosa i les Strippers de Rahola i Jester, per conèixer de prop la realitat del sector musical. Avui continuem aquest viatge amb una altra banda que va néixer en un context especialment complicat, en plena pandèmia, un moment en què la música, com tants altres àmbits, va haver d'aturar-se de cop. Parlem de les Al·lèrgiques al Pol·len, un grup que ja acumula 6 anys de trajectòria. Per tant, no sé si encara les podem considerar emergents o si ja podem dir que estan plenament consolidades. Per parlar-ne, ens acompanyen avui als estudis dues de les seves integrants. D'una banda, la Marina Rico, veu del grup. Bona tarda, Marina.
1: Bona tarda.
0: I de l'altra, l'Ona Salabert, baixista de les Al·lèrgiques al Pol·len. Bona tarda, Ona.
2: Bona tarda.
0: Emergents o no? Aquesta etiqueta tan famosa.
1: Ja no.

0: Ja ha passat.
1: Sí, quan passa un any o dos ja no som amb el cent.
0: Però heu dit a moltes entrevistes que us agradava aquesta etiqueta. O sigui, que va ser com una època xula del grup.
2: Ah, la de... Bueno, clar, és al principi sempre és xulo, no? Però és com... Està molt relacionat entre... amb gent joves... No, ja... Ja no.
0: És
2: no,
0: més complicat, no?
1: Quan, jo quan no, no em sento gens emergent com a grup. Ja hem passat moltes coses, molts concerts, moltes decisions... No, no.
0: Massa temps, masses, sí, masses bolos, no, a la vostra esquena. Escolta, doncs en aquesta tertúlia que vam fer fa unes setmanes aquí a la Brúixola d'Estiu, clar, ens explicaven el complicat que és el món de la música quan hi comences a treure el cap, no? I que molts artistes o grups ho deixen perquè diuen, escolta, això em porta molta feina, molts diners, moltes hores i no tinc un retorn i ja porto 2 anys fent-ho. Clar, en el vostre cas és especialment complicat perquè comenceu durant la pandèmia. Imagino que encara va ser més costerut el camí fins que hi hagués un reconeixement, hi haguessin concerts... Sí.
1: A veure, quan vam començar, realment no buscàvem el que hem arribat fins ara, llavors no, el nostre objectiu no era cobrar moltíssim ni res, simplement tocar. Llavors ha sigut més endavant que ens hem vist amb la necessitat de cobrar, perquè al final és molta feina. Però al principi simplement ho fèiem... per passar-nos-ho bé i no ens esperàvem que arribaríem on hem arribat.
0: Clar, entenc que hi ha una època on els diners que reps dels concerts els inverteixes directament al grup un altre 100%. Cop i és un cercle. I costa guanyar molts diners.
1: Tu, Ona, deies 100%. Que era
2: l'èrgia. El
1: què? Que era una...
2: Oi? Ah, és un forat. És, o sigui, és un, la, o sigui, un forat negre que perds tot el que guanyes. No. O sigui, mous molts diners però no acabes veient...
0: No els veus, no?
2: No,
1: i no ara sí, sí més. Però en algun moment...
2: També que al principi estàs molt més motivat i és com tot nou, fer concerts, com el que també ens aporta moltes coses guais ara, però al principi és tot novetat i ja estàs molt més motivat en pues, fer concerts i anar tirant.
0: Jo entenc que la millor manera de començar en el món de la música és amb la mentalitat que dèieu, de començar sense tenir un objectiu de guanyar diners, de ser famós, sí, perquè si no t'emportes un cop molt ràpid. En canvi, si la cosa comença com un joc o assajant amb unes amigues i després la cosa va creixent, ja és perquè alguna cosa ha passat, però no s'ha de buscar aquesta fama, si no és molt complicat.
1: No, també és que quan vam començar... la indústria musical catalana com la coneixem ara no existia encara. O sigui, jo recordo els primers Underrock, que érem nosaltres, i els Tallet. No existia ni Figaflaues, ni la Julieta, ni la Muixca. Ni...
0: I no fa tant d'això?
1: No, bueno, fa 6 anys o 7. I llavors això era com... És que no sabíem ni què eren els Underrock. Ara jo crec que hi ha molta gent que si vol dedicar-se a la música ja sap què són els Underrock, ja sap, jo què sé, en plan què és el festi, no sé què. Nosaltres és que no teníem ni idea. O sigui, nosaltres només ens pensàvem que podíem tocar festes de barri. Total. Després vam descobrir tot el món i tota la indústria musical. I...
0: Sí, sí que és veritat que, clar, després de la pandèmia la gent es va notar, tenia moltes ganes de festa, tenia moltes ganes de música en directe i va desenvolupar la indústria musical catalana, no? Perquè hi ha una cosa que sempre us pregunta a vosaltres a moltes entrevistes, que és que vau començar a fer música en castellà, vau canviar al català, però és veritat que ara la frase de fes un castellà, que arribaràs a més gent, ja no és tan veritat. És a dir, és com que torna a ser guai cantar en català. Això també ha sigut una evolució dels últims anys, com expliqueu.
2: Sí, hi ha molts, o sigui, ara hi ha molts més espais on canta català i que en bones condicions. O sigui, no només festes de barri, sinó hi ha molts festivals amb molt renom, rotllo, que sé, el Vida... coses així, que és més de la faràndula catalana.
0: Sí, i festivals sempre n'hi ha hagut, el que passa és que a vegades no s'apostava per la música en català, sinó que s'exportava, s'importava el talent. Va, escoltem una mica més de la música que ens ofereixen les Al·lèrgiques al Polen.

0: les últimes us he de dir que la meva preferida. Us he de dir. A més, jo sóc baixista i Ona, aquí al baix... O sigui, normalment la gent diu no, és que el baix no sé què és, no l'escolto aquí. T'han deixat, diguem, tirar volum alt, eh?
1: Sí, sí.
0: Sense cap problema.
1: He de dir que hi ha gent que es pensa que és la guitarra, eh?
0: Sí, bueno, és un clàssic, això,
1: clàssic,
0: dels baixistes. I tu has d'explicar, no, sí, mira, aquest que sona més greu és...
1: Justament una cançó que se sent bé, com per dir, mira, això és el baix, que ara...
0: Escolteu, a mi m'agrada molt aquesta cançó. És veritat que les tres tenen un aire potser diferent. Sou un grup que se sent còmode, diguéssim, al canvi. No fareu tres àlbums seguits fent el mateix.
2: No ho hem fet mai. Jo sempre dic que la gent deu pensar que alguna cosa ens passa, perquè cada disc fem una cosa diferent. Llavors, però estem bé, estem molt bé.
0: Enviem un missatge des d'aquí, les al·lèrgiques estan bé. Però clar, aquí quan la cosa comença a créixer i hi ha interessos de tot tipus, de gent externa, ja no només del grup, a vegades pot interessar, diguéssim, d'escolta, allò va funcionar, per què no feu el mateix? Us han posat algun impediment fora del grup per canviar i fer el que us dona la gana?
2: No, o sigui, nosaltres estem amb Montebello i sempre, o sigui, ens donen suport amb tot el que volem fer, com si de cop féssim, jo què sé. És que el que vulguem. Bueno, o sigui, ara hem apostat per un canvi bastant heavy. Mm-hmm. I ja està, doncs ja valorarem, ja veurem, però és que era el que ens venia de gust i el mal que ens sentíem còmodes, llavors, doncs, i si algú ens hagués dit que no ho podíem fer, doncs els haguéssim deixat. Mm.
0: Diguéssim que és, ja sé que les etiquetes no us agraden, eh, els artistes, però és un rock una mica més dur, és a dir, unes guitarres una mica més distorsionades.
2: No, ens agrada.
0: I això com neix? És a dir, en quin moment algú ha escoltat un disc de rock i diu, escolta, m'agradaria fer això, o és una cosa que va més natural, que és més orgànica? Ona.
1: Jo crec que més orgànic. Sí que és veritat que nosaltres escoltàvem molt aquest tipus de música i amb el disc anterior ja vam anar a Madrid a gravar una cançó i jo crec que va venir una mica per aquí. Sí. I a la Furgo sempre escoltàvem Xego, que és una mica aquest rotllo. I ens molava més algun rotllo guitarrer o més, tot més baix, no tan floreta.
2: Sí, però no, també el directe. El directe, crec que el que transmetíem i el que volem transmetre és molt més en la música que fem ara.
0: Repassem una mica d'agenda, perquè aquest divendres,
2: sí.
0: Gràcia, a plaça Rovira Trias, que a més
1: ha guanyat!
0: Bravo, des d'aquí felicitem a la comissió de la plaça, que jo penso que és molt més difícil decorar una plaça que un carrer. Vull dir que el seu mèrit tindrà, no?
2: Sí. I... ahir es debatia, no sabíem.
0: I d'altra banda, Bogatell de la Mercè, per exemple, que sí. Entenc que és un concert molt especial. Imagineu que encara, ara que ja dieu que jo no sou emergents, però segueix impressionant tocar a escenaris que abans els gaudíeu des del públic. O sigui, sí. Això ha de ser espectacular, no?, el moment que arriba.
2: Sí, jo crec que això és com el més... que no s'ha de perdre, perquè jo ho diu quan em passa que coses que abans em semblaven impossibles, com t'ho juro, tocar a Bogatell, omplir una sala Apolo, fer una col·laboració a Moques Grasses, coses així, després, quan passen, és com que ja, com si ja no les sentissis tan especials o úniques, i llavors, el de Bogatell, per exemple, és en plan, no, és que jo vull ser superconscient que estem tocant a Bogatell i que nosaltres vam anar al concert de Charango, al primer concert que vam sortir a la nostra vida, i que en la vida ens haguéssim imaginat tocar allà. I per mi és com molt important seguir tenint la il·lusió i seguir sent conscient de la sort i que no és tan fàcil, que per molt que les coses arribin, s'han de valorar.
0: Clar, perquè el que diu la Marina és interessant, Ona, perquè si això es converteix en una tradició, si ara ja us comencen a trucar amb la Mercè, igual ho integreu dins d'una rutina i no ho acabeu trobant com essencial. Això entenc que vosaltres ara penseu que és un perill i no us agradaria que fos així perquè us canviarà.
1: Exacte. Tot i que tocar la Mercè és molt fort. O sigui, tocar Barna a escenaris tan grans que jo crec que és difícil perdre el nord. Yeah. A no ser que tinguis una gira que és molt així constantment, de moment, o fem com un regal i com que ens fa molta il·lo.
0: I Bogatell, que imagino que hi heu anat, es conglomera una de gent espectacular. Sí, sí, sí. Ara dèieu això de Oques Grasses, que jo sóc també molt fan. Com us arriba aquest encàrrec? No us ho esperàveu,
2: entenc. No, anàvem a fer coros d'una cançó, perquè els havíem fet coros ja en alguna cançó. I vam anar, llavors estàvem allà i el Montero va dir, ai, tinc una estrofa que l'havia de cantar no sé qui i al final no, i si provem de fer alguna cosa. I la Joana i jo així,
0: Sí, sense previ avís. Estava sí, sí. allà i, Estàvem i va allà. Néixer la cançó allà, eh?
2: Llavors la vam escriure la perquè jo cantava, tal, no sé què, vam gravar-la i ja està, i ho vam anar a celebrar.
0: I a partir d'aquí, concerts, tal, no?
2: Sí,
0: que guai.
2: Molt heavy.
0: Que guai, no sabia la història amb els Oques, que tenen pinta de ser una gent molt, molt enrotllada. Vull dir,
2: sí, és que el Joan, el productor i teclista, ha sigut el nostre productor tots els altres discos.
1: Sí, literal.
0: Mm-hmm. Ah, i clar, aquesta connexió... Mm-hmm.
2: Els coneixem d'això, som amics.
0: Sí, sí. Escolteu, ja per acabar, m'agradaria també parlar un amic, ho hem fet durant l'entrevista, però del sector musical català, que dèieu que en aquests 6 anys, després de la pandèmia...

0: escolta, la cosa ha catalitzat, hi ha molta més oferta. Sí, és veritat que hi ha molta gent que diu, escolta, és que sí, hi ha més oferta, però tots s'assemblen una mica. Però, escolteu, girl band, una banda només de noies, no hi ha gaires. Vull dir, això de que tothom és igual i tothom s'assembla, home, relativament, no? Sou de les poques girl bands que hi ha encara, tot i haver avançat tant el sector.
1: Sí, però això no vol dir que no ens assemblem, perquè al final l'únic que tenim de diferent és que som ties, però la música, per exemple, nosaltres ens identifiquem, jo què sé, doncs amb els Dan, amb el Dan Peralo i el Comboi, amb estil sí, Ludwig Van, potser més abans...
2: O sigui, jo crec que el problema és que sí que hi ha varietat, l'únic que sempre estan a dalt els mateixos, i això és per això es confon una mica els cartells i tot això, com, vale, sempre hi ha la mateixa gent perquè s'aposta pues, sempre sí, per lo fàcil. I
1: que nosaltres fàcil. Fem rock, igual que hi ha molta gent en el panorama català que fem rock, i no se'ns ha de categoritzar com a ties. O sigui, no és un...
0: Estava en contra d'això, eh?
1: Clar.
0: Perquè, però tot i així sorprèn...
1: No és un gènere musical.
0: No, però... No, però tot i així, per en gros, diguéssim, hi ha moltes més bandes homes que dones. Llavors això també, diguéssim, és una cosa que està estigmatitzada en el sector.
1: Clar, no? Això és molt fort. A mi em sembla, o sigui, em sembla molt, molt heavy que encara hi hagi tants pocs grups de ties.
0: Mm-hmm. Què creieu que falta, per tant, perquè els cartells, els caps de cartell no siguin sempre els mateixos? Jo entenc que és un circuit, diguéssim, on és un negoci. Necessitem vendre unes entrades. Però han d'haver més espais per on els grups emergents, que abans dèiem, tinguin també el seu espai i puguin pujar a escenaris igual de potents, perquè si no, no tindran l'oportunitat. I a vegades el que falta és una oportunitat.
2: Sí, també és apostar i hi ha molts grups, o sigui, no cal que tots estiguin al mateix festival, perquè si no al final acabes fent festivals repetitius de sempre el mateix. Sí. Això tampoc té molt sentit. Jo crec que és mirar dins de la indústria i veure, a veure, o sigui, és que més que donar oportunitats, que també és... O sigui, a nosaltres ens passa molt que, ah, mira, us contractem al 8M. Ok, però és que no som un grup que només toquem pel Dia de la Dona o pel dia de que el festival és... O sigui, per...
0: Som un grup, ja
2: omplir
0: està.
2: Exacte, omplir el caché. No, mm-hmm. O sigui, el dia de... Sí, la quota de dones. No sé, o sigui... És, jo crec que és deixar espais i al final pues, vivim una societat bastant masclista i pues, a la indústria no és, o sigui, és el mateix.
0: Mm-hmm. No és una excepció.
2: No, exacte.
0: Doncs aquesta ha sigut la xerrada que hem tingut amb les al·lèrgiques al pol·len. No, no m'avanceu, la data de l'àlbum, això encara...
1: No, estem dient tardor. Està a punt d'arribar.
2: Sí, està a punt.
0: Però,
2: està
0: teni... punt, però està la teniu, punt. La teniu al cap, eh? Vull dir, no s'està...
1: La tenim. No, no, està... Ja.
0: Quina cara en fas, Marina? Vull dir, que la teniu clara, quina...
1: És que arriba ja, sí.
0: És d'aquí poc, eh?
1: Clar.
0: D'aquí poc. Ah, és que ara heu fet
1: aquest EP. Sí, acaba l'estiu i ja està. Vinga.
0: Doncs va, no m'atreveixo a dir setembre, però no, potser setembre o octubre tindrem aquest nou àlbum de les al·lèrgiques del pol·len. Ens ha visitat avui la veu d'aquest grup, la Marina, i la baixista. I la baixista. Escolteu, moltes gràcies a totes dues.
1: Gràcies. Bona tarda.

0: Ara xerràvem amb les al·lèrgiques al pol·len i ens explicaven això, que demà actuen a la plaça Rovira, en les festes de Gràcia, una plaça flamant guanyadora del concurs de carrers i places engalanades. I és on volem anar ara mateix, quan passen 3 minuts de 7:45 del vespre, a la brúixola d'estiu. Volem parlar amb l'Eva Arroyo, membre de l'associació de la plaça Rovira i la persona que ha presentat el tema de Guarnit d'aquest any. Eva, bona tarda i felicitats.
1: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Imagino que sempre fa il·lusió guanyar, però fer-ho en un any que, a més, celebreu 20 anys de la vostra participació al concurs ha de ser veritablement especial.
1: Sí, la veritat és que tot ha estat així com una mica especial, o sigui, hi ha feina darrere, però saps també quan penses, ostres, estan els planetes alineats, perquè el tema fins i tot el van proposar que no ens, o el vaig proposar que no m'havia donat de lo de la coincidència dels 20 anys. I després quan vam veure que més feia la coincidència era com tot, no sé, com tot de senyals, i l'hem fet amb moltes ganes i amb molt de carinyo.
0: Molt màgic. Escolta, per la gent que no hagi visitat l'espai, la plaça Rovira, ara parlaves d'un altre aniversari que coincideix, expliquem-ho a la gent. El tema el proposes tu i és per commemorar, bueno, no ho vas fer per commemorar, però commemora els 20 anys també d'un disc que és especial per tu, entenc.

0: Sí, és el disc dels Antònia Font, que és especial per mi, i que al final Antònia Font, pues, bueno, és una banda emblemàtica, no?, de la música en català. I bueno, el tema d'aquesta cançó també és que és una cançó com superplàstica, supervisual, no? Parla dels blaus marins, dels ratxos de sol. Al final, quan ets pastera, sempre hi ha algun tema que et ronda per cap i que ve inspirat també pels temes que vas veient del teu espai i dels altres espais. Uh-huh. A la vida s'han fet carrer dels Beatles, me'n recordo, també va veure una vegada a la plaça de la Vila que va fer una cançó del Sisa, i era un tema que sí, jo el tenia al cap, mai m'atrevia com a presentar-lo del tot, i aquest any pues, ha sigut l'any.
1: Uh-huh. I a més aquesta coincidència, que m'ha semblat curiós això que explicaves, que no ho sabies, però que també fa 20 anys com vosaltres en aquesta participació. Escolta...
0: Exacte, va ser fer, ostres, el Batiscafo, uh-huh, seria xulo la idea, no? L'eix central, la narrativa, com fer fundejar el Batiscafo pels nostres 20 anys d'història. I a sobre, quan vam veure que era el 2006, jo no recordava ben bé la data, uh-huh, i va ser com, ala, mira, ja sobre fa 20 anys. O sigui, sí, una, uh-huh, coincidència molt xula.
1: Escolta, aquests dies estem parlant amb molta gent sobre les festes de Gràcia, i a vegades parlem dels carrers, els carrers engalanats, no? Però, sí, mira, avui ha guanyat una plaça. És més complicat engalanar una plaça que no pas un carrer?
0: A veure, realment sí, perquè una plaça és un espai molt obert, que a part no el pots guarnir tot perquè tens terrasses, i llavors no tenim com la cosa dels laterals, que pots fer un projecte molt definit, però alhora, per segons quin tipus de projecte, doncs visualment, si ho aconsegueixes, pot quedar com més maco, no?, també. Mm. O sigui, té una dificultat, però que alhora, en segons quin tipus de projecte, pot no ser una dificultat. És veritat que no... Els sostres de les places són molt complicats perquè no tenim ancoratges a l'edifici, però, bueno, tot té el seu què.
1: Hem parlat amb la Eva Arroyo, membre de l'associació de la plaça Rovira, que ha guanyat aquest any el concurs de carrers engalanats, carrers i places, clar, engalanats. Eva, gràcies per atendre'ns a la brúixola i molts ànims, perquè ara tindreu molts visitants, eh?
0: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda. Bona
0: festa. Adéu.
2: ¿Qué? Me quedo tirada y tardas en venir a por mí. Pues sabes qué, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Alcaldes, alcaldesas, concejales...
5: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
4: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
5: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
4: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
1: Dijous és, i ja tenim ganes de cap de setmana. Ja saben que aquest moment de la setmana és molt caracteritzat per la cultura, i per saber quins plans ens esperen, però també les notícies que ens ha deixat aquest dijous, tenim l'Eudald Sanz a l'estudi. Com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: A veure, amb què ens sorprens avui? Crec que comencem amb propostes cinematogràfiques.
7: Sí, perquè avui el Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebra a Sitges, ha anunciat un avanç de les produccions espanyoles de la 59a edició del festival.
1: Repassem algunes de les més destacades. Som-hi.
8: Ari, te la prendré.
9: Si no me l'agafes en 5 segons...
7: El film de terror 11, de Claudi i Paula Serra, arriba a Sitges com la gran producció després que es presentés al maig el primer minut de la pel·lícula a Canes. La història tracta sobre dos monitors i un grup de 10 nens escoltes que s'han de tancar un refugi als Pirineus. Doncs bé, d'un plegat apareix un altre nen que ningú coneix i que a poc es torna més agressiu.
1: És un bon argument per incitar a que la gent vegi aquesta pel·lícula, aquest film de terror que es diu 11. M'agrada l'estratègia de fer visible el primer minut, en comptes d'un tràiler, no, el primer minut de pel·lícula. Sí, això no es fa gaire.
7: I és bastant atractiu.
1: Sí, eh?
7: Sí, sí.
1: Vull dir, ja ho han fet perquè és un moment de la pel·lícula clau. Vinga, una de les altres pel·lícules destacades en aquest festival és l'òpera prima de Daniel Romero, que es titula Las hijas.
7: I ara tu em diràs...
1: Explica això,
7: Això no és un tràiler. No, però clar, aquests tràilers no han sortit. Per tant, el que he fet ha sigut agafar cançons que parlen de les temàtiques.
1: Val.
7: Les hijas és un inquietant...

0: thriller psicològic que explora els límits de la manipulació, l'aïllament i la submissió.
1: Moltes ganes de veure aquesta pel·lícula perquè és un inquietant thriller psicològic i has triat Obsession.
0: Obsession.
1: Sí. Tant, vull veure aquesta relació com arriba.
0: Clar, doncs parla de l'Anna, d'una jove universitària que fa un tomb després de la mort sobtada de la seva germana. Uh-huh. Una nit aquesta noia és segrestada per un desconegut i l'endemà es desperta al llit d'una acollida habitació juntament amb tres noies que estan captives. Uh-huh. Doncs la cosa és que l'home la segresta i les allibera cada 4 anys. Per tant, i clar, aquestes dones estan com si no passés res. Per tant, Obsessió.
1: Però que si la gent la veu no trobarà Romeo Santos, per allà al mig. No. Vull dir que és un recurs argumental.
0: És un recurs radiofònic.
1: Exacte, un recurs radiofònic. Vinga, i una última coproducció és Upiro, d'Òscar Martín, un thriller psicològic també, que combina amb el terror sobrenatural.
0: I de cançó d'ambient he triat Vampire. El thriller s'inspira en el primer cas de vampirisme a la península documentat per l'Església Catòlica. Ambientada al 1755, una jove és enviada a un monestir de clausura on descobreix que diverses novícies pateixen una malaltia a la sang. I aquesta malaltia, doncs, estarà ocasionada pel vampir. És interessant comentar que la pel·lícula s'ha gravat a llocs de Catalunya com la Seu de Manresa i el monestir de Sant Pere de Casserres.
1: La podrem veure enguany als cinemes o haurem d'esperar?
0: Ens haurem d'esperar perquè l'estrena a cinemes està prevista pel febrer de 2027.
1: Vinga, doncs aquests tres films ens proposava l'Eudald. 11, de Clàudia i Paula Serra, Daniel Romero amb la seva pel·lícula Les Hijas i, per últim, Upiro, d'Òscar Martín. Música, som-hi! I encetem aquesta plana musical amb la Schubertíada a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
0: Aquesta nit és el torn del baríton André Schuen i el pianista Daniel Heide. Interpretaran en el cicle Tichone Magellone, que pels que no sabem alemany, la preciosa Magellone, de Johannes Brahms. Narra la història d'amor cortès medieval basada en la novel·la del poeta alemany Ludwig Tieck. I les cançons que més estaran narrades en directe i en català per l'actor Pere Arquilluer.
1: Die Schöne és la preciosa, per tant. O sigui, també l'ensenyes alemany, Eudald, ho fas tot, ets polifacètic en aquest sentit.
0: Una miqueta. S'ha de saber de tot.
1: Exacte. La formació Europa Galante posa fi a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà i que hem anat seguint durant la brúixola d'estiu aquesta setmana.
0: Ho han fet a l'església del monestir amb un concert de diverses àries de Vivaldi amb la soprano de Sant Feliu, Tina Gorina, aquest dimecres a la nit. La 64a edició del festival ha finalitzat en un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. El director artístic del festival, Albert Mallol, assegura que tenen molt bona sintonia.
2: I amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè dura molt, 2 mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere.
0: Mallol assegura que estan conxorxats per fer créixer més el festival en el futur.
1: I també aquesta nit una altra proposta diferent. L'Occident Summer Fest ens porta l'Ax en Busto.
0: El grup del Vendrell celebra el 40è aniversari de la seva primera actuació amb una gira amb els integrants originals, capitanejats per Pemi Fortuny. Aquest tour commemoratiu fa un repàs molt emotiu i de gairebé 2 hores dels èxits de la banda, que arriba després del retrobament de l'any passat, que va ser un exitàs.
1: La cançó diu «Dona'm força», necessitaran força si volen repassar 40 anys de trajectòria, perquè són molts anys, però segur que estan... Escolta, ben joves sobre l'escenari.
0: Home, per fer 2 hores de concert.
1: Exacte. Eudald, demà divendres ens repasses totes les notícies del dia. Gràcies, fins demà.
0: Fins demà.
1: En una estona, ja ben poc, a 9:15, començarà una nova edició de la brúixola del Ràdio Estadio Catalunya amb l'Albert Arranz, que ja el tenim aquí. Bona tarda, Albert.
3: Hola, bona tarda, Joan Valentín.
1: Quin és el menú d'avui? A veure, explica'ns.
3: Doncs a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya d'avui escoltarem João Cancelo, el lateral portuguès que avui ha signat 3 anys pel Futbol Club Barcelona, arribant al nou Camp Nou en la seva tercera etapa al club amb la carta de llibertat després d'haver rescindit vinculació amb el Al-Hilal Saudí, un Cancelo que va veure ahir com els seus altre cops companys derrotaven l'Ali Egipci amb gols de Hamza i Rafinha de penal, 2-1, per conquerir una nova edició a la 61a del trofeu Joan Gamper. Allà Deco

0: El director esportiu assegurà que el club ja cerca alternatives per reforçar la posició de davanter centre un cop tancades les portes del traspàs de Julián Álvarez des de l'Atlético de Madrid. El Real ha presentat avui, Tor segueix amb la clandestinitat, un nou reforç. Si ahir li tocava el torn al migcampista portuguès Bernardo Silva, avui ha estat el central Ibrahima Konaté. L'Espanyol ha designat el lateral esquerre del planter Roger Hinojo per dur el dorsal 21 del malaurat Dani Jarque. Escoltarem Quique Álvarez en la prèvia de la segona jornada de segona divisió, que demà obriran els blancs i vermells visitant el Córdoba, parlem de Girona, òbviament, a les 9 de la nit. I la farem petar amb un barceloní que agafa les regnes de l'Estudiantes madrilenya a la Lliga Femenina de Bàsquet i que ve de sumar el seu segon or consecutiu europeu dirigint Espanya sots 18. Tot plegat i més a partir de 2 de 9 i fins les 10 en punt de la nit.
1: Molt bé, Albert, gràcies. Bona tarda.
0: A tu, que adéu.
2: Si crees en el planeta, si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Si es Dabón.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Doncs moment de viatjar en algun punt de la història, i ja ho saben que això, qui porta el timó de tot plegat és el Diego Fernández. Com estàs, Diego?
4: Molt bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Escolta, ahir parlàvem de la importància de rentar-se les mans i de l'inventor d'aquest gest tan simple però que va salvar moltes vides, el Ignaz Semmelweis, ho he dit bé, Diego?
4: Sí, sí, sí.
1: Per tant, avui entenc que toca conèixer la història d'un invent.
4: Efectivament, avui és dijous i, per tant, ens toca parlar d'un invent. Mm-hmm. Avui parlarem d'un aparell del qual no ens desenganxem, sobretot des dels últims estius, i ja et deixaré endevinar què és, perquè crec que amb aquesta pista dels estius potser ja ho saps.
1: Estic entre dos, tiraré per l'opció més cara i que la tenen els més afortunats, que és l'aire condicionat.
4: Efectivament, avui parlem de l'aire condicionat, però per descobrir la invenció hem de viatjar una mica cap enrere, així que engeguem la màquina del temps.
1: Som-hi! On apareixem avui? A la història i també en el mapa.
4: Doncs hem aparegut a Angola, però no a l'Àfrica, a Angola, la ciutat de l'estat de Nova York. Mm-hmm. Una ciutat que per la zona on és bastant calorosa. I allà neix la persona que, a qui hem de donar les gràcies per l'aire condicionat, el Willis Carrier. El Willis, des de ben petit, tenia una sensibilitat especial per tot el que s'hagués de muntar i desmuntar, màquines de cosir, rellotges, i tot el que tingués alguna mena de mecanisme era l'objecte preferit del Willis.
1: Ja començava a apuntar maneres, eh? Però amb això no acostuma a ser suficient. Va estudiar, entenc, en aquest camp.
4: Doncs sí, va estudiar, però deia que la lliçó més important va donar-se-la a la seva mare, que li va explicar com funcionaven les fraccions amb una poma. El cas és que, després d'entendre com funcionaven les fraccions, es va convertir en un gran estudiant i en el 1895 va guanyar una beca per estudiar enginyeria elèctrica a la Universitat de Cornell.
1: Uh-huh. I quan comença a pensar en el seu gran invent?
4: Doncs tot just després va començar a treballar a Buffalo Forge, una empresa que es dedicava a fabricar ventiladors, bombes de calor i dispositius d'extracció i sortida uh-huh. d'aire. Va ascendir ràpidament i va arribar a ocupar el càrrec de director del Departament d'Enginyeria Experimental i, veient el seu potencial, el seu cap li va encomanar que solucionés un problema molt complicat que tenia un dels seus millors clients.
1: No em diguis més, la calor. El client tenia calor, segur.
4: Doncs no t'equivoques del tot, però millor dit, no ha estat del tot en lo correcte. Era l'any 1902 i un encarregat de la impremta Sackett i Wilhelms estava cansat que la calor i la humitat arruïnessin el seu treball. Mm. I va demanar l'ajuda a Buffalo Forge, els va demanar un sistema per millorar la qualitat de l'aire perquè l'estiu estava sent excepcionalment calorós i estava afectant el seu treball.
1: Mm-hmm. I sense cap tipus de precedent i amb la directriu de millorar la qualitat de l'aire, què van fer exactament?
4: Doncs això va ser el que li va preguntar el seu cap al Willis. Escolta, què fem? I el Willis, que era molt observador, va saber respondre una nit freda i molt humida. Quan el Willis estava esperant el tren i passejava per l'andana, va adonar-se que sí podia assecar l'aire només

0: havia de filtrar-lo a través d'una fina rosada per condensar la humitat. I amb això va idear aquesta màquina.
1: Ara m'ha ensenyat una fotografia al Diego.
0: Descriu-la.
1: Una màquina enorme. No sé com descriure-la, una màquina enorme que sembla sortida d'una pel·lícula de Charles Chaplin, amb dues turbines, amb mecanismes molt complexes i amb tuberies que es connecten de moltes maneres diferents. Costa una mica d'identificar què és què en aquesta imatge, però, com dèiem, un invent molt i molt gran.
0: Doncs tens raó, no s'assembla res als aires que tenim ara. Era el primer refrigerador centrífug que va obrir les portes a l'aire condicionat a gran escala. Era capaç de controlar la humitat ambiental i, doncs, dins del local, controlava aquesta humitat ambiental, vull dir, i la ciència que hi havia darrere era que absorbia l'aire humit i càlid i retornava una brisa fresca i seca.
1: És a dir, per tant, una màquina molt més gran que la que requerim ara per un aire condicionat, però en essència la funció era similar.
0: Sí, tot i la seva mida, el resultat era semblant. Consistia en una descomunal màquina amb ventiladors industrials, conductes, escalfadors, canonades de vapor i controls de temperatura, però tot i això, la realitat és que el terme aire condicionat no va ser utilitzat fins que el també enginyer Stuart Warren Kramer va utilitzar aquesta expressió el 1906, el mateix any que ho va patentar el Willis.
1: Parlem de diners, com passa molt en aquesta secció. Una vegada patentat, suposo que es faria d'or, perquè al final és un invent que és a totes parts.
0: Doncs mira, per anar en ordre cronològic, el 1907 l'empresa Buffalo Forge fa la seva primera venda internacional de l'aparell per tractar l'aire a una empresa japonesa que es va convertir en la primera en disposar d'un edifici amb aire condicionat del món. El següent va ser un transatlàntic, també japonès, que gaudiria dels seus avantatges, però en terminar la Primera Guerra Mundial i degut a la crisi, Buffalo Forge va tancar el departament del Willis i va ser en aquell moment que va fundar amb 6 companys la seva companyia, la Carrier Engineer Corporation. En el 1922 va millorar l'invent i va aconseguir un aparell perfecte per refrigerar grans interiors.
1: I a partir d'aquí entenc que els aires condicionats es comencen a instal·lar a tots llocs.
0: Doncs més o menys, l'aire condicionat va arribar als espais públics dels Estats Units, oficines, hospitals, aeroports i centres comercials van ser els llocs on es van tornar imprescindible per l'estiu. Però amb el crac del 29, l'empresa va haver-se de fusionar i va retardar l'expansió d'aquest servei, que no va arribar al públic general fins al boom econòmic dels 50.
1: I el Willis va poder veure tot l'èxit del seu invent?
0: Doncs, malauradament, l'octubre del 1950, el Willis Carrier va morir de manera sobtada mentre passejava per Nova York. Però, com tots sabem, l'aire condicionat s'ha quedat i, de fet, és considerat tan transcendental que va ficar el Willis en el Saló de la Fama dels Inventors. Mira. I el 1998 la revista Time el va anomenar com un dels 100 personatges més influents del segle XX. En l'actualitat, la seva empresa té 51 fàbriques, 39 centres d'investigació i disseny i dona treball a més de 53.000 persones.
1: Molt interessant, Diego, i una nova història d'un invent que tenim a la nostra vida, que ens soluciona en molts casos un problema greu, com ara és la calor, que és un problema cada cop més greu, però que en un principi, doncs, escolta, no va tenir l'èxit que té ara, sens dubte. Ara és una cosa indispensable, gairebé.
0: Sí, i quasi ha passat de ser un luxe a una necessitat, sí. Perquè aquí, per exemple, a la reacció de Onda Cero, per sort, tenim un microclima bastant agradable,
1: és correcte.
0: A vegades massa fresc. Però sí, d'un luxe a una necessitat.
1: Sí, quan surts a la Rambla, escolta, allò és l'infern, eh? El contrast és espectacular.
0: Sí.
1: Diego, demà més, gràcies.
0: Gràcies, fins demà.
2: Soy Mar Market. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
3: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
2: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
1: Moment a la brúixola d'estiu per viatjar i avui preparin la maleta més gran que tinguin i preparis també per pagar, perquè hauran de facturar segur, perquè anem a la Patagònia, a Argentina. Irene Martín, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, Joan.
1: Marxem lluny avui, eh?
5: Sí, avui sí. Molt lluny, molt lluny.
1: Explica'ns.
5: Doncs mira, avui viatgem fins a San Carlos de Bariloche, més coneguda només com Bariloche, una ciutat on a l'hivern neva molt i on es fan alguns dels millors bombons de xocolata de l'Argentina.
1: Som-hi!

Bariloche es troba a la Patagònia Argentina, al costat del llac Nahuel Huapi. Molta gent que hi arriba per primera vegada es queda sorpresa perquè el paisatge és molt diferent del que imaginem quan pensem en l'Argentina, ja que

0: A més, el turisme és molt important, ja que cada any hi arriben visitants de tot el món. Alguns hi van a l'estiu per gaudir dels llacs i les muntanyes i d'altres hi van a l'hivern per veure la neu i esquiar. Joan, et faig una pregunta. Saps per què molta gent coneix Bariloche com la Suïssa argentina?
1: No, explica'm.
0: Doncs mira, perquè els seus paisatges i alguns dels seus edificis recorden molt a algunes zones de Suïssa. Quan passeges pel centre de la ciutat, veus construccions de pedra i fusta que són diferents de les que trobem a moltes altres ciutats d'Amèrica del Sud.
1: I mira que està lluny Bariloche de Suïssa, eh?
0: Sí.
1: I així guarden certa relació. I això d'on ve?
0: Doncs mira, té relació amb les persones que van arribar a aquesta zona fa molts anys. Diverses famílies europees van venir aquí i van portar part de les seves tradicions. També per això és molt famosa la xocolata, ja que la tradició de fer xocolata artesanal va arribar amb alguns d'aquests immigrants i avui s'ha convertit en un dels símbols de la ciutat. Jo crec que és una parada obligatòria provar la xocolata de Bariloche. Mm-hmm. I de fet, hi ha carrers sencers plens de botigues on venen bombons, tauletes i tot tipus de productes elaborats amb xocolata.
1: Això t'agrada, eh, tu, eh? Irene,
0: sí.
1: Tu que ets una persona que li agraden els dolços, aquí
0: sí.
1: Aniries únicament per la xocolata, eh?
0: Sí.
1: Com a Bèlgica, gairebé. Sí.
0: Sí.
1: Vinga, ja som a Bariloche. Explica'ns llocs que podem visitar per gaudir d'aquest lloc de l'Argentina.
0: Doncs mira, el primer és el llac Nahuel Huapi, que és un dels llacs més coneguts de l'Argentina i ocupa una superfície enorme. A més, es poden fer activitats com, per exemple, passejades amb vaixell, excursions o simplement pots seure a veure el paisatge. També recomano pujar al Cerro Campanario, que és un mirador des d'on es veuen llacs, muntanyes i boscos. Molta gent diu que és una de les millors vistes de tota la Patagònia. I una altra parada obligatòria és anar al centre cívic de la ciutat, que és una de les zones més conegudes de Bariloche.
1: Molt bé, i pel que m'has dit, les postres les tenim claríssimes.
0: Sí.
1: Xocolata, alguna cosa amb xocolata, el que sigui, el que prefereixin vostès. Però què més es menja a Bariloche?
0: Doncs mira, també és molt popular el xai patagònic, una de les especialitats més conegudes del sud de l'Argentina. I alguna cosa per acompanyar, doncs mira, serien les marmelades artesanes fetes amb fruits del bosc, com ara gerds, mores i nabius.
1: Ets de marmelada, tu?
0: No.
1: És que s'ha perdut la marmelada, no?
0: No m'agrada gens, eh?
1: És que abans les torrades amb marmelada, molta gent s'ho feia, amb una mica de mantega.
0: Sí.
1: Ara s'està perdent. Jo no
0: sí.
1: veig marmelada a les cases on vaig, la veritat.
0: No. Bueno, alguns hotels sí que posen, eh?
1: És veritat, amb aquelles
0: sí.
1: terrines petitones.
0: Sí.
1: Però fem una crida des d'aquí perquè s'està perdent la marmelada i està molt bona, sobretot quan és natural, com aquesta que trobem a Bariloche.
0: Sí. Una curiositat molt interessant de Bariloche és que el nom Nahuel Huapi prové de les llengües dels pobles indígenes que habitaven aquesta regió molt abans de l'arribada dels europeus. Durant segles, aquestes terres van estar habitades per comunitats que coneixien perfectament els llacs, els boscos i les muntanyes. Una altra curiositat és que la ciutat no és tan antiga com altres ciutats americanes. Va començar a créixer sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX.
1: Per tant, el turisme va arribar més tard que la resta de llocs?
0: Sí, exacte. Bueno, va començar a arribar quan moltes persones van descobrir els paisatges tan bonics de la Patagònia.
1: Mm-hmm.
0: Amb el temps es van construir hotels, centres d'esquí i serveis per als visitants. I avui és una de les destinacions més importants del país i un dels llocs més visitats de tota l'Argentina.
1: Fins la Patagònia, eh? Ens has fet viatjar avui. Clar, la gent que hi vulgui anar, imagino que ja que viatja fins a l'altra
0: sí.
1: punta, si és d'aquí de Catalunya, que vagin uns quants dies.
0: Sí, una setmana mínim, jo
1: sí,
0: crec.
1: Sí, perquè a més Bariloche és maco, però tota la zona del voltant també.
0: Sí.
1: Tenen allà temps i natura per fer rutes, però Bariloche, que avui és la ciutat amb la que ens hem centrat, és una ciutat envoltada de llacs, muntanyes i natura, com dèiem, en plena Patagònia argentina. Demà, Irene, alguna pista? On anem?
0: Doncs, com que demà és divendres, toca una ciutat Erasmus.
1: Val.
0: Demà anirem a una ciutat de Portugal per descobrir els seus barris, els seus tramvies i per què tants estudiants decideixen anar.
1: No vull dir-ho, per si hi ha algun despistat, però avui sí que t'has portat i ho has posat fàcil.
0: Sí.
1: Demà, però, ens ho confirmes. Vinga,
0: sí.
1: Adéu, Irene, gràcies.
0: Adéu, gràcies.
1: I nosaltres posem el punt i final a una nova brúixola d'estiu. Ara fem una petita pausa de mitja horeta per repassar tota l'actualitat de les notícies que ens porten els nostres companys d'Onda Cero a Espanya. I després, a 9:15, ara el teníem aquí a l'estudi fa una estona, Albert Arranz arriba amb la seva brúixola del Radio Estadio perquè ha d'explicar moltes coses. S'ha confirmat un nou fitxatge al Barça, Joao Cancelo, ja és oficial. També vam tenir amistós, va jugar al Barça ahir en el 40... No sé quina xifra ha dit, crec que és el 61è edició del Gamper.

0: 8:41, l'Espanyol ha decidit d'otorgar aquesta temporada el dorsal 21 del malaurat capità Dani Jarque al jugador de la Pedrera blanquiblava Roger Hinojo, el lateral esquerre, per suposat honorat.
1: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible. Crec que es treballa molt bé a la base, crec que tots els entrenadors, gent que treballa al club, van tots en la mateixa direcció. Els valors aquests que representen a la 21, que m'han ensenyat des de Benjamí, doncs crec que és important doncs, portar-los sempre amb tu. Crec que et fan ser millor persona i millor jugador a la vegada i bueno, a intentar portar-los amb mi sempre.
0: A segona divisió, el Girona, que visita demà el Nuevo Arcángel, el Córdoba, obrint la segona jornada de segona divisió a les 9 de la nit. El vestidor blanc i vermell han tractat de passar pàgina per l'afer de la rebeldia del Víctor Sigankov. Aquest és Quique Álvarez, entrenador blanc i vermell.
2: Hem parlat molt, hem fet teràpia, hi ha jugadors amb molta experiència, la veritat, com a capità sobretot, i que en aquest cas a mi m'ajuden molt, i bueno, ho hem portat en naturalitat i sabem que l'important és el grup i que estem units i que aconseguim ser un grup fort, no? I en aquest sentit estem treballant per això.
0: Sobre la visita als andalusos, Quique ha parlat de la dificultat del rival.
2: Pues bueno, jo crec que ens trobarem un equip superdifícil, sent un equip que és dels que més alt té el bloc, que roba més a camp contrari, que té més oportunitats. L'any passat va ser l'equip que més vegades xutava a porta de mitja. És un equip molt valent, que a casa seva ho és més encara. Haurem d'estar molt bé en la fase defensiva i en pilota per fer-los mal.
0: Els nouvinguts, Unai Hernández i Abdul Mumim, no entren a la llista de convocats, on la gran novetat és la presència del neerlandès Domi van de Beek, i no entren tampoc David López ni Porto per lesió, ni Unagi pendent encara de solucionar el seu futur. D'altra banda, el migcampista Ivan Martín ja és a Santander per jugar amb el Racing en un traspàs per 3 milions fixos més un de variable, amb un 20% d'una futura venda pels gironins. Martín posa, per tant, punt i final a 4 temporades i mitja a Montilivi i podrà continuar jugant a primera divisió. I d'altra banda, el Sabadell ha presentat oficialment aquest matí Edgar González i Gastón Vallés, al central de Sallent. Edgar, procedent de l'Almeria, amb 29 anys, aporta un bagatge de més de 180 partits entre primera i segona divisió. I el davanter uruguaià té 25 anys, parlem de Gastón Vallés, i arriba procedent del Tenerife, amb qui va assolir el retorn dels canaris a la segona divisió. Per últim, el club arlequinat i el davanter centre Rodrigo Escudero han arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter de Simancas. Escudero posa fi a la seva etapa com arlequinat una temporada més després d'haver arribat al conjunt del Vallès, on va marcar 9 gols i va disputar un total de 40 partits entre totes les competicions oficials. 3 quarts clavats i 20 segons. Vinga, tertúlia.
3: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272.
5: Verisure.
6: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
0: Hi ha dos bons amics, sí senyor, del millor de cada casa, tu. Joan Heredia, Mediapro, hola.
7: ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has pasado el verano?
7: Bueno, pues ya se acabó, o sea que ya ni me acuerdo prácticamente.
0: Todo lo bueno pasa, es una cosa tremenda, ¿eh?
7: Sí, pero bueno, por desgracia.
0: Nos queda el consuelo de pensar que mientras nosotros estamos aquí pico y pala, pico y pala, pico y pala, hay gente que se está poniendo morenito. Bueno, hoy no. Hoy morenito.
7: No, hoy no, hoy no.
0: Hoy morenito no.
7: Yo no soy mucho de ponerme moreno, la verdad, no. También te digo. No,
0: eres más bien el blanco ahí ni estado.
7: Sí, sí, el blanco nuclear me acompaña todo el año.
0: Bueno, eso es que te lavas mucho, está bien. ¿Eh?
7: Sí,
0: está
7: también.
0: Bien. Van saliendo capas y capas y capas y uno pues se queda con el color base, ¿eh? Con el color base. Correcto. Jaume Naveira, posats en peu, molt bona tarda. Bona tarda, bona nit, no sé.
8: Bona tarda.
0: Aquesta hora, què diem?
8: Jo diria encara bona tarda.
0: Bona tarda.
8: No ha caigut la nit totalment, doncs bona tarda.
0: Vale, sí, bona tarda. Sí. Dic que tots en peu perquè és el nou flamant de fitxatge de Dazón. Cuidao, eh? Cuidao que Dazón a partir d'ara cotitza la borsa de Taiwan.
7: Ah, a l'alça. Que s'ha ido a Dazón, eh?
0: Sí.
7: Llevaba días buscándolo por la empresa y no lo veía. Y digo, ¿pero este dónde se habrá metido?
0: Y tú mirando por los cajones. Naveira, eh? Al lavabo, Naveira... No,
8: i pels locutoris, també.
0: Correcte, sí, correcte, sí, clar. Clar. Saps què passa, Heredia? Que com s'ha sortit fent el Mundial... Doncs els de la zona han dit...
7: Bueno, llevaba ya años saliendo.
0: Claro.
7: El Mundial lo ha confirmado, claro. Un poquito más.
0: També et diré una cosa, dono un scoop. Jo he dit abans, Méndez ha vingut avui, parlo de Cancelo, i s'ha reunit amb Deco, parlo de Valde i parlo de Casador, que ara en parlarem. Però no és l'únic que ha fet Méndez, perquè Méndez s'ha passat per Dazón i ha lligat clàusules, contractes, condicions salarials del Jaume Naveira.
7: Ha fet bé, eh? Ha fet bé, perquè això va mover pasta, eh?
8: Llavors sé que viure bé.
0: La clàusula de rescisió la podem saber, Naveira? Estàvem als 1.000 quilos o no?
8: Mira, no, 500, com Julián Álvarez.
0: Bueno, sí. Bueno, ja és una clàusula, ja és una clàusula. Bueno, escolteu, nois...
8: 500 euros, eh?
0: Quants?
8: 500 euros, eh?
0: No, no eren 500 milions, eren 500 euros. Bueno,
8: no.
0: Menys
8: sí,
0: de la piedra.
8: Sí.
0: No sé la clàusula de sortida que haurà fitxat, que haurà signat amb el Ravenna, que és un equip italià de la sèrie C, és a dir, de la tercera divisió, i que avui ha presentat Ronaldinho. Albert, has begut l'entrenament? No, Ronaldinho, amb 46 anys, bé, ja es va anunciar el mes de juny, però gairebé va passar la cosa desapercebuda perquè estàvem immersos amb el premundial. El cas és que Ronaldinho jugarà a la sèrie C de la tercera divisió. Quin ho havia de dir Heredia?
7: ¿Qué quieres que te diga?
0: Ah, no sé, lo que piensas.
7: Me sabe hasta mal, pero bueno.
0: Te digo una cosa, probablemente en la historia del Ravenna, que me perdonen, no ha habido tanta calidad como Ronaldinho
7: con
0: 46 años, ¿eh?
7: No, y con 46 tendrá más calidad que todo el vestuario junto del Ravenna, pero no sé qué decirte.
0: Hombre, només a l'escalfar Naveira de Ronaldinho abans d'un partit random del Ravenna aquesta propera temporada ja vale quilates.
8: Sí, o sigui, això, vull dir, samarreta Ronaldinho del Ravenna és peça de col·leccionista.
0: Sí.
8: Realment és un d'aquells moviments estranys del futbol, com quan Maradona va ser nomenat president d'honor del Dinamo de Brest, no?, que és un equip de Bielorússia. Hi ha coses que un no arriba a entendre i aquesta és una d'elles, no? Ronaldinho amb 46 anys, i no sé, i em fa a mi la sensació de, després d'haver passat per moments vitals una mica complicats, no?
0: Sí,
8: o sigui que em sorprèn aquesta tornada al futbol, però bé...
0: A mi m'alegra, eh?
8: A mi partits del Legends i tal, o sigui que...
0: A mi m'alegra, perquè una cosa tinc clara, Ronaldinho serà feliç, eh? Serà feliç, tornant... una altra cosa és que li vagi bé, o no li vagi bé esportivament amb el Ravenna, però que el Ronaldinho...
7: Està la fiesta por Ravenna... Lo sabéis,
0: bueno, a partir de ahora, muy bien. Ravel a la nuit, lo petas. Claro. Vull dir que a partir d'ara pujaran enteros totes les discoteques de la zona, vamos, sí. Això no tenim cap dubte. En fi, comencem per lo darrer, que és aquest scoop que ha tret el company Marc Núñez en un hotel de la ciutat Comtal acabant una cimera entre Valde i Casador amb Jorge Méndez. De Casador ja teníem clar, Joan, que havia de sortir. De fet, ja dèiem que el seu dorsal no figura a la Lliga amb el Futbol Club Barcelona i, per tant, se li ha de buscar destinació. Però el que igual no ens esperàvem era el nom d'Alejandro Valde, o sí?
7: Sí, no. Yo, la verdad que llevo un par de años ya bastante escéptico con Valde, la verdad, porque... lo debatía con mucha gente y siempre era más lo que pintaba a lo que estaba siendo realmente. Y es verdad que no ha tenido demasiada suerte en los últimos años, tampoco con las lesiones, pero a mí me da la sensación de que era un jugador que prometía mucho y de haber avanzado por el camino que parecía que iba a ir. Daba la sensación de que el Barça tenía lateral para rato, pero yo a medida que van pasando las temporadas cada vez lo veo más estancado y la sensación que me da cada vez que lo veo no solo es que se estanque, sino que retrocede sobre el nivel que un día le llegamos a ver o le llegamos a presuponer a Valde. Entonces, ya llegados a este punto, no sé si me sorprende tanto la opción de que pueda acabar saliendo.
0: Naveiro, no esperis el passe, ¿eh? Ets de la casa, tu.
8: No, a veure, jo estic bastant d'acord amb el que diu el Joan. O sigui, crec que Valde és un futbolista que no ha progressat més enllà de la seva capacitat per sortir en conducció, que jo crec que és una sortida prou habitual del Barça des de fa temps quan el pressionen amunt. I després, doncs, una cosa que ell té innata, no?, que és la velocitat. Jo crec que és un futbolista, doncs, que li costa generar impacte quan està i no quan arriba. Crec que és un futbolista que necessita partir des de darrere, no?, per generar un impacte, i em sembla que és un futbolista que no ha millorat la seva presa de decisions, no? I crec que és un futbolista que té, doncs, unes condicions físiques brutals, però que no ha acabat de millorar. I mira que això és molt dir, perquè Hansi Flick jo crec que ha fet millorar pràcticament tots els jugadors que han passat per les seves mans al Barça, no? O sigui que és un cas que no sé si dir que era una patata calenta, però que jo crec que tots el podíem tenir allà, encara que fos en segon pla, com dient, bé, potser Valde, si no millora, doncs s'hauria d'estudiar el seu cas, no? I ara sembla, doncs, que el Barça ja s'ha adreçat una mica aquest elefant a l'habitació que té, i veurem cap on es dirigeix. El tema Casador jo crec que fa temps que està clar, no? Que no té espai al Barça. Ara, amb l'arribada de Rodri, doncs ja se li redueix encara més la seva possible presència. O sigui que, vaja, crec que un cas estava molt clar i l'altre, doncs, pot ser que comenci a desenvolupar-se o a tenir un desenllaç ara.
0: Ara, Joan, si fa, què et diré jo, 2 anys ens diuen que tots que aquests dos surten del club, que de moment encara no és en ferm, però que té pinta, no ens ho creuríem, cap dels dos,
7: Sí, a ver, sí que es verdad que lo de Casado, ¿no? Si lo contamos un poquito con la época de Xavi todavía, ¿no? Salida de Xavi, entrada de Flick, pues bueno, lo podíamos imaginar un poquito más. Es verdad que, claro, cuando Casado tuvo ese tramo inicial de temporada, daba la sensación de que nadie lo iba a poder sacar de ahí. Luego ya fue volver Frenkie de Jong de esa lesión y ya prácticamente se deshizo por completo, ya con minutos residuales, pues da la sensación también un poco de que no ha acabado siendo lo que se le presuponía en ese tramo inicial.

0: a veure amb aquest moviment de peces en la defensa del Barça? Perquè acabem de veure en un Mundial amb l'Amèric Laporte, Pau Cubarsí a un nivell estratosfèric.
1: Sí, jo aquestes coses no em semblen innocents, no? I crec que si li ha fet like a una publicació així, doncs... vaja...
0: Quan el riu suena,
1: doncs,
0: no?
1: Simplement... Sí, sí, quan pot ser que sigui like... simplement, doncs, escolta, perquè es porta bé amb els implicats i de més, però, a veure, al final, ell sap que qualsevol moviment d'aquest tipus, doncs, la gent, vaja, el veurà i farà una història d'això, no? Llavors, jo crec que sempre els jugadors saben el que fan, em sembla a mi. I bé, doncs, veurem si això té recorregut, si el Barça al final acaba apostant o no per Laporte. Per mi el principal dubte amb Laporte és més físic que una altra cosa, perquè al final, durant el Mundial, doncs, va tenir... entre alguns partits, doncs, dies on no feia els entrenaments, doncs, per poder guardar-se de cara als partits, perquè no estava al 100% físicament, i no sé exactament quina és la seva situació física. O sigui, aquí estic pensant en veu alta i preguntant-me en veu alta en quin moment està, no? O en quin estat de forma està. Però sí,
0: no, estat de forma l'hem vist, Físicament no sé, l'estat de forma l'hem vist al Mundial.
1: Sí, clar, però el tema físic també és rellevant i més encara per com juga el Barça, no? I l'alçada on posa la línia i aquestes coses. Jo crec que moltes vegades amb intel·ligència i amb posicionament doncs ho pots compensar, però és veritat que hi ha situacions on el Barça de Flick et porta el límit també físic, no?
0: Com ho veus, Joan?
2: Lo primero, que nunca hay un like inocente y de un futbolista menos. me genera dudas. Es verdad que el otro día tenía también un poco esto en la cabeza y tuve que mirar los partidos que había jugado Laporte este año con el Athletic Club, porque a mí me sonaba que había estado bastante tiempo parado. Bueno, es verdad que jugó 30 partidos. Yo la sensación que tenía cuando llegó el Mundial era que llegaba un poquito más justo de lo que luego acabó transmitiendo en el eje de la defensa de la selección española. Mira que estaban tranquilos en Bilbao este año sin noticias de nadie de Barcelona. No sé yo si esto va a reavivar o no en esta última semana y pico de mercado, pero a ver, me parece una buena opción, pero no te va a poner ni una sola facilidad el Athletic Club para sacarlo, aunque tenga 32 años, aunque la cláusula no acabemos de saber exactamente cuál es, pero desde luego vas a tener otro cisma como te dé ahora por ir a por Laporte a semana y pico de cerrarse el mercado.
0: Ja. Per cert, parlant de cara del Gamper d'ahir una miqueta, dos apunts que m'interessen. Una, parlàvem abans de Marc Caçador, déu-n'hi-do la cara de pomes agres que tenia a la graderia del nou Camp Nou, i no hi ha per menys, cada vegada que l'enfocaven durant el partit. I la segona, no era l'únic, el Caçador, cara de pomes agres, la de De Jong, quan va ser pronunciat el seu nom, algun que altre xiulet desposat, desposeïdo, no sé com es diu en català, de la capitania en favor de Rafinha, que va fer el discurs. Això sí que no olora gaire a continuïtat, Naveira, no sé com ho veus.
1: No, el que passa és que aquí hi ha una qüestió, que és que Frenkie de Jong té contracte fins al 2029. Llavors, clar, si ell està esborrat de la dinàmica del Barça, si no té minuts, si a sobre ve amb problemes físics, doncs jo crec que també és difícil que tingui mercat i que el vulguin fitxar. Això és així. Ara, és molt evident que Flick li ha perdut la confiança, i per mi Frenkie de Jong pot dir missa, com ha dit recentment que ell amb Flick es portava de meravella. Doncs jo crec que els senyals diuen el contrari. O sigui, a mi em sembla que Flick està mosca, doncs, per... O sigui, primer de tot, pel fet de que la temporada passada Frenkie de Jong no va voler jugar contra l'Atlètic de Madrid quan l'equip el necessitava, perquè ell ja estava certament tocat físicament i jo crec que ja estava començant a pensar en el Mundial.
0: Sí.
1: Després, doncs, al final ha disputat tot el Mundial i ha acabat lesionant-se del genoll amb una lesió important, i amb una lesió que sembla que hauria de requerir operació i ell no es vol operar.
0: No, aposta pel tractament conservador, que diuen ara.
1: Sí, que és molt respectable, escolta, cadascú fa el que considera amb el seu cos, però al final casos com aquests ja els hem tingut al Barça en els últims anys.
0: Sí.

0: al Koundé. Com, que com et quedes, Jaume?
1: Sí, no, no,
0: jo vaig dir dimarts, dimarts.
1: Sí, sí, sí.
0: I això va passar ahir, dimecres.
1: No estàs gens mal tirada, la veritat. A veure, crec que pel Barça també, amb la seva situació a la defensa, on com deia abans el Joan, crec que no té del tot arrodonida, no?, la rotació de centrals, si pots guanyar Koundé com a central, doncs sensacional. I si pot Hansi Flick seguir trobant-li aquest encaix a Eric, veient que al mig del camp doncs ja seran uns altres els futbolistes que reparteixin els minuts, doncs encara millor. El tema és que Koundé, clar, és a dir, jo crec que la seva possibilitat de jugar molts minuts com a central dependrà també de la concentració que ensenyi aquest any, que jo crec que aquest ha estat el seu gran problema la passada temporada. Jo crec que al final fa dues, doncs Koundé va fer una temporada espectacular i que a sobre doncs va tenir el seu gran moment, no?, amb el gol a la final de la Copa del Rei contra el Madrid. I que en canvi la temporada passada va estar molt més dispers. I crec que això, doncs, a la posició lateral et fa mal, però no et fa tant de mal com si hi ha errades a la posició de central, que allò ja sí que et mata, o almenys deixa el rival doncs encara més de cara a la porteria contra Joan García, no? Per tant, doncs, jo crec que Flick està una mica intentant fer-se la seva composició de lloc. Jo crec que Koundé l'està provant a la posició de central, a veure com de còmode s'hi troba, perquè ara jo crec que fa més temps que juga, o sigui, que no juga a central, que sí que juga, tot i que és la posició que ha ocupat més a la seva carrera, i per tant, doncs, crec que l'Alemanya està fent experiments, no?, per veure per on va la cosa aquesta temporada i amb qui pot comptar i amb qui no a cada posició.
0: A mi em dóna la
1: sensació... que Eric, escolta, el posis on el posis, doncs et complirà sempre.
0: Correcte, i perquè a més, a mi em dóna la sensació, Joan, corregeixem, de que a la banda dreta, al lateral dret del Barça, tampoc és necessari que arribi a línia de fons, perquè tens Lamine, que t'ocupa molta part d'aquesta zona ofensiva per la dreta. A l'esquerra probablement sí. Ho dic perquè Rafinha pot tirar més al centre, perquè Gordon acaba d'arribar, etc, etc. La presència de Cancelo, doncs sí que pot tenir més volada, però el lateral dret tampoc és tan necessari, amb la qual cosa el perfil d'Eric sí pot quadrar per aquí més, no?
2: Sí, a ver, sí que és verdad que en esa temporada donde Koundé se salió consiguió formar un buen tándem ahí, incluso con Lamine, incluso siendo importante con goles.
0: Pero era la primera de Lamine, ¿no? Pregunto, sí. Era la primera temporada de Lamine, ¿no?
2: La primera completa puede ser.
0: Correcto.
2: Sí. Pero es verdad que la caída de Koundé en cuanto a nivel ha sido tremendo. Yo siempre que hablo de Eric, siempre que empiezo un debate de Eric o siempre que hablo con alguien de Eric, empiezo pidiendo perdón, porque yo era de los que siempre decía que no me creía Eric y que no me parecía futbolista para el Fútbol Club Barcelona, así que asumo ese error siempre que haga falta, me da igual, no me importa, y creo que sí, hoy por hoy, y viendo sobre todo el rendimiento de uno y de otro el año pasado, a mí, por lo menos de arranque, me parece indiscutible. Claro, eso me lleva a la otra parte, que es a la de, bueno, ¿y Koundé qué? ¿Koundé va a ser el lateral derecho suplente o hay alguna opción de que podamos volver a ver en alguna forma, aunque eso pueda obligar el desplazar a Cubarsí, a Koundé de su posición, al final por la posición por la que le fichó el Fútbol Club Barcelona?
0: O mercado.
2: Pues es verdad que... O mercado, sí. Sí, pero mercado ya te vuelves a meter en más jaleos y aquí entras para sustituirlo.
0: ¿Algún like?
2: Sí.
0: Te recuerdo que Christensen renueva por ya. 2 años.
2: Sí, pero
0: Gerard
2: Martín, a mí se me
0: Pau Cubarsí y algún like a lo mejor.
2: Ya, a mí me gustaría poder volver a ver a Koundé en su posición, al final por lo que lo fichó el Barça, ¿no? De su etapa en el Sevilla junto a Diego Carlos, y que la verdad es que también con cuentagotas se ha podido ver solo en el Barça, pero yo creo que ahora, por lo menos por lo que vimos el año pasado, parte con una desventaja importante con respecto a Eric, desde luego, como dices, con la llegada de Rodri, y ya sabiendo que el chico para todo que es Eric no te va a tener que parchear esa posición este año, parece.
0: Pregunta trivial. ¿Qui va ser el màxim golejador de la pretemporada passada del Barça? ¿Algú us he pillat?
2: Sí, jo la sé.
0: Ah, sí?
2: Jo crec que la sé.
0: Correcto. ¿Respuesta?
2: ¿O Víctor?
0: Me parece que no.
2: ¡Ah! No, pues no. Triplazo.
0: Me parece que fue Lamine con 4.
2: Ah,
0: máximo goleador, sí, del Barça es...

0: El Villarreal, bueno, claro, es que el problema, Naveira, el problema es que tú has enseñado la pasta que tienes. Claro, tú haces una oferta por 100 kilos por Julián Álvarez formal, y entonces, claro, toda Europa sabe, epa, el Barça tiene 100 para un 9. Y están atentos, comiendo pipas. Y cuando ven que no se hace lo de Álvarez, claro, a quien llamen, a la puerta que llamen, van a decir 100 kilos. Hombre, no, yo te doy 60. No, es que tú tienes 100. Por lo tanto, 100. ¿No?
1: Sí, sí, i per això doncs, és difícil, no? el cas. Jo crec que el Barça està ja en un escenari on crec que és més possible que pugui tancar una operació tipus cessió de Gabriel Jesús que no una compra d'un davant.
0: Uau!
1: I que et dic... Sí, bueno, a veure, ja, no sé, wow. Ho dic més com una opinió. O sigui,
0: ja,
1: jo informació de dins...
0: No,
1: en tinc.
0: Ja, però l'exemple m'ha creat l'atenció. A veure la de Gabriel Jesús.
1: No, però no és tan gran. O sigui, si Gabriel Jesús... jo crec que deu tenir 28.
0: 29? Ah, doncs pues sí. No. Però deu fer molts anys que sona, perquè jo el feia molt més gran dels 29.
1: No, sí, perquè ell va arribar al Manchester City des del Palmeiras fa ja...
0: La tira.
1: Pràcticament 10 anys.
0: Correcte, sí.
1: Pràcticament 10 anys.
0: Correcte.
1: Llavors, no, el tema és que Gabriel Jesús jo crec que si està bé de... O sigui, per explicar aquest exemple...
2: No selecciona.
1: O sigui, clar, és un futbolista que si està bé físicament, que és un gran asterisc, perquè en els últims anys ha tingut diverses lesions, i l'última d'elles és una lesió de genoll greu, crec que és un futbolista que per tipus de jugador que és i per el que li pot oferir a l'equip, que no només són moviments a l'espai, sinó que jo crec que també és un jugador que sap el que és anar a pressionar amunt, o sigui, ho ha fet amb l'Arsenal, ho ha fet amb el Manchester City, doncs crec que és un futbolista que reuneix bones característiques per entrar al Barça i que, a més, doncs, com que ve de ser, no el segon, sinó el tercer davanter de l'Arsenal, precisament doncs, jo crec per les lesions, perquè ha quedat per darrere de Havertz i de Jokeres, que l'any passat...
0: De fet, no entra a la convocatòria de la Community Shield davant del City. L'Arteta el deixa fora.
1: Sí, sí.
0: I es va interpretar clarament com un vete buscando club.
1: Clar. Sí, i clar, ja, o sigui, jo crec que el seu gran asterisc que dia avui és físic, o sigui, jo crec que és un futbolista de bon nivell, o sigui, parlo d'ell com puc parlar de
0: qualsevol
1: altre que et puguis imaginar, però vaja, és que crec que pel Barça, és que fins i tot seria el més responsable a nivell econòmic, és a dir, perquè ara precisament pel que deies... Ara qualsevol voldrà treure't els ulls, sí, quan tu vulguis anar a comprar un davanter centre. Ah. O sigui, a no ser que sigui algú consolidat, és a dir, si pagues 100 quilos per Lautaro, doncs escolta, per mi ben pagats estan.
0: Per mi també.
1: No serem capitans a posteriori, no? A dir, no. No, és que no ha rendit bé. Doncs escolta, en el moment ens va semblar a tots bé que el signéssim, igual que Frenkie de Jong en el seu dia, que també ens va semblar a tots de puta mare que el signéssim i ara ha sortit malament, no?
0: Sí.
1: Però escolta'm, que jo crec que per 100 milions doncs, te'ls has de gastar en un jugador que realment els valgui. Si no, doncs escolta, millor mirar opcions com aquesta.
0: Ah, tu imagina't, Heredia, ese Bruno. Que es mi equipo de Bélgica, sentado ahí comiendo pipa al director deportivo Nicolò Tresoldi, 100 kilos. Hombre, pero 100 kilos.
2: Claro, ya vendréis,
0: claro.
2: ¿No? Estará.
0: Ya.
2: Yo con Lautaro te lo podría llegar a comprar, como dice Jaume. Y vamos, si lo sacases por 100 del Inter a Lautaro, vamos, hay que coger a Deco y vamos, y plantarle una estatua al lado de la de Cruyff, pero...
0: La Gazzetta ya ha anunciado intransferible.
2: Ya,
0: lleva 9 años en el Inter y es el capitán, y goleador.
2: Claro, y es el capitán, y es leyenda, y es insignia. Empiezo a verlo también un poco por ahí, claro, no sé en el mercado de delanteros.
0: Osimhen,
2: si ya en el mercado de... Sí, ya, pero Osimhen también tampoco lo sacas nada barato y hay que ver cómo tiene la cabeza Osimhen si llega aquí. Pero es que el mercado de si ya el mercado de delanteros que te cuestan un pastón, ya me parece que está bastante complicado el de delanteros libres. Uf. A ver, Gabriel Jesús a mí me gustaría, pero no sé si me gustaría ahora o me gustaría al Joan de hace 4 años, la verdad.
0: Yeah.
2: Pero sí, a ver, por nombre me gustaría, así como opción de emergencia, desde luego.
0: Hay quien dice, teníamos que habernos anticipado al Depor, Aubameyang, Naveira.

0: Bueno,
1: almenys ja sabia on estava la Sagrada Família, eh?
0: Sí, sí, sí, i al Camp Nou també sabia on estava. No, no, realment el que té molt mèrit Aubameyang és que està molt bé físicament per l'edat que té.
1: Bueno, és que hi ha professionals al món del futbol, eh? Clar,
0: sí, hi ha tant, gent professional, però jo crec que és difícil arribar als 37 anys amb aquest nivell
1: d'acceleració,
0: de velocitat. Sí, sí, però bé.
1: Tu te'n recordes, el que la gent se'n fot? Sempre poso el mateix exemple, ho sé, em repeteixo com l'all. Però com que no sempre ens escolta la mateixa gent, doncs tu te'n recordes el que en aquest país ens vam enfotre de la cama hiperbàrica, no sé si ho he dit bé, o hiperbàrica, no me'n recordo com era.
0: Sí, de Raúl.
1: De Raúl González Blanco. Quina carrera va fer Raúl González Blanco?
0: Sí, però
1: ja està.
0: Però jo
1: i sense entrar en debats de Messi,
0: 37 anys.
1: I sense entrar en debats de Messi i Cristianos, valen? La carrera de Cristiano i el cos de Cristiano, professionalitat.
2: Ja està.
0: Sí.
1: És que hi ha gent així.
0: Però jo el que dic és que a més de ser professional, és que jo crec que aquí hi ha una qüestió de biologia pròpia d'Aubameyang, que fa estigui, perquè és que no és normal, o sigui, no és normal seguir així de ràpid als 37 anys. O sigui,
1: bueno, tu no m'has vist en banyador, tu no m'has vist en banyador, estic a punt de 60, eh? Cuidao. Recta final, nois, que ens queden 5 minutets. Hem de parlar del nom de la setmana i jo crec que de la temporada. Rodri. Rodrigo Hernández. Jo porto dient tota la setmana, el Barça ha fitxat un líder. Joan.
3: Un líder, un balón de oro, un jugador que se nos ha llenado la boca de decir que el Barça no necesitaba, y en un primer análisis puedo llegar a comprártelo, que tú viendo el centro del campo del Barça, incluso con la lesión de De Jong, puedes pensar que el Barça no lo necesitaba. Pero, hombre, hay que ser muy osado para decir que el Balón de Oro, el mejor jugador del Mundial, no lo necesitabas, cuando la realidad es que es un jugador que viene para ser capital y para hacerte dar un paso más, yo creo que sobre todo en Champions.
1: Sí, però que la gent no esperi filigranes, eh? Jaume, jo els deia al meu grup d'amics, que no hi ha cap de la professió, els deia que no, este no va a regatearte ni... No, esto es otra cosa. Este te va a equilibrar el juego, eh? Este te va a ayudar a centrales cuando sea necesario. Te va a temporizar el ritmo de...
3: De hecho, si lo ves regatear, mala señal, eh?
1: Claro. Però clar, fent això, que diem, no veires el número 1.
0: Home, però a veure, però al Barça hi ha una cosa que és evident, que és que des que Busquets va marxar i estan Busquets ja en un nivell molt més baix del que recordem en el seu prime de carrera, no havia trobat un mig centre d'aquest nivell. I escolta, i Rodri arriba amb 30 anys, amb una edat perfecta per tenir encara 3-4 anys d'un nivell altíssim, i jo crec que el Barça, doncs, ha fet un gran fitxatge. Jo crec que segurament tots en un principi vam pensar, bé, el Barça potser no és el jugador que més necessita, però al final estàs fitxant un campió de la Champions, un campió del món, un pilotador, o sigui, un futbolista que al final t'eleva el nivell competitiu, i que a sobre, doncs, és que és evident, és que li has tret al Madrid. O sigui, el Madrid era el que necessitava més, i el que sabia que si el fitxava solucionaria més problemes amb la seva arribada, i en canvi, doncs, tu has estat més ràpid o simplement li has fet una oferta millor o has sabut convèncer el més del que ho ha fet el Madrid i te l'has emportat. O sigui que per molts motius és un gran fitxatge.
1: Sí, és com un espanyol Levante, el que ha fet el Deco. Heredia, i abans que t'exploti el cap, t'explico el perquè. Perquè l'espanyol li guanya el Levante 3-0 i al final de temporada... Aquest 3-0 potser té molta importància pels 3 punts que va guanyar l'Espanyol, però pels 3 que va deixar de guanyar el Levante. Pues amb el Rodri, sí, sí. Ha passat el mateix.
3: Sí, yo incluso creo que son más de 3 puntos, sí. La verdad. Porque a mí me sigue sorprendiendo mucho, y a mí me puedo llegar a creer, si quieres, vale, compro el relato este de que, bueno, si Rodri ha tenido dudas, pues el que tiene dudas de jugar en el Madrid no tiene que jugar en el Madrid. Para mí era un jugador capital, y era un jugador que te lo unía todo, y creo que el Madrid había hecho un mercado bastante interesante y que era la pieza que conectaba.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 5 minuts i mig passen de 9:15. Comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa d'entrada aquest dijous 20 d'agost al marge del futbol? Pere Parés, bona nit.
2: Bona nit. En bàsquet, el Kitsanas Manresa fitxa l'escorta d'1,88 metre, Jaydy Notae, el nord-americà de 27 anys. Ocupa la posició del frustrat fitxatge del també escorta nord-americà Colby Jones, que es va desvincular del club per una lesió al peu. Notae arriba procedent del Trapani Shark sicilià, on la temporada passada va fer un promig de 13,4 punts, 2,6 rebots i 2,4 assistències per partit. Aquest és el desè i últim fitxatge dels manresans. Aquest migdia s'ha fet la presentació oficial dels nous jugadors de l'Ilerna Lleida, Darius McGee, Aurimas Majauskas, Mark Hughes i Zachary Perrin. L'última incorporació que no ha pogut assistir ha estat Kurt Kuaz, el qual està amb la seva selecció per a jugar a les finestres FIBA i serà presentat quan s'incorpori a l'equip. La selecció espanyola d'hoquei herba femení, integrada en la seva majoria per jugadores catalanes, s'ha imposat avui per 3-0 a Nova Zelanda, a la fase de grups segellant l'accés a la següent ronda del Mundial, que juga a Bèlgica i Països Baixos.
1: I que també té participació, perquè també hi ha Mundial masculí d'Espanya, que ha derrotat 3-1 Irlanda i també, com les noies, accedeixen a la següent fase. Són les 9:37 i ara toca obrir micròfon a un entrenador de bàsquet que suma or rere or amb les seleccions inferiors del nostre país, que el coneixem prou bé a les banquetes catalanes i que ara marxa cap a Madrid per dirigir a un clàssic.
3: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
0: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
6: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
7: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanyi en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
6: home,
7: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: Ofertas límite en el Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Oppo y Honor. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
0: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
1: Als seus 46 anys, aquest barceloní arrelat a Sant Pol ja és un habitual de les banquetes a la Lliga Femenina de Bàsquet. Format al Lima Horta, la seva estada al CBC Barça va impulsar les blaugranes a l'èlit nacional. La creu la va viure a l'Alt Urgell. Si bé el primer curs complia amb l'objectiu de la permanència, fou destituït a la recta final del següent. Ara, però, signa com a entrenador principal del projecte femení de l'Estudiantes i afronta la nova etapa a Madrid després de tornar a triomfar a les categories inferiors de la selecció espanyola amb un incontestable or, el seu tercer després de el Sots

0: 20 del 2025 i el seu segon consecutiu amb la Sots 18, aquest cop a l'Eurobàsquet d'Estocolm. Isaac Fernández, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Primer de tot, enhorabona per un or amb la Sots 18 a Suècia, que deia ha estat impecable, noi.
1: Moltíssimes gràcies. La veritat és que sí. El recordarem sempre, jo crec, aquest or. Mm. Sí. Com ha sigut.
0: No, clar, un domini abassegador.
1: La veritat és que sí, i així com... I no és per vendre o per posar-nos medalles, així com altres vegades doncs vas amb seleccions que saps que lo normal és que el guanyis perquè la generació és molt bona i tal, aquesta sensació no la teníem aquesta vegada. Crec que ha sigut un tema d'equip, de com ho hem fet, de com hem treballat, de com hem defensat durant tot el campionat. Ens ha fet molt millors del que al principi podia semblar. No crec que partíssim com a favorits. Sí que és veritat que aquestes seleccions normalment, doncs, Espanya, França, Sèrbia, doncs, en aquesta generació, Finlàndia, és una bona generació, doncs, sempre estàs allà dalt, però amb aquesta contundència no ens ho esperàvem ningú.
0: Ara que em dius això, em ve al cap el triomf de la selecció de Luis de la Fuente, el futbol masculí, uh-huh, al campionat del món, on tothom s'ha sorprès perquè, home, una mica Lamin, que no ha fet el seu millor mundial, però uh-huh, Espanya no ha tingut una mega estrella i tots han destacat, uh-huh, el poder del grup. A vegades, uh-huh, la cohesió del grup val pel nivell individual de tots els elements del grup?
1: Sense cap mena de dubte. De fet, nosaltres, el nostre lema una mica des del principi va ser que la buena era l'equipo.
0: Que bo, no, que bo.
1: Sí, no era una o l'altra. Evidentment necessites que, pues, la que té més capacitat per anotar o la que té més capacitat per rebotejar, pues, ho facin, no? Igual que l'especialista defensiva ho faci bé, però que la bona fos l'equip i que sempre estiguéssim contents o que poguéssim dir que potser, pues, que la millor cistella del campionat no l'havia ficat jo, sinó que l'havia ficat una companya, no? Agafant una famosa entrevista que l'Alba Torrents fa molt de temps, on, mira, que ara es celebra la medalla de plata, no?, d'aquells Jocs Olímpics de Rio, amb aquella cistella de l'Anna Cruz, sí, amb una entrevista
0: allà
1: a l'Alba Torrents.
0: Allà hi érem cantant-la, per cert, deixem que tregui pit. Allà hi érem cantant-la.
1: Pues l'Alba sempre diu que la millor cistella de la seva carrera és una cistella que ella no va ficar i que la va ficar una companya seva, clar, no? Llavors, bueno, una mica ens hem agafat això, també. Ja que hi ha referents, però ens agafar-nos a ells.
0: Estava pensant que podries agafar aquesta frase, posar-la, mm-hmm, en una ratxola, i igual que Anfield, sí, Road, al camp del Liverpool, tenen el You'll Never Walk Alone famós, tu posar, sí, la buena es el equipo a Magariños, eh?
1: Pues ojalá, sí, no? Estaré... Ho intentarem, segur que ho intentarem.
0: Escolta'm, a diferència del masculí, del bàsquet masculí, on molts joves talents que brillen a les inferiors, avui, per exemple, hem vist i hi ha, sí, Almansa, el jugador del Madrid, s'ha desvinculat del Real Madrid i havia sigut campió, sí, campió del món, eh? Dic que els hi costa, uh-huh, horrors poder rascar a ells lloc i minuts, sí, a l'ACB. En el cas de femení, mm, les Somto Okafor, les Maria Carbó, la Shaila Ndé, l'Ada Toribio, tenen el lloc assegurat com a mínim a l'èlit nacional, si no més enllà, no?, en algun cas. Sempre toquem fusta que no hi hagin lesions pel mig, eh?
1: Jo crec que sí, no? Jo crec que són jugadores, bueno, pues que ja han viscut moltes coses com a jugadores de formació. És veritat que el salt de júnior a Lliga Femenina, sí, és un salt gran, sí, és un salt que tal, però d'entrada, pues, per exemple, nosaltres a Estudiantes, pues, aquest estiu parlàvem, pues, a lo millor si l'Ada no se n'hagués anat als Estats Units, pues, a lo millor l'Ada estaria en dinàmica de la primera plantilla d'Estudiantes perquè l'any passat ja va ser-hi, no? Llavors jo crec que sí que en aquest sentit, ara, el paper el que tinguin ja és una cosa diferent, no?, i que segurament necessita més temps per tenir aquell paper important que potser, pues, tenen ara a l'edat que tenen, no? Clar, passar de jugar amb nenes de la teva edat a passar a jugar amb gent, pues, que potser, pues, no et dobla l'edat, però que
0: t'en creu 10... Clar, de nenes a dones.
1: Exacte, doncs, pues la cosa canvia, evidentment.
0: Lògic.
1: Però sí, a la pregunta sí, no, sí que tindrien el seu lloc.
0: El bàsquet nacional de formació, obro parèntesi, com cada estiu, tanco parèntesi, suma ja aquest 4 medalles en categories inferiors de seleccions i la cinquena és a l'abast, perquè la Sot 16 està literalment sent un tsunami en el Eurobàsquet d'una manera absolutament abassegadora a Romania. Que exagerat ets, Albert. No, Espanya ha guanyat per 69, parlo de la diferència de punts, per 69.

0: 9 a Txèquia, per 115 a Bulgària, per 74 a Polònia, per 91 a Lituània, a vuitens, per 47 a Sèrbia, a quarts. No estic parlant, amb perdó, d'Altafulla ni d'Andorra la Vella, eh? Què fem, pregunto, Isaac, tan bé al bàsquet femení de formació a Espanya que no fan a la resta de països d'Europa?
1: Bueno, jo crec que és una barreja de moltes coses, des de les escoles, els clubs, de les federacions autonòmiques, els entrenadors, com ens preocupem per ser millors cada dia i com ens preocupem per les nostres jugadores, els nostres jugadors puguin ser millors cada dia i per les competicions que tenim. Hi ha altres països on les seves competicions doncs, són competicions molt fluixes, on potser juguen molts pocs partits, on tal, però jo crec que doncs, Espanya ja fa molts anys que és un referent en aquest sentit i que ara doncs, bueno, sembla que inclús la distància, i jo crec que té a veure, perquè a nivell d'una mica ho hem parlat, a partir del Covid, que tot es va parar, aquesta diferència encara s'ha ampliat més, perquè aquí doncs, ens vam preocupar encara de seguir entrenant, ni que fos via online, i formant-nos i tal, i no sé què, i potser doncs, aquest parón inclús ha ampliat encara una mica més les distàncies amb els altres països.
0: Mm. La matèria prima, òbviament, compta
1: Exacte.
0: Molt. Els clubs,
1: sí,
0: òbviament...
1: Però físicament...
0: Perdona, digues.
1: Sí, però perdona, però físicament tu veus seleccions, jugues contra seleccions que físicament dius, bueno, cuidado, sí que és veritat que hi ha generacions espanyoles que ja físicament estan molt bé, que abans era una cosa pues, que érem graciosos jugant i divertits i corríem i tal, però no teníem aquell físic, i ara és veritat que aquest físic també acompanya... Però bueno, que et trobes seleccions com la francesa, com la italiana, com la sèrbia, que són dures, que són grans i que estan bé. O sigui que la diferència física en aquest sentit no és tan gran com si el coneixement del joc, com si el jugar, com si entendre'l. Això sí que crec que la diferència és molt més gran.
0: En lloc de matèria prima, doncs, dic talent. El talent està aquí.
1: Sí.
0: La feina, la tasca dels clubs està aquí. La tasca de les federacions està aquí, però... No és que vagi a barrer per a casa perquè ets un entrenador, però és que és veritat. Exportem entrenadors al futbol, exportem entrenadors a l'handbol, exportem entrenadores a la natació artística, exportem entrenadors al bàsquet. És que som un país de molt bons entrenadors esportius, Isaac.
1: Sí, és veritat, ja ho has dit tot tu, o sigui, és així, o sigui, exportem a tot arreu, quan hi ha algun país que diu vull... i va a buscar un entrenador espanyol o el típic club que de cop pues, li entren diners i vol invertir i vol fer un projecte guanyador, pues, la primera peça que busca a vegades és un entrenador espanyol, llavors en aquest sentit és una obvietat per el que et deia, pues, jo suposo que per la preparació, per com ens preocupem, per com en pensem, llavors, doncs, bueno, això fa que, doncs, que exportem i que estiguem ben vistos.
0: Mm. Tu, sense anar més enllà, vas ser a l'estaf de l'absoluta del Brasil?
1: Correcte, el 2010.
0: Com va anar la història? Com va sorgir i com va anar?
1: Bueno, doncs la història apareix perquè el Carlos Colinas, el contracte, doncs el que deia, la Federació de Brasil considera que té una selecció important o que vol donar un canvi a l'estructura de la federació i busca un seleccionador espanyol, i aquest seleccionador espanyol doncs, posa com a condició portar un ajudant, i jo no havia coincidit com a staff amb el Carlos mai, sí en el club durant una època a Cortegada, quan jo vaig estar a Villa García entrenant, i llavors doncs, bueno, em truca, m'ho planteja i m'hi vaig de cap. La mateixa trucada, al cap de 10 minuts, li vaig dir, deixa'm que m'ho pensi, i al cap de 10 minuts ja el vaig trucar i li vaig dir que sí. No? Va ser una experiència brutal, podem veure un campionat sud-americà, un campionat del món amb una selecció absoluta que no és la teva, amb tot el que porta i tal. Va ser una experiència brutal i del qual l'estaré agraït tant amb ell com a la Federació Brasileña per sempre.
0: Però amb la nostra també has estat, membre de l'estaf de l'absoluta, sí. Campiona d'Europa el 2019 i sotscampiona el 2023.
1: Sí, i dos Jocs Olímpics, que si m'ho dius també, doncs quan jo vaig començar amb això, que viuria dos Jocs Olímpics, els de Tòquio i els de París, ha sigut són experiències increïbles que t'emportes per sempre, evidentment.
0: I una selecció absoluta que del 4 al 20 de setembre, és a dir, ja pràcticament jugarà a Berlín el campionat del món absolut amb el seleccionador Miguel Méndez al capdavant, gaudint d'un... No sé com ho veus tu, ara m'ho diràs. Jo crec que és un veritable dream team per... No, de veritat, eh? O sigui, ara tornen... Sí. Ara s'incorporen 5 jugadores de la WNBA, Awa Pham, Raquel Carrera, Alicia Flores, Maria Conde, Marta Suárez i Megan Gustafsson. S'incorporen a finals d'agost al grup, però és que el reguitzell que ja té el Méndez és extraordinari de les que juguen aquí. L'Alba Torrents, Elena

0: Ana Buenavida, Maite Cazorla, Mariona Ortiz, María Araújo, Yana Martín, Elena Puello, Andrea Vilaró, Lola Pendade, Irari Echarri, Aina Ayuso i encara me'n deixo. A Espanya, pregunto, Isaac, pot pensar en l'or o en un Mundial com en uns jocs? Això és propietat d'Estats Units i jugar a la final ha de ser el nostre sostre. És a dir, la plata és l'or de les terrenals.
1: Bueno, jo crec que elles parlen obertament de l'or, no? En entrevistes que llegeixes d'elles o que les sents, són sempre la selecció, la federació, sempre han sigut molt ambiciosos en aquest tema i jo crec que no has de parlar de ser millor cada dia i de ser competitius, que és el que seran. Llavors jo crec que cada vegada estem més a prop. L'any passat és veritat que Espanya no s'hi va trobar, però França va estar a punt de guanyar. Fa dos anys va estar a punt de guanyar, no? en els Jocs Olímpics de París. Estats Units està a punt de perdre en França a la final. En categories inferiors, aquest any Espanya va barallar a la final del Mundial U17 fins l'últim minut de la final, pràcticament. Llavors, bueno, que és molt difícil perquè elles són molt bones i ho porten guanyant sempre, i en aquestes competicions, com si elles hi juguen, com Jocs Olímpics i Mundials, s'hi posen. És molt difícil, sí, però que Espanya competirà i que estarà a dalt, segurament també. Sí.
0: Deia l'Isaac Fernández, nou entrenador del Movistar Estudiantes a la Lliga Femenina. Entenc que il·lusionat, perquè estem parlant d'un nom de club clàssic al bàsquet nacional, tot i que el masculí, noi, no hi ha manera que tornin a la CB. És una cosa tremenda, eh? Baixaven per un anyito en l'infierno i estan allà.
1: És que és molt difícil pujar, és molt difícil.
0: Per això celebren tant els ascensos, no?, en el món de l'esport.
1: Exacte. Nosaltres vam pujar amb el Barça de Lliga, amb el Barça CBS de Lliga Challenge a Lliga Femenina, i portàvem ja dos o tres fases d'ascens intentant-ho, i és que pujar és molt difícil. Baixar és facilíssim, sí, perquè és qüestió de fer-ho malament, però pujar, que ho has de fer perfecte per ser el millor, és molt complicat. Molt content.
0: Onzena és la passada temporada, fora del play-off pel títol. Aquest és el gran objectiu, tornar-hi?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que ells el que volen és intentar tornar a estar a la Copa de la Reina, tornar a estar a play-off, que això ens doni possibilitats de jugar a competició europea. És veritat que la Lliga s'ha posat cara perquè han entrat projectes amb bons pressupostos, però bueno, crec que l'equip que hem fet és molt correcte. Crec que, a més, amb gent que té experiència a la Lliga, la que no té experiència a la Lliga, ens hem informat bé i creiem que pot donar un bon rendiment a la Lliga, perquè la Lliga espanyola clarament és la millor Lliga d'Europa i no és fàcil jugar, no és el mateix el que tu puguis fer en una Lliga, amb tots els respectes del món, italiana, sueca o tal, que el que després portau a la Lliga espanyola, i canvia molt la pel·lícula, però sí, és la idea.
0: Del CBS Barça que mencionaves fa un moment, guardes, entenc, el teu millor record a una banqueta de club?
1: Bueno, si no la millor, de les millors, sense cap mena de dubte, perquè van ser anys increïbles. Sí, van ser anys increïbles perquè ja el primer any que vam muntar un equip així ràpid i corrents, quan a mi em fitxen el juliol, que ja ens fiquem a la fase d'ascens, una mica contra pronòstic, ja va estar molt bé, però després els següents anys ja, l'any de Challenge, l'any de l'ascens, el primer any a Lliga Femenina, que fem semifinals de Lliga, i anem a la Copa la Reina, el segon, que tenim un, que va ser un, ens va passar de tot, ens vam aconseguir salvar, amb un dia idíl·lic al Palau Laurana contra el Girona i tal. Jo crec que sí, que són 6 anys, però també tinc molts bons records del Lima, moments molt, molt complicats, a Villa García, en els meus primers anys de Lliga Femenina. Ara aquests estius de la selecció, tot el que hem parat abans. Però sí que és veritat que amb el Barça CBS et diria que pel camí, pel recorregut, seria una cosa excepcional, sí.
0: A la Lliga Femenina li manca que Barça i Real Madrid, entitats, Barça i Real Madrid, clubs, apostin i apostin decididament, o no cal, gràcies?
1: Si volen apostar, que apostin. Nosaltres, quan hi era, el temps que hi van estar i que ens van ajudar, vam estar bé i tal. I ojalà, perquè evidentment li donaria un plus a la Lliga, faria que tothom s'hi posés, perquè si s'hi posa el Barça i el Madrid, és com més tal. Però bueno, de moment la Lliga està molt bé, són 16 equips, no hi ha cap Lliga a Europa amb 16, amb 16 estructures que cada vegada són més professionals, així que jo crec que tenim una molt bona Lliga, però evidentment si s'hi volguessin posar doncs serien molt benvinguts, sense cap mena de dubte.
0: Clar. Acabo amb una curiositat. Si no vaig errat, sempre el bàsquet femení. Algun cop t'has plantejat ser entrenador masculí

0: etiqueta que fa poc probable que qui hagi entrenat a la seva carrera preferentment o principalment a dones passi als homes?
1: Bueno, pues bona pregunta.

0: Sí que és veritat que tu, en el moment que estàs molt de temps en una història, doncs com jo ara estic amb la femenina, doncs a mi em diu, escolta, hem de fer un equip per quedar cinquè. Doncs coneixo el mercat, coneixo què tinc, coneixo què hi ha. Si ara em dius, hòstia, he de fer un equip per pujar de primera FEP a ACB, doncs necessitaria molta ajuda, perquè no n'estic. Però després, el que és entrenar, estic convençut que no jo, tots els entrenadors de les banquetes de Lliga Femenina podrien fer aquesta feina.
1: Mm. T'he dit que acabava amb una curiositat, m'ha sorgit una altra. Quan entrevisto algun jugador o jugadora que després volen donar el pas a ser entrenador o entrenadora, sempre et diuen que de tots els entrenadors o entrenadores que han tingut al llarg de la seva etapa de jugador o jugadora han agafat quelcom que els hi serveixi després. Però clar, quan no hi ha hagut aquest pas previ, d'on agafeu?
0: Bueno, jo vaig jugar, evidentment no al nivell que
1: parlo de professional.
0: Exacte. Bueno, doncs vas agafant de... Doncs jo en el meu cas doncs vaig tenir la sort que el meu pare era entrenador professional i vaig veure moltes coses i l'he vist entrenar molts anys i he vist moltes coses i n'he agafat d'altres. I després doncs entrenadors que vaig tenir com a jugador que em van marcar amb alguna cosa i després doncs tu vas agafant una mica doncs d'allò. Jo crec que una de les coses que els entrenadors tenim és que almenys a mi, i crec que la gran majoria, ens agrada veure com treballen els altres, no? I vas a veure i agafes idees d'un, d'altres, hi ha coses que sí que t'agraden, coses que no t'agraden, i llavors vas agafant una mica de tot i fas la teva figura, no? El teu model, però això està una mica inventat, llavors quasi és més una mica agafar idees. Però jo crec que en aquest sentit, pues els que no hem jugat en aquest nivell i no hem tingut aquests entrenadors top dels que segurament tu et refereixes, pues és una mica això, pues el camí en el que tu t'has anat fent com a jugador, encara que fos amateur, i després com a entrenador quan comences a entrenar pues a categories inferiors i vas veient altra gent.
1: El seu nom ja comença a ser un clàssic de les banquetes del bàsquet femení a casa nostra, per experiència i per resultats a clubs i a seleccions. Ara, nova etapa i il·lusió renovada. Doncs que sigui per bé, amb molta, molta salut per tu i pels teus, Isaac Fernández, i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Res, gràcies a vosaltres.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
4: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
5: Smartphone, tableta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: tarde más con Alicia Heras.
1: Onda Cero Tarragona.
2: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana.
3: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
4: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos en gluten. Aceptamos Tic Restauranti, Tic Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Vila Seca. Reserva IA en el 877-059-689.
5: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
1: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
6: Cala Fonda o Waikiki a Tarragona és un dels tresors millor guardats de la Costa Daurada.
7: Amagada entre els penya-segats i el bosc de la Marquesa, la platja conserva un ambient natural i tranquil que la fa única. Per arribar-hi cal caminar uns minuts per senders, envoltats de vegetació mediterrània, però la recompensa val la pena.
6: Sorra daurada, un entorn gairebé intacte i la sensació d'estar lluny de tot a només uns quilòmetres de la ciutat. Un petit paradís que ha fet guanyar Tarragona, una de les platges més boniques del litoral català.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu del WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
8: La vuelta llega a Roquetas. Vive el desenlace de la quinta etapa de la carrera en la Avinguda de la Val de Safán el 26 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el Carré de Balmas.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: estacions i un ampli passeig marítim que recorre tota la platja.
1: A peu de sorra hi trobareu una gran oferta de restaurants, bars i terrasses, ideals per gaudir de la cuina marinera de l'Empordà.
0: Però si hi ha una experiència imprescindible, és recorrer

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: Y es que no podría haber mejor filosofía a la vida. Y vamos a ver cómo nos vamos a reír, cómo nos vamos a divertir, cómo nos vamos a entretener, cómo pasaremos el temps junts, porque passar el temps junts és la millor manera. Deia que això és com si estiguéssim al costat de la llar de foc, on los más viejos del lugar explicaven històries. I si aquestes històries ens recorden antics guerrers o antigues pitonisses o antigues gent que curava, sempre ens hem emmirallat amb la gent que ens ha acompanyat, que ens ha fet feliços, i avui en dia, que no cacem mamuts, jo he viscut molts anys però no tants, doncs els nostres herois i heroïnes han passat per la televisió. I com que han passat per aquesta caixa tonta que en deien, o caixa sàvia que dèiem nosaltres, els hi volem fer homenatges. I aquests homenatges no poden ser més bonics si ens els fa totes les setmanes el grandíssim Robert Calvo!
6: Presentes, és a dir, mai ningú a la vida ni m'ha presentat ni em presentarà com tu.
5: És que, escolta, l'alegria... hi ha una cosa que és meravellosa.

0: dels que ens agrada, com el Robert i a mi, cuidar la ràdio, mimar-la, treballar les coses, preparar els ingredients, com si fos un plat de cuina, allò que prepares els ingredients, vas a la plaça, tries, reina, què tens? Mira, tinc un bon llenguado, li tenim molt d'estima, i ens valorem molt la gent que cuidem i mimem el producte, i el Robert Calvo és una d'aquestes persones que cuida el producte, i avui no sé el producte que em porta, i això és una cosa meravellosa, també, o sigui, que tinc ganes de veure què has trobat a plaça, diguem.
1: Abans d'explicar-te això, no vull parlar de mi, no vull referir-me a la meva persona, però com que m'has dit això, i és una cosa que m'omple moltíssim, perquè jo no vull que em diguin el bé que ho faig, o si ho faig bé, o ho faig malament, que m'ho diguin, perquè sí, així milloraré, corregiré.
0: Correcte,
1: però sí, quan hi ha missatges tan afectuosos com aquest que acabes de tenir tu ara cap a mi, que ets amic personal, però és que un oient de l'en bones mans, oient fidel, d'aquest
0: sí,
1: que fa comentari setmanal gairebé, aquesta setmana passada, el diumenge passat, em va enviar un missatge a les 8:01, vull dir, després d'acomiadar el programa en bones mans, i em va dir: "Siempre marcando diferencia, cómo me gusta que decidas hacer buena radio, pudiéndola hacer sin complicarte la vida, pero la haces muy bien."
0: Que fantàstic! Un aplaudiment per l'oient i pel Robert Calvo, perquè les dues coses són importants. Tan important clar, és que els radiofonistes cuidem el producte, com que els nostres oients també els tinguem ben educats radiofònicament, és a dir, que els oferim un bon producte i que els sàpiguen detectar, cuidar i valorar, perquè és molt important, perquè la bona comunicació és això. Després hi ha les redes socials, però la bona comunicació és això, claríssimament.
1: Sí, sí, i crec que amb l'honestedat i l'amor cap a l'ofici ja està molt guanyat. Després ja cadascú tindrà uns gustos o uns altres.
0: Ah, sí,
1: hi haurà gent que no els agradarem, David.
0: Està
1: és
0: clar.
1: Així.
0: No, ha d'haver...
1: Ha d'assumir. Sí. Que hi ha gent que no li agradem.
0: Escolta, no se puede gustar a todo el mundo, que diu... Bueno,
1: efectivament.
0: Pues, bueno,
1: però escolta'm, avui tu em deies... no sé què em porta el Robert Calvo.
0: Sí, has anat a plaça, sí que ha anat a plaça, però no sé què ha trobat allà, que estava bé de preu.
1: Avui et porto una d'aquestes coses que sol passar en bones mans, que és que a vegades jo dono la volta als temes, els hi sumo alguns ingredients, faig una mena d'arròs amb moltes coses,
0: sí,
1: però que totes tenen sentit. Aquesta setmana hi ha hagut dues notícies molt destacades i que tenen a veure amb el món animal, David. Una ha passat en un zoo molt lluny d'aquí, al Japó, i és que allà hi ha hagut un cas que qui més qui menys haurà vist alguna imatge, com a mínim d'aquest cas, que és un petit ximpancé, una bestiola que hi ha allà en aquell zoo, en un zoo del Japó, que va ser abandonat per la mare en néixer.
0: Així.
1: I a més, els seus familiars li van fer bullying d'entrada. És la història del Punx, es diu Punx,
0: vale,
1: que ens han explicat a totes les cadenes, però sobretot a la Sexta, Más Vale Tarde.
2: ¿Sabéis lo que es un macaco japonés o de carita roja?
3: Sí.
2: Lo que estáis viendo aquí,
3: sí,
2: es a Punx, al monito Punx. Este monito...
4: ¿Cuál de los dos
2: nació
4: es Punx?
2: El que se mueve. El otro, digamos, que está apoyando el estado emocional de Punx. Este monito nació en el zoo de Ichikawa, en Japón, y la verdad es que su madre lo evitó, es decir, lo...
3: Sí, renegó de él,
2: que no es, sí, que lo rechazó, gracias, que no me salía la palabra, y todo el rato tenía problemas de sociabilización. Es raro, porque la madre era primeriza y normalmente si lo rechaza la madre suele otra hembra ocuparse de él, pero en este caso no
3: le
2: pasó.
3: Le estaban haciendo bullying.
1: La verdad es que, David, yo...
0: Es dramático eso,
1: I vaig dir, com pot ser que en el món animal, vull dir, clar, també hi ha l'estibentós, com... Nosaltres som animals, David.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Som animals. Sí. I ens comportem com ells, el que passa que nosaltres som civilitzats i caminem a dues potes. I potser, clar, ens és més sorprenent que en el món animal hi hagi casos com aquest, com el d'aquest Punx, que la seva pròpia família, la seva pròpia tribu, l'abandona, el menysprea i no li fa cas. Què van fer aquest zoo del Japó? I em sembla que és el tema d'aquesta notícia. Li van comprar un peluix d'un goril·la,
0: sí,
1: perquè ell es pogués abraçar com si fos la seva mare.
0: Preciós.
1: I és preciosa la història, no? Recordes que hi havia un programa de televisió que tenia un goril·la de mascota?
0: Home, i tant.
1: Ara parlarem d'això i aquí va la connexió amb tot plegat. Però abans,
0: sí,
1: vaig a l'altra història animal de la setmana. Tu, David, saps què és un therian?
0: Sí, sí, ja portem dies comentant-ho perquè estem vivint un episodi d'histèria col·lectiva.
1: Ja
0: t'ho dic jo, d'histèria col·lectiva.
1: Diumenge passat a l'Avinguda Lluís Companys de Barcelona i en altres indrets de tot el país, de tot Espanya, va haver-hi reunions d'un grup de persones. Es defineixen a ells i a elles mateixos, o ells mateixos i elles mateixes, sí, com a animals en certs moments del dia, o tot el dia, o sempre, o en algunes estones.
0: Val.
1: Què vol dir això? Que se senten en un cos, diguéssim, equivocat, o s'identifiquen espiritualment, com diuen ells,
0: val,
1: amb algun animal. Jo vaig veure una entrevista per informar-me, vull dir,
0: sí,
1: en
0: sí,
1: un programa de Canal Sur fa uns pocs dies, el programa de Toñi Moreno,
0: sí,
1: Hoy en Día, i allà un testimoni va explicar que hi ha dies que es lleva sentint-se podenco i acaba sentint-se border collie. I després hi ha estones en les que se sent lechuza, va dir.
0: Això jo no sabia que era variable. Em pensava que sí, només podia ser un, com a l'horòscop xinès. No.
1: En alguns casos és variable.
0: Van variant, eh?
1: T'emplaço tu i a tota la teva audiència que escolteu la crònica que ha fet Gonzalo Masip a Antena 3 Notícies, que no té, allò, no té desperdicio de principio a fin.
4: No se querían perder tan asombrosa quedada.
5: Centenares de personas han congregado en esta céntrica plaza de Bilbao, muy expectantes, todos deseando ver alguno de estos Therians.
6: Vamos a por unas máscaras y salimos a cuatro patas, ¿no?
7: Yo creo que es trola.
8: De pronto descubrimos al menos a tres.
9: Me identifico con un gato dagdol, como un perro, un border collie.
8: Intimidadas acuden de forma discreta, sin máscaras, por miedo a sufrir alguna agresión. Nos explican qué es ser un Therian.
10: Es cuando te identificas espiritualmente con un animal. Y espiritualmente es lo que no se está entendiendo.
11: Por ejemplo, cuando ves un gato en internet y dices, este gato es muy divertido y me recuerda mucho a mí, fácilmente podría ser yo. Están difundiendo rumores falsos de que los Therians comen comida de perros y cosas así.
8: Rodeadas por la multitud, yeah, subrayan que solo se ponen a cuatro patas en momentos puntuales.
0: Aquesta frase...
11: También son Therians, así que me pongo con ellos a practicar quads y me pongo máscaras.
10: Las máscaras son más como para jugar.
8: Es tal el agobio que finalmente las Therians deciden salir por patas.
0: ¿Veus?
8: Dos patas.
0: Ay, has estado muy bien, han ido por patas.
1: M'agrada molt que tingui la retranca aquest reporter Gonzalo Masip de preguntar a aquestes persones, són persones,
0: sí,
1: quan es posen a quatre potes.
0: Sí, diu, en algunes ocasions. Bé, això ha passat tota la vida, però no és igual, és un altre tema.
1: La Toñi Moreno, en el seu programa de Canal Sur, li va preguntar el testimoni que tenia si no tenia les lumbars una mica triturades d'anar a quatre potes.
0: Clar,
1: en fi, tot això em porta a parlar de la dona que un dia va presentar un programa de televisió sobre animals.
0: Ah, home.
1: Que és Consuelo Berlanga.
0: Que
1: i
0: gran.
1: És la nostra celebrity de la setmana.
0: Que gran.
1: Consuelo Berlanga, que ha estat a la televisió molts anys, que ho ha fet pràcticament tot a la televisió, crec que li ha faltat fer esports informatius, i que l'entreteniment ho ha fet tot, i que un dia va presentar un concurs del qual ara parlarem. Però abans, deixem que et recuperi un moment que s'ha produït fa un poc temps, a Canal Sur, precisament, la que va ser la seva casa durant molts anys. Allà va ser convidada per Bertín Osborne, el seu programa, el show de Bertín.
12: Jo traje a Consuelo Berlanga un rato.
1: Hombre, sí, la quieres mucho de tu a Consuelo. Hombre,
12: toda la vida hemos estado ahí en los medios de comunicación.
1: Claro, no, en Canal Sur, en otras cadenas, en Antena 3 también.
12: ¿Una copa de vino?
1: Claro, una cosa. No, esta hora de la madrugada no se puede.
12: Un jamoncito y una copa de vino vamos a poner para Robert Calvo, hombre.
1: Bé, ha estat en Bertín Osborne, Consuelo Berlanga, fa un poc temps, i a mi no em deixa de sorprendre que algú que ho ha estat tota la televisió, que l'han vist tants milions d'espectadors, encara se senti cohibida quan apareix a un plató i l'aplaudeixen sobremanera.
13: Bueno, muchas gracias por ese cariño, de verdad, que yo siempre... Que no me acostumbro yo al cariño, a... A estos aplausos tan,
14: bueno, pues
13: tan
14: es que
13: de verdad.
14: Parte,
13: tan...
14: Es que tú eres parte, ay, tú has hecho disfrutar a mucha gente durante muchos años. Y eres parte de la televisión, eres historia de la televisión.
13: Tú sabes, a mí mi historia con la tele es que es curioso, porque las cosas se cruzan, ¿no? Yo cuando era muy chiquitita estaba lo de Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, que luego el destino me llevó a él. A mí me encantaba, pero pasaba mucho miedo, entonces no me dejaban, claro, en el momento que tal, hablabais de los rombos, ¡niñas, la cama! Y la habitación de mis padres había que subir unas escaleritas y se veía de refilón la tele. Me echaban a la cama y yo me quedaba así temblando, temblando, viendo así, estaba dando... Luego no dormía, porque yo veía, a ver, en la percha de casa era un monstruo.
1: Clar, Històries per no dormir, és que només la careta de Històries per no dormir
0: totalment,
1: ja era per no dormir.
0: Totalment.
1: a Consuelo Berlanga, que va ser Chica Hermida, una cosa que avui en

0: dia seria poc probable, diríem. No sé si impossible, però poc probable que un home s'emportés com un harem de dones a totes aquelles que es van portar pels passadissos de la televisió, però d'aquí n'hem de treure una lectura molt positiva, que és que va descobrir grans talents, persones que a dia d'avui segueixen els mitjans de comunicació. Parlo de Consuelo Berlanga, però parlo de Nieves Herrero i de moltes altres, de Marilo Montero, en fi, la llista és inacabable. Ella va debutar el programa Por la Mañana de Jesús Hermida, que, vaja, dirigia amb tanta saviesa, n'hem parlat aquí en alguna ocasió, quan li hem fet homenatges a ella, a Jesús Hermida, i que presentava diàriament a Televisió Espanyola. I ella era com la noia que resumia el programa. Em sembla una missió, una funció molt, molt maca, no? Ella prenia punts durant tot el programa. Em recorda una mica el paper que fa la Núria Torreblanca a Hello, a Julia en la Onda, quan ve un convidat, es passa tota l'estona prenent apunts i llavors li fa un perfil, no? Doncs una miqueta això. Ella feia el perfil de les persones que havien anat a Por la Mañana aquell matí.
1: 10:48, 9:48 Canarias, y como ustedes observan, la señorita Berlanga está tomando sus notas, como lo hace cada día, tal vez para luego por la noche, en uno de esos cuadernos que al principio están todos en blanco y que pueden llenarse con lo que sea, escribir esa línea tan antigua como la juventud misma. Querido...
0: Es que ningú parla millor que ell, David.
2: Quina meravella.
3: Yo continúo escribiendo. Hoy es un día del corazón, miren ustedes por dónde. Porque hemos empezado en el desayuno, como el señor Suquía, que decía algo precioso. Que había que entrar a la gente queriendo. Pero después hemos seguido con más. Ha venido una filarmónica y nos ha mostrado otra manera de querer. Decían eso de no me mires a la cara, que me pongo colorada, un amor mucho más dulce. Hemos seguido, lo tengo apuntado, unos niños, una hermosa historia de amor, 11 y 14 años y son como Romeo y Julieta. Pero todavía más, porque Ana Lázaro nos ha representado algo que recuerda a Fedra. Y Fedra era una mujer que amó de una manera muy clara.
0: Y ella anava explicant allà tot el que havia passat al programa. Em sembla molt interessant aquest paper, com deia, que... Hermida va fer una cosa, que és posar seccions que a dia d'avui segueixen els magazins matinals de la televisió per primera vegada en antena.
2: T'he de dir que en aquella època si el que sonoritzava la televisió hagués apartat una mica el micro del pianista,
0: una miqueta,
2: hagués pogut entendre una mica millor, però entre la seva dolçor, parlant dolçor en tots els aspectes, no només en la veu, sinó també amb el que explicava, jo trobo faltar molt aquesta televisió. Fins i tot et diria aquesta ràdio, però aquesta televisió segur que la trobo a faltar. Aquesta... sobre un piano, no? Algú parlant. Ara vivim tan condicionats, Robert, a que escoltem el tall, no? A que escoltem les declaracions originals, que hem oblidat que la gent ens pot explicar coses i que a vegades fins i tot l'actualitat o la realitat està millor explicada en veu d'una persona que s'hi dedica, no? Que no la pròpia realitat. Això no vol dir que no l'haguem d'escoltar, però també algú que ens expliqui històries, jo em segueix fascinant i jo aquella la vava escoltant ara la Consuelo.
0: Sí, sí, i escoltant a l'Hermida, que a mi em deixa meravellat. La Consuelo, ara que mencionaves la ràdio, em va fer molta de ràdio perquè va combinar la televisió sempre amb la ràdio. Va començar Antena 3 Ràdio amb Hora Cero l'any 1983 fins al 85. Després va presentar Viva la Gente, després Viva la Gente que responde, després Somos como Somos, Antena 3 Ràdio també, i després ja a Ràdio Voz va fer Voces de Madrid i El Punto Berlanga a Punto Ràdio del 2004 al 2009. Però abans de fer tot això, o mentre feia tot això, feia aquest Por la Mañana, que li va explicar també a en Bertín Osborne quin era el primer consell que li va donar a Jesús Hermida, no només a l'hora de presentar això que feia, aquest resum que feia a la pantalla, sinó també quan ella estava nerviosa i no volia sortir al plató, li feia certa vergonya, Hermida li va donar un consell que jo crec que l'hauríem de tenir tots present.
4: Decía que la tele era magia y que había que hacer magia todos los días. Entonces, tú sabes a mí el consejo que me dio, porque, a ver, consejo, me dijo algo. Dice, vamos a ver, aquí tienes que ser tú, que eso es verdad, no te daba tiempo a ser de otra manera, porque el programa duraba mucho y era... y por qué fue llegar un día a ponerte al día siguiente delante de la tele, pero dijo, vamos a ver, hay una cosa, Consuelo, que tú sí tienes que procurar. Cuando salgas a un estudio, cuando veas la camarita, cuando se encienda el pilotito rojo, y veas ese pilotito rojo, puede haber detrás

0: 100.000, 1 millón, 10 millones. Tú tienes que enamorar a una sola persona. A una. Tú imagínate que es tu novio, a la persona que más quieras. Tú háblale a esa persona y cómetela. O sea, antes de salir al estudio, tú en el maquillaje, te miras al espejo. Estoy diciendo cosas que es la historia de la televisión, ¿eh? Tú mírate, por eso de que hoy es el día de la televisión, estoy de confesiones. Tú mírate al espejo, ya maquillada y ya peinada y ya vestida, porque claro, antes es otra cosa, ¿eh? Ya esto se lo digo al público. Porque cuando ya estás así, que ya te han puesto mona, te miras al espejo y miras fijamente y dices, soy la mejor, y sal.
1: Doncs sí, és un gran consell de...
2: Quina meravella.
1: Sí, sí.
2: És preciós.
1: Mira, i a més, te l'he portat aquest tall perquè quan ella diu «Cuando se enciende el pilotito rojo, da igual quién esté al otro lado». Sí. I a nosaltres ens passa el mateix.
2: Totalment.
1: Nosaltres, quan encenem el micro, quan comença el programa, quan sonen els senyals horaris o el moment que sigui, no sabem quanta gent hi ha a l'altra banda.
2: És veritat.
1: Però jo sempre procuro pensar que n'hi ha un només que m'escolta.
2: Sí, sí.
1: De fet, a tu i a mi, a la matinada, tenim una audiència selecta, podríem
2: dir,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí. Però...
1: molt nombrosa.
2: Molt nombrosa, però al final el que estem és molt a prop d'ells, no?
1: Sí, sí.
2: Entrem per les orelles, que dic jo, no? I si estan amb auriculars, o sobretot perquè a més a aquestes hores encara s'escolta més amb auriculars que d'altres èpoques, que d'altres moments del dia. Per tant, l'estar tan a prop ens permet parlar com si... això, com si fossin persones, no? I a vegades hi ha continguts o hi ha programes que parlen sense pensar que estan parlant de veritat a la gent. Jo dic que venen motos. No, quan tu li parles a les persones, comuniques, i això es comunica. Comunicar és parlar a una persona com tu. Per tant, li has de donar un llenguatge que entengui. Si no, ja hi ha altre tipus de premsa. La premsa escrita, per exemple, no és diferent.
1: I després, que això és per mi, jo crec que ho faig extensiu a tu perquè et conec, és igual si hi ha només una persona a l'altra banda de la ràdio. Aquella persona mereix el millor de tu, el millor producte.
2: Absolutament.
1: Fa uns dies venien les oients aquí a la ràdio, amb motiu del dia de la ràdio, i ens deien... no teniu mai un mal dia vosaltres. Sí, clar que el tenim.
2: I tant.
1: Però vostès no es mereixen que nosaltres els expliquem les nostres penes.
2: Totalment d'acord.
1: Per tant, gràcies a tothom que està d'altra banda, que quan s'encén el pilot vermell sabem que hi ha algú escoltant. Algú hi haurà, com a mínim. En fi, Consuelo Berlanga, avui també te la portava perquè, com que hi ha hagut aquest mico allà al Japó que ha estat abandonat i que ha estat carne de tots els programes informatius de televisió, ella... Consuelo Berlanga va presentar un concurs de televisió, un programa que es va dir Guaco Guaco. Te'n recordes del Guaco Guaco?
2: Quina meravella, quina, m'encantava, m'encantava.
1: Un programa que es va emetre entre els anys 1989 i 1991 i que va dirigir Chicho Ibáñez Serrador, i en el que ens adonarem que la història és cíclica, David. Sempre hi haurà algú, un mico o una persona, que es capaz de ser menyspreada pels demés per ser diferent.
3: He aquí a un valiente, y lo digo así con toda la fuerza, porque a pesar de su tamaño pequeñito y de esa cara tan dulce, este señor es capaz de enfrentarse a un jabalí, por ejemplo. O es capaz, sí, le tiene mucho cariño a sus amos, y Jesús, te lo digo a ti directamente, es un perro ideal para darse grandes
1: aquí paseos. Aquí parlen dels gossos. Él,
3: porque sigue a todos lados este teque, el maravilloso perro salchicha. Un aplauso para nuestro perro salchicha, que jaula se lo lleve.
1: I presenten la història d'un altre primate que passa pel programa.
3: Pues ahora quiero descubriros algo. Yo cuando estaba en la edad del pavo y solía ir con mi novio por ahí, pues decía, yo lo único que voy a tomar es una hamburguesa. ¿Y tú qué es lo único que vas a tomar? Y me recalcaba lo de único porque esto de las perras estaba muy mal. Hoy ocurre tres cuartos de lo mismo, pero los jóvenes de toque tienen suerte porque han encontrado un sitio barato y divertido donde ir. Uno de los sitios más divertidos a donde puede uno ir es al zoo. Por eso a mí no me extraña nada que se agoten las entradas, porque hay actuaciones muy especiales, como la de este mono de la India, o este otro que es del África Central. Pero aquí tenemos a la estrella indiscutible del zoo de Tokio. Se trata del orangután Kiki, que a veces, Ana, hace como que toca el bajo y desde luego no se corta un pelo a la hora de pedir propinas. Es eso, ya lo he dicho, el ídolo del zoo de Tokio. Yo creo que vale la pena ir allí, aunque solo sea por ver el número especial que hace nuestro amigo el orangután. El número especial de Kiki. Ahí está. I aquí està la primera de les preguntes.
1: Jo no sé què els hi passa al Japó amb els primats, però entre aquest, com es diu, Ikike, no? L'ha dit que
2: sí,
1: és Ikike.
2: Ikike o Kiki, no sé.
1: I el Punch, que és el protagonista de la setmana, allà al Japó han tingut sempre primats molt,

0: peculiars, no podríem dir.
1: Absolutament.
0: Però que ens demostren que els diferents sempre acaben tenint el seu públic i el seu suport. Perquè què ha passat amb el Punch a tot això? El Punch el va menysprear la seva mare, els seus germans, la seva família, i li van donar un peluix perquè s'hi abracés. Un cop van veure que ja tenia un amic, es van posar gelosos i es van començar a acostar a ell. Sol passar, això, David.
1: I tant.
0: I llavors, ara, com que han vist que ja té algú que l'estima, que és un peluix, han començat a fer-li abraçades, a fer-li carinyos, a dir-li, no era per tant el que volíem demostrar-te. I s'han començat a acostar a ell. Per tant, aquesta és la bona notícia després del cas del Punch. Consuelo Berlanga, després de passar per Guaco Guaco, va aterrar a Antena 3 a un programa que es va dir Tan Contentos i que va començar quan va començar Antena 3, l'any 1991.
2: Ven, siéntate, mira, sonríe, oye, aplaude, concursa, gana, baila, sorpréndete y conténtate. Es tu programa con Consuelo Berlanga, tu amiga, en Tan Contentos. Puedes verlo en Antena 3 de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
0: Me encanta esta voz todo el rato locutando así.
1: Tiene que ser muy cansado.
0: Tienes que hacer 10 promos al día hablando así todo el tiempo. O sea, aquest toque s'utilitzava la publicitat dels 80 i 90,
1: I aquesta música tan així. És que és indescriptible.
0: Ella, Consuelo Berlanga, va presentar després un concurs de copla, Antena 3, que es deia Quédate con la copla, va presentar també un programa que es deia, un concurs que es deia Corazón de Melón, i va presentar un programa infantil, és a dir, copla, programa infantil, concurs i programa de varietats, és a dir, ho ha fet tota la televisió. Per acabar, diguéssim, l'última fase de la seva carrera, a la que ha estat la seva gran casa, que és Canal Sur, on va presentar un programa, n'ha presentat molts, Canal Sur, des que va tornar, diguéssim, de Madrid, va presentar un programa que es deia Què passó con, però em va presentar un que jo vaig veure des de Catalunya, a través del satèl·lit, i que es deia Senderos de Glòria.
3: La verdad es que es una delicia poder contar con personas como Maribel, que sienten ese entusiasmo por ayudar a los demás.
0: I és que presentaven aquest programa a personatges anònims que tenien històries rellevants per explicar que ningú ho sabia o que no sortien a la llum. I em sembla un format molt interessant. Era com un sorpresa, però sense ser allò que feia la Gemio. És a dir, posava de relleu les històries d'aquestes persones que aportaven a la societat i que no demanaven res a canvi.
1: Fantàstic.
0: Un programa molt interessant, molt solidari i molt emotiu. Després d'allò va fer coses, va seguir fent coses a Canal Sur. I després d'allò, doncs, ha anat fent allò que es diu, va anar picant de certes flors, va estar Supervivientes, David. La van fer fora la primera setmana.
1: Ai, pobre. Sí,
0: va anar Supervivientes, allò que fan els famosos quan ja no els queden minuts de tele, pobreta.
1: Sí, sí.
0: I se'n va anar Supervivientes i li van dir, carinyo, és que aquí no hi fa res, és que has d'anar cap a casa. Sigui com sigui, ella és una estrella de la televisió que té molt encara per explicar-nos.
1: I tant.
0: Y que basta, como te decía, amb Albertino Osborne fa unes.
4: Como yo soy muy sincera, dármelo me lo ha dado todo cuando lo he hecho, porque me ha dado felicidad. Yo
0: la creo televisión,
4: que la felicidad es lo más importante que podemos tener, rafagazos de felicidad. Tampoco es que la vida sea, porque tiene su cara y su cruz. Pero yo haciendo la tele he sido muy feliz, he disfrutado muchísimo. He querido muchísimo a la gente con la que he hablado, he tenido la suerte. He aprendido muchísimo de aquellos que se han sentado conmigo a contarme sus historias. Y con el tiempo, yo sí que me doy cuenta de que la tele me quitó algo. Me quitó el estar más tiempo con mi hijo, que eso sí de verdad que lo llevo.
5: O sea, ¿cómo se ha pasado todo?
4: En serio, ese picotazo, eso bueno, ese sí lo tengo. Sí.
0: Bertín, sí. ¿Le has dicho Consuelo que eso también te ha pasado a ti, que no has podido estar
6: con los 500 que he tenido y con los que no sé, que no me ha dado tiempo a verlo todo? ¿Te imaginas cómo es el tema? Pero es interesante eso que digo. Y es bo que os reconegui la Consuelo, Pero igual una dona que un home, O sea, en el sentido de que treu temps a la vida privada, está claro. Es un preu a pagar, sí.
0: Va patir, diguéssim, el cop de la vida quan ja, diguéssim, jubilado, diguéssim, a l'edat de no haver d'estar treballant tantes hores i amb la família ja feta i els fills criats, després de 40 anys de matrimoni va perdre el seu marit fa un parell d'anys o així. Li va explicar també en un programa que a Toni Moreno, que vaig veure també una entrevista amb ella. En fi, Consuelo Berlanga és història viva de la televisió, és xica armida, però

0: sobretot és Consuelo Berlanga, perquè això de les xiques Hermida està molt bé, però ja està.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Van ser el descobriment, descobertes estan, molt sí, ben sí. descobertes, per cert, però després ja han fet la seva carrera i no han anat

0: I és que quan sona aquesta sintonia sabeu que ho passarem bé. És temps per l'humor, és temps per la disbauxa, és la secció oficial de disbauxa aquí a Nits de Ràdio, la secció dels Trimoneros, amb Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos allá! Avui...
1: Ha venido Mickey Mouse.
2: Maravillosa.
1: Esta maravillosa melodía.
0: Sí, senyor.
1: Sintonía.
0: Ha venido Mickey Mouse. Escolta'm una cosa.
1: Los Tudorians.
0: Los Tudorians. És que sembla a família de Juego de Tronos, alguna cosa que és Los Tudorians.
1: Sí.
0: Això era de William Shakespeare. Ai, per favor. Escolta, aquesta setmana sí, Sergi, aviam si has trobat el guió que...
1: Sí, aquesta setmana sí, ja s'han puesto los chinos las pilas y los Tudorians ja lo tienen.
0: Los Tudorians. Són unes piles.
1: Ja han producido
0: con el Google Maps este que tienes, instantáneo, y ya está. Han fet les piles Tudorians. Escolta'm una cosa, aquesta setmana sí que volem tractar el hobby dogging. Hobby dogging és...
1: Mira, esta semana no me tengo ganas de hablar de esto. Hablando.
0: Esta semana no. Ja va parlar la setmana passada quan no tocava. El hobby dogging vindria a ser sortir a passejar el gos i fer-lo fer trucs i saltar, doncs salta per aquí, corre i tal, com si tinguessis un gos passejant una corretja i un collar, però sense tenir gos. Sí.
3: I com es fa això?
0: Bueno, t'has de comprar una corretja, has de comprar un collar...
3: La vas arrossegant, la corretja, doncs.
0: Sí, sí.
1: La vas... El teu tema... Eren les teves preguntes i fan això de veritat i fan l'altre de veritat. Ara explica-ho, si és que tens tu les respostes.
3: No. El guió te'l vas quedar tu. A mi sí. No me'l vas pagar.
0: No, va quedar l'única còpia que existia, que posava facsímil, que posava Only sí. For Your Eyes, doncs va dir... és pel Llorais.
1: I... L'encens encès i es va xamuscar.
0: Tenies l'encens encens? I es va... és una excusa perfecta per... és meravellós. Tots coneixíem l'excusa per no presentar la feina de mi perro se ha comido los apuntes. Però va ser l'encens...